0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Digue'm on para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Sí. Simplifica't.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el 10.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa

0: Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
0: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
1: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
0: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
1: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
0: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
2: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que si ve a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: Maiol.
1: És fàcil, és fàcil.
0: Molt fàcil, el que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Jo estava pensant
2: en coses que han passat aquesta matinada, com el Líban i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem-li donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
2: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual es refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Home!

0: Lara, desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no? Diu, sí, la Risto és la millor. La Rizzo.

0: You're the One That I Want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
2: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa de la cafeïna.
3: Incentives, no?
2: Incentives, sí.
0: Incentives.
2: Exacte, com
0: però no
2: passava,
0: ho
2: com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple...
0: Que fóssim la cafeïna, anuncis, com si és el cafè.
2: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
3: Sí,
2: que consum de cafeïna.
3: No?
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa,
2: fins
0: també t'ho dic.
2: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
2: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, no, necessita però, cafè aquest home.
2: Per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
2: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
2: és el vital.
0: Però cafè sant, no?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar, Canalies. És una
0: doncs
2: de les poques
0: coses... Mira, estaria molt bé.
2: És una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
2: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals,
2: ja,
0: per exemple.
2: Ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
3: O un matcha de sobte.
0: Per exemple,
3: no sé...
0: Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
2: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, de 12, a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot en un programa especial, no només amb el Ricard Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure, eh?
2: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquesta...
2: Aquestes
0: còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
2: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres, i per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la, perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i, en lloc d'aturar-se, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i, a més, van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
4: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caimà. L'home borratxo s'enfronta al caimà i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure.
3: Només.
4: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
4: Sí.
0: Va, el caimà no se'l va fotre, eh?
4: No, no, no. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
0: És tot tant de pel·li americana.
4: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caimà que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
4: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions
0: de caimans
4: als rius, als pantans, a les zones...
0: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
4: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també
4: sí,
0: t'ho dic.
4: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
4: M'encanten els americans.
0: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
4: Espectacular.
0: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
4: També sap que ha de fer una mica d'espectacle. I ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
4: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
4: O de saltar al pantà.
0: Saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
4: Pocs.
0: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. Adéu. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
3: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio. Per cert, també una missió conjunta per ICAT. A aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
3: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats i és per això, doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera, doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent, doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
3: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius molt més que els humans i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
0: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
5: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
0: Sí, home, diuen, però han de sumar fort, no? Clar, són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen.
5: Però no ens ho diuen, no ens ho diuen, no ens ajuden.
0: És que soc tan poc de gats, de veritat.
5: Volen que el món sigui seu, ja està.
0: Exacte. Diuen els gats, la gent que té gats.
5: Ajudaré jo els humans, diuen.
0: Quan he conegut gent que diuen tinc gats, dic buf.
5: Jo sóc de gats, eh?
0: Per això penso buf.
5: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
0: També.
5: Hi ha una part.
0: Però els gats...
5: són el millor del món.
0: Bueno.
5: Bueno.
0: Esperem que no vagi de gats el motiu que té Ot Serra per saltar de llit aquest matí. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
7: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete y también 50% en el pase Interrail.
6: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
0: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
5: fort.
0: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau?
5: Doncs presenta... ai, batega...
0: Què dius? Per favor. Es presenta...
5: presenta amb la bategadora.
0: Bueno, mare meva. Com es nota aquests de gats, filla?
5: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
0: perquè
5: presentadora...
0: perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
5: Un gatet. M'ha agradat, això.
8: T'has sentit identificada.
0: Vinga, sí. va, bueno, a veure, ja. Parlem amb de Patricia Pardo.
5: De Patricia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
9: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
10: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
9: A punto, no, lloré muchas veces ayer.
10: En el escenario.
9: Sí.
0: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patricia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
5: Què vols dir, un altar?
0: Van fer com un altar al camerino.
5: Ah, sí, eh?
0: Vale,
5: no t'has entès. Què van posar-hi?
0: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
5: Que fort, eh?
0: Suposo per començar a resar abans de... abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
5: no,
0: va impressionar moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
5: tendència. Hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
0: Sí. Com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
5: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... al nou programa LOL, si te ríes pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
0: Vinga.
5: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura i Xavier del Tell. Un any després el relleu el va agafar Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
0: Ara.
5: Jo, Georgina, com li
0: deies? Jo soy Georgina.
5: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
0: enganxadíssim, també t'ho dic, enganxadíssim al reality.
5: O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar a perles com aquestes.
11: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver.
12: Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
13: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendía bolsas hace un momento.
12: Y yo le iba a decir, pero chica. Chica.
11: Pero esta, si yo es una dependiente.
12: Perdón, antes los vendía y hoy los compro.
11: És que clar.
0: Ai. És que diria tantes coses.
11: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
0: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
11: Però potser, i us imagineu que és una superpresentadora.
0: Jo de veritat.
11: Jo de moment no ho poso en dubte.
5: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
0: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la Gran Canes. Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso. Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
14: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, a les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
0: Vinga, també l'Ara,
3: carinyo. També vam viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
15: Ara mateix la porta continua...
16: Torta. Ara l'alfombra no quadra.
15: No quadra en l'esquí.
16: Han de moure
17: tota la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
18: No, la imatge que estem donant, no. De veritat, eh?
19: És lamentable.
18: Això costarà molts anys, de reparar.
19: És lamentable.
17: Estem quedant molt malament.
18: Home, el món ens mira. Ara, no, és que ara sí que
17: ens mira.
18: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
16: Tot mal.
11: Va ser boníssim, això.
0: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
3: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
20: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
0: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles moria als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina,
0: no? Però quina bestiesa.
1: I 17 premis Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, potser saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir el... O sigui, és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, avui recordant, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen
0: dia.
1: Avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera astrològicament parlant. La Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental, converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit, és un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
3: Que calma. I que pensem.
0: Que aquest, a l'equip del programa, sí, a vegades ens costa pensar, també t'ho
3: dic. Una mica impulsivets, som.
1: Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està totalment. Bé, està bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agobio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: No? Sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, ara. Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny, algú li tocarà bofes pelmes, Lara?
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga,
3: dimecres
0: va.
3: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti. I de Sevilla al món, avui 10 de juny, també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant!
3: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos... No. Millor. Celebrem que arribi el 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó XIV a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
7: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó XIV a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
7: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
7: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb més joves aquí.
7: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
7: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
7: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
7: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
7: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
7: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada
0: perquè els
7: quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: No creure, jo vull ser astronauta.
7: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes?
7: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. Sí. Aquesta és la notícia, aquesta és la notícia del dia per mi.
7: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
7: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Canalies, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira al futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
15: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I El Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
15: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
15: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que titlla de crisi de país.
15: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
15: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
15: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
15: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important, com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui on gira full? A veure...
13: Qui no.
0: Espera, a veure que no... Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full? Ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full.
0: És que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? Dic que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que s'hi preveuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o per exemple el Valle no se toca, o recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, ho miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades lleials de tot Espanya. Explica el periòdico.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, eh? Entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Els preus estan enfiladíssims. Vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó. I a tot això li sumem que el preu també passa factura. Alerta als correfocs.
13: Sí, el Ball de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%. No és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs déu-n'hi-do, escolta'm, aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí,
13: vull dir, gaudim dos cops, vull dir.
0: Hem nosaltres amb les lluminetes aquelles. Exacte. I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols, com anem aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. Els A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que, com a molt, arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 5:45 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas, a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment, hi ha pocs dies per veure el quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: Ha vingut molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música. Imagina...
0: fer l'amor a la piscina. I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la sala 2, on es vol donar doncs la benvinguda al tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: Pràcticament a 6:45 del matí, amb 2 minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
16: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula... a les dents, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós, perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les dents. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa, del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home, allà, home, allà, que vida és tua. Home, allà, home, allà, que vida és tua. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. Home, allà, home, allà. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
18: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians, per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes, per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no ho diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: anar. Està bé.
18: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
18: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: Exacte, de cop i volta, escolta, una esquitxadet i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Bomba.
0: Però jo mateix, a deixar-ho blanc, allò té tela,
18: Han de tenir diverses de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec que no en té una única.
0: No, però... Deixar qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Si no te'n vas, et quedes amb la mada. Quantes túniques té el Papa?
18: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: A veure, va. Vinga, a veure, què passa? Concentració.
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions? Quants, a veure, quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions? 3 milions? La Sara i jo diem 3. És que la Sara afina molt,
1: 8. 10.
0: 3, 8, 10, vinga.
1: 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaríem a Sara Elias, però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Sara Elias.
18: Sí, exacte, tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que
0: a veure,
18: has tingut entre
0: moment,
18: els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem més nosaltres.
1: Havies dit 30, guapo.
18: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més a prop...
1: La Sara.
18: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, país. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc, clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
18: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del Papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'estat passant, també?
20: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
20: Sí. Sí.
0: T'agrada presentar l'estat passant? Sí.
20: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
20: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
27: Però ja, ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
28: Bon dia.
0: Com
28: bon
0: estàs?
28: Dia. No sempre, eh?
0: Oh.
28: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada,
0: ah?
28: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, que has de vigilar amb això. Que en riu.
28: Val més deixar-ho al que vagi, també.
0: Sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
29: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues?
30: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Diu, ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el Papa, que no ho separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el Papa.
31: Lo pudiste ver de cerca.
32: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
31: Qué bien.
32: O sea, que la Iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
31: Hombre,
32: cultura,
31: claro,
32: de entretenimiento.
31: Desde luego.
32: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
31: Claro.
32: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese señor.
31: Sí,
32: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Toma. Y es un poquito lo que quiere decir este Papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. No? Seguiràs tu si ets cristià,
1: volem,
0: no?
1: I
0: que s'haurà de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè a mi aquesta... Vull dir, que
1: és
0: Mario Vaquerizo també
1: que...
0: t'ho dic, que cada vegada que xerra puja
1: exacte.
0: El pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del Papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to... una mica diferent.
33: No t'han invitat a ti a saludar al Papa, han invitat a muchas figuras así.
34: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado de Donald Trump. Bueno, que cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío fenomenal. Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del Papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
35: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
35: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
35: Home, totalment. Allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
35: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cuba de Mataró, que es diu Carnisseria de Vallòscar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
35: Exactament.
0: Molt bé.
35: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
35: No, para siempre.
0: Oh, ai, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
35: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
35: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
35: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final pues, les coses passen quan passen, no saps.
1: Òscar, i
35: qui... D'on te ve l'amor no ho saps mai. Clar. Però a vegades arriben, sí. Això me'n acollia ja, ara és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
35: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
0: Ara.
35: Això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
35: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
35: De res, bon que tingueu un bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
3: Aquí mateix, bon
0: vas
3: dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
3: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
3: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: sí,
3: això.
0: Sí, això, perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
21: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
3: No, simplement està tot en ordre, galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
0: Les vaques
3: que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh? No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
3: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Però per què? Més en compte, Eloi?
3: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter.
0: Atacat?
3: Sí.
1: Però agressives?
3: Territorials, no? És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells. I la clau també, crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que s'han en cou, sí. Sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, va intitular, tu.
3: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
1: Adéu.
0: Gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
3: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant. I ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
3: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
4: No, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
4: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques, sempre. Sí. Ah, exacte, que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler. Tornem demà a partir de les 5. Gràcies per fer el primer cafè del dia amb nosaltres. Bon dimecres.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap!

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: de parlar, el tema d'exàmens, i segurament si la gent copia i no els enxampen, és a dir, els mètodes més elaborats, no els sabrem mai, perquè precisament les trampes són per no ésser enxampat.
1: És que no és només la intel·ligència artificial, també l'evolució de la nanotecnologia i el mercat globalitzat, que posa una mica a l'abast de menors d'edat, fins i tot, amb relativa facilitat, tot de dispositius que els podrien permetre copiar els exàmens que avui comencen. Per exemple, ulleres que enregistren el que veu l'estudiant, transcriuen les preguntes, les envien a un model capaç de generar respostes en segons, que el jove pot escoltar a través d'un altaveu integrat amb unes patilles de les mateixes ulleres i, per tant, pot copiar. Això és Matrix. Ja no n'hi ha prou amb retirar els dispositius electrònics abans de començar l'examen, allò de recollir-ho als mòbils o als mòbils a la motxilla, perquè alguns estudiants porten bolígrafs capaços de fer fotografies o rellotges dissenyats per passar desapercebuts.
2: Vaja, tot el que trobaves abans a la tenda de l'espia.
1: Exacte, tal qual. I ara, com que a més suposa que ho poden comprar per internet i els hi porten en vaixell a l'altra punta del món, doncs mira, ja per 4 xavos. Més enllà de les formes de copiar, l'evolució de la tecnologia també porta noves formes d'estudiar, perquè sembla que els dispositius són una eina més d'estudi. També hi ha els vídeos explicatius, els resums compartits, els documents col·laboratius, els grups de missatgeria per resoldre dubtes d'última hora, i tot plegat això determina com es preparen uns exàmens com els de la selectivitat avui en dia, que no és ben bé igual que com ho fèiem fa 10 o 15 anys. Amb tal allau de fonts d'informació a l'abast, és molt important saber discriminar, saber seleccionar, organitzar les idees que es volen retenir. I en aquest sentit, alerta, perquè podria ser que amb tanta informació es generés una falsa sensació de comprensió, perquè tu has llegit molts articles sobre el tema, quan en realitat costa passar del simple consum de continguts a una apropiació, a una aplicació real del coneixement. És a dir, sembla, segons els experts, que quan tu has après una cosa de veritat és quan l'has qüestionat, l'has reformulat i l'has connectat amb el que ja sabies. Això ho explica la Laia Lluc, que és investigadora de la UOC. I una altra tendència de la generació Z és que, això no sé si ho fèiem tant nosaltres tampoc, bona part de la preparació passa per l'estudi social. És a dir, en grups de WhatsApp, en grups de Telegram, en documents compartits, en carpetes amb materials col·lectius, tot plegat, la preparació fa que sigui social, en grup.
2: Això és bo, no?
1: Sí, és una manera d'aprendre en xarxa i de contrarrestar aquesta mena de fonts d'informació individuals a què tu tens accés, que són úniques per tu, que són les que tu arribes a través de les noves tecnologies, i en canvi, quan ho socialitzes, pots contrastar també aquesta informació, no? I això està bé.
2: Hi ha una cosa que potser no ha canviat amb el pas dels anys, que és quan has fet l'examen, contrastar què havies posat a la primera
1: pregunta.
2: A la segona, a la tercera, i després et vas...
1: I t'has contagat els mals de panxa.
2: Exacte, perquè dius, merda.
1: M'havia anat bé fins
2: ho he posat tot al revés de la resta.
1: Tal qual. És a dir, hi ha coses que canvien i coses que no canvien.
2: Sí, no, i tant.

0: que recordeu La jungla dels...
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Dels Manel, una cançó que, per cert, hi cantava el bateria del grup, l'Arnau Ballbé. Doncs avui l'Arnau debuta en solitari amb el primer avançament del seu proper disc, així que no només toca la bateria, no només és productor d'altres artistes, sinó que també canta i us ho demostrarà ben aviat. Tenim ja nou single.
1: Sí, la seva nova cançó s'anomena Mentre el monstre i ha estat coproduïda amb el productor i músic Xico, un pilar fonamental en l'escena emergent del país. Una carta de presentació amb sentit de l'humor que es mou còmodament dins del pop electrònic amb una sonoritat que recorda força el Manel més tardà i a cançons com Per la bona gent, també El triquell i a temes com Jugular. Aquesta és la primera peça d'un àlbum que veurà la llum l'any vinent, Mentre el monstre, d'Arnau Ballbé.
2: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: expert i cac.
1: L'hora del compte, Laia, anem a Insta.
2: Anem a Insta amb un compte que, com et deia abans, es diu justament així, la Terra no és plana. Encara té pocs seguidors, no en té ni 1.000, però em fa molta gràcia perquè va desmitificant doncs, bulos d'aquests que corren o senzillament a favor de la ciència i va trencant llances perquè a vegades és molt més senzill explicar del que sembla. Diu, per exemple, no hi ha prova científica davant d'això, d'un bulo, d'un rumor, d'una opinió compartida que perquè la digui molta gent no la fa més veritat. No? També tenen un podcast que podeu escoltar les principals plataformes, però bàsicament el que fan doncs, el seu compte d'Instagram és resumir algunes de les idees doncs, que hi diuen. Tiren bastant d'intel·ligència artificial pel que fa a les imatges, però bé, això els hi va tenir una identitat doncs, també especial. Mireu, per exemple, l'últim o penúltim, el penúltim post que feien, per exemple, beure aigua de mar és curatiu, no? Perquè el bulo saludable que s'escampa, doncs mira, experts alerten que pot posar en risc la salut, perquè ens expliquen que l'aigua de mar s'està venent com un miracle a les xarxes, gurús, influencers que asseguren que ajuda la digestió, el descans o la mucositat, i fins i tot hi ha qui diu que cura el càncer, no? Però que no hi ha base científica. Clar, diuen que amb un excés de sal es pot provocar una deshidratació, que pot contenir microplàstics, metalls pesants i contaminants, i que hi ha un risc especial si hi ha hipertensió o una malaltia cardíaca. Per tant, a molt més, alerta amb aquestes coses.
1: Tots els nàufrags a la deriva de la història de la humanitat que han begut aigua del mar, ningú va sortir revisculat.
2: Exacte.
1: A tothom li va anar malament.
2: Totalment. Per exemple, també es veu que es va fer superviral, que jo que aquest no em va arribar a mi, que hi havia dofins o l'opció de posar dofins kamikaze a la zona de l'estret d'Hormuz, que en volien posar.
1: Quin exèrcit?
2: Iran, deia. Iran prepara dofins kamikaze. Segons alguns mitjans, l'Iran estudia usar dofins carregats amb mines per atacar bucs a l'estret d'Hormuz.
3: Hola, què tal? Un moment. Un kamikaze ho fa per pròpia voluntat.
2: Això també.
3: Dofí kamikaze no. O sigui, el dofí crec que no vol anar armat.
2: En total, ells han fet la recerca. Sembla que no hi ha cap imatge, cap vídeo concloent, cap anunci oficial verificable. Molt soroll, poca confirmació, en aquest cas. I així amb diversos temes que ells van abordant. Per exemple, temes que jo tinc ganes d'escoltar-me aquest capítol del podcast perquè parlen del triangle de les Bermudes.
3: Home,
2: per exemple.
3: És que això és veritat,
2: Això sí.
3: Jo he llegit molt, que allà passen coses molt estranyes.
2: Aquí diré què diu la ciència. No és una zona especial, sí que hi ha tempestes i corrents, sí que hi ha hagut errors humans, però no es té constància de cap fenomen paranormal,
1: De fet, tu et veig d'alguna pel·li o d'algun llibre, perquè de fa més de mig segle, perquè jo vaig llegir que no hi ha més naufragis que altres llocs. N'hi ha, però igual, de mateix nivell.
2: No, i que pot ser que n'hi hagi perquè les condicions meteorològiques siguin complicades, però no és una qüestió paranormal.
3: I del Nessi?
2: Que explicació.
3: Del monstre de Llac Ness no diuen res?
2: Doncs mira, segur que sí, perquè
3: això
2: tenen
3: sí que hi és,
2: de tot,
3: Que diuen que hem vist ombres,
2: Mira, doncs un dia buscarem calma si és el del Nessi, perquè, per exemple, parlen de viatjar al centre de la Terra, si seria possible, no? Parlen, de veritat, molts temes. El tema del saurís, que també que trobo que dona molt de joc. Hi ha molts més bulos d'aquests dels que podrien semblar, perquè
1: però
2: tenen
1: moltíssimes pàgines.
2: Però
1: els saurins com ho fan per trobar el pou, llavors?
2: Mira, espera, que et miro el dels saurins. En Jordi, és que tenen alguns vídeos. Mira, perquè a sobre a vegades foten conya. Mira, tinc un...
1: Qui és el Jordi, que ha aparegut per aquí molt breument?
2: El Jordi és un dels... Diu, en Jordi ha intentat fer-se saurí i trobar aigua subterrània guiats per les energies. Barretes, intuïció, mapes i molta fe. Però funciona de veritat i ja se n'en foten.
3: Veig que les seves imatges van apareixent, els creadors, no?
2: Sí, perquè ells a vegades... Hi ha un dia que intenten jugar a la Ouija i acaben jugant al pòquer.
3: Sí.
2: I és netet un altre vídeo, mira, sentim.
1: L'estrip Ouija.
2: Sí.
4: Ai, a veure com li haurà anat això, pobre nano, que estava ben fotut.
5: Hola.
4: Ei, hola. Què? Què tal el metge? Com ha anat?
5: No hi he pas anat.
4: Ah, no ha estat el metge?
5: No, estava esperant i just aquí fora hi havia un tio que venia uns minerals que ja m'ho arreglaven tot.
4: Ui.
5: Sí.
4: Ah, sí?
5: Aquest o el genoll.
4: Ah-ha.
5: Era una cosa fantàstica. I aquests dos és bo que els he de posar junts per allò meu, saps que...
4: Què és allò teu?
5: Sempre cansat o una cosa...
4: Ah, no sabia que tenies allò teu. Sí. Vale.
3: D'on són?
4: Bueno, escolta, i vols dir
2: no
4: això?
2: No sé d'on són.
3: Perquè d'Osona pot ser.
2: Podria ser que fossin d'Osona.
3: Sí.
2: A tot això, opinat, ja en tenen un que parla, efectivament, dels minerals.
1: Són ells, els portadors.
2: Dels minerals, perquè parlen de les propietats curatives terapèutiques dels minerals i llavors diuen que la creença diu que equilibren l'energia, els chakres que obren, desbloquegen, però sanen el cos. Per què sembla que funciona? Doncs mira, ens parlen de l'efecte placebo, de la necessitat de consol i calma, però que la ciència no atribueix cap propietat sanadora objectiva demostrada als minerals, que no hi ha cap efecte més enllà del placebo i que tot plegat es tracta d'interpretació i expectatives.
3: Està xulo, els aniré seguint aquesta gent,
2: Sí, són xulos. Mira, es diuen, efectivament, la Terra no és plana, que una mica ja vindria a ser una evidència, però com que potser no tothom està al cas, sempre està bé, doncs dir-ho d'entrada.

0: el que hem fet és recollir alguns temes concrets dels que es reclamen des del col·lectiu docent, perquè, com diem fa dies, això sembla que no va exclusivament d'augments de sou. De fet, ho diuen els docents. No estem demanant més sou, no estem demanant més vacances.
1: Doncs mireu, hem recopilat tres reivindicacions que estan sobre la taula en aquesta vaga docent, que ens han rebut inputs aquests dies. Un parell de vinculades al decret d'inclusió, perquè sabeu que els i les docents reclamen més recursos per fer front a la diversitat que hi ha a les aules, i més encara amb la normativa actual d'inclusió, en què a l'aula ordinària doncs hi ha necessitats educatives especials de manera molt habitual. Mireu, precisament del col·lectiu d'intèrprets de llengua de signes catalana de l'àmbit educatiu postobligatori, hi ha una denúncia de la situació en què es troba l'alumnat sord a casa nostra. Van rebre del departament la promesa de millores substancials, aquest col·lectiu, el d'intèrprets, però denuncien que la situació s'ha agreujat. Diuen que continuen les mancances de cobertura, la desorganització del servei o la vulneració del dret de l'alumnat sord a una educació accessible i en igualtat de condicions. No són els únics. Fa 10 dies es publicava a VilaWeb la carta d'un professor universitari que és pare d'un alumne amb discapacitat, que el curs que ve ha de començar a l'ESO, i a qui se li nega el centre d'educació especial de més proximitat a casa seva per raons estrictament doncs, burocràtiques i coses que es fan molt, molt complicades d'entendre per una família doncs, que ja té prou dificultats en el seu dia a dia. I encara un altre, si fa dies us parlàvem de les aules que cremen, aquesta campanya que sabeu que estan desenvolupant alguns docents per denunciar fins a quina alçada arriben els termòmetres a les aules on intenten fer classe, doncs ara tenim a les mans un estudi de la Fundació Bofill, que actualment ha canviat de nom, i mireu, us diré el nom actual de la Fundació Bofill, que es diu equitat.org, d'acord? Que han canviat de nom, però són els mateixos. Doncs mireu, l'informe es diu Calor a l'escola, i ells asseguren que la calor de les aules ja condiciona l'aprenentatge. L'estudi ens diu que a partir del 2030 Catalunya podria tenir fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus. Això a l'exterior, però sabeu que a vegades hi ha alguns edificis que fan que la temperatura a l'interior doncs, pugi molt més. Gairebé una quarta part del curs escolar. La directora de la Fundació doncs, deia en presentar l'informe que no fer res significa acceptar que milers d'infants, de joves, de docents estudien i treballen en espais que comprometen la seva salut, també el seu benestar i, és clar, el seu aprenentatge. L'informe recull recerques que mostren que l'exposició continuada a temperatures elevades redueix la capacitat de concentració, afecta la memòria i dificulta tasques complexes i també la comprensió lectora. Fins i tot les dades PISA apunten a pitjors resultats entre l'alumnat més exposat a la calor. Per tant, també és interessant revisar aquest tipus de coses que potser no és el que primer figura en un acord amb aquest docent, com són les temperatures a l'aula, perquè potser algú pensa que posant un ventilador doncs, ja es resol, però el que es proposa des d'aquests experts amb el tema doncs, de les temperatures és que cal fer un pla de xoc per canviar les infraestructures, millorar-les i adequar-les a un escenari que serà cada vegada pitjor i que, per tant, doncs, no n'hi ha prou en posar pedaços, sinó que cal abordar el tema doncs, d'arrel i fer-ho amb tot el sentit. A veure si ens podem fer ressò d'altres de les reclamacions dels docents aquests dies i recordar que s'ha convocat per diumenge, aquest proper diumenge al matí, una manifestació a Barcelona en què les famílies també són convidades a donar suport doncs, a aquestes reclamacions del col·lectiu docent.
2: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. Un disc.

0: És en Guitarrica de la Fuente, és a dir, l'Álvaro La Fuente, l'artista de Benicàssim, instal·lat aquí des d'on us parlem, a Barcelona, i que de fet va protagonitzar un dels concerts del Primavera Sound que es respirava més a comunitat. Era el dimecres, era ja el capvespre, encara clarejava una mica, i és d'aquells concerts, va ser d'aquells concerts que era totalment a l'exterior, al mig d'aquell erm que és el Fòrum, però del que la gent estava més calladeta en tots els dies de festival,
1: home,
0: crec.
1: Tots si no,
0: superatents en Guitarrica.
1: Jo és l'únic concert del Primavera Sound al que hagués anat, si no tingués aquesta oposició política antifestival gentrificadors. Però no passa res, perquè Guitarrica i La Fuente aquest any el tenim a tot arreu. Jo el portava una mica també perquè el coneguéssiu, perquè penso que val molt la pena que l'aneu a veure en directe, si podeu, amb les properes dates que té per aquí, que em sembla que va al Festival Vida. No sé si també va el de Pedralbes. Jo el vaig veure fa com 4 o 5 anys, el de Pedralbes. Al Festival B segur que hi va, perquè es va anunciar el cartell i és un dels grans caps de cartell. Vull dir que teniu diverses oportunitats per veure Guitarrica de la Fuente en directe aquí a Catalunya, sobretot perquè hi viu, o sigui, és això, eh? El tio és de... Bueno, va néixer a Castelló, a Benicàssim, però també té arrels a l'Aragó, perquè parla molt en algunes de les seves cançons de les Cueves de Canyart, que és un poble ridícul al mig de l'Espanya vaciada. Però li té com molt de pressa i canta molt com en aquest paisatge i ara viu aquí. O sigui, és un tio que és difícil d'ubicar. Jo amb això em sento representada amb l'Àlvaro. És que no es diu Guitarrica, però jo ja li dic en Guitarrica, saps?
2: És com... Sí, és en Guitarrica.
1: Ja, però no, no. O sigui, és com patètic dir-li en Guitarrica, saps? O sigui, es diu Álvaro, aquest noi.
3: Això d'orígens diversos, no, deies?
1: Sí, és difícil saber d'on és. Jo també és difícil saber d'on soc. Per tant, germans ja, pràcticament. Llavors, d'on ha sorgit aquest noi? El 2017 va començar a penjar covers a Instagram amb aquest timbre de veu únic que té. Es va fer una mica més famosa el 2018 traient aquest Guantanamera, que és el que hem sentit ara, i llavors va tenir l'astúcia de col·laborar amb una persona d'Operación Triunfo, que és la Natalia Lacunza, que no ha triomfat tampoc a la vida, vull dir, de la segona fornada de la nova era, diguem-ne, però, bueno, en aquell moment la gent estava prou pendent del tema i van fer una cançó que es diu Nana Triste, que crec que sí que va sonar força. Dame.

0: Pot ser que l'hagi sentit ja fins i tot en anuncis de televisió.
1: Ah, sí?
2: Podria
1: Caram.
2: Ser.
0: Sona molt, això.
2: També la gent l'ha versionat moltíssim. Té un talent, el guitarrista de la Fuente, que és fer que cançons que s'ha inventat ell, o que són noves, sonin com si fos una cosa històrica. O sigui, a mi el que em passa sempre és que no sé mai si és una cover d'una cançó dels
0: Movistar.
2: Anys 60...
0: Està anunciant Movistar ara mateix, aquesta cançó.
1: Ah, veus?
2: Mira, sí, sí, sí. O si és una cosa nova que s'ha inventat ell. Normalment són temes seus. Però com que té alguna versió també, se li va fer molt famós Catalina, no? Pon-me la mano aquí, Catalina, del dalt. Doncs jo ja et dic, a vegades el sento i dic, ai, això ha de ser una cosa com vella o és nova, no?
1: Bueno, perquè a més l'estil no podria haver estat perfectament de fa 30 anys, vull dir, no? Que no és una cosa que estigui en electrònica aquí a saco, vull dir, no? És un estil...
2: No, o sigui, al principi tot va començar molt així, acústic, però després ja es van animant, ja ho veureu, ah. Laia. Després el...
1: M'agrada, eh? De moment jo tenia zero contacte i ara m'està agradant.
2: Sí, eh?
1: Sí.
2: Havia més Espanya,
0: sona
2: eh?
0: Bé.
2: Tampoc ens... O sigui...
1: No, però bueno, ja sabíem a lo que anàvem.
2: Anava a dir, a nivell nacional tampoc
1: no,
2: estava
1: no,
2: alineat
1: ja
2: amb les nostres coses. Però bueno, el tio no. Tampoc es mulla gaire, per bé i per mal, saps? Vull dir, com a mínim tampoc treu allà, o sigui, no va amb la pulsareta d'Espanya, tampoc.
1: Home, ja, si no, ja no...
2: Bueno, ja, però n'hi ha que dius, és que m'agrada la música que fa, però pobre, és tan fatxa que no es pot suportar. Sí. En el cas de Guitarrica, jo crec que simplement és del PSOE i ja està. Sí, vull dir, hi ha gent que ja la veus
1: que... Com el 90%,
2: que,
1: val.
2: Sí, que supura això, no?
0: Sí, sí.
2: Un altre moment que jo penso que es va fer bastant viral el Guitarrica, com molts altres artistes, va ser durant la pandèmia, el 2020, en què ell va treure temes com aquest.

0: maco, això. És tipus Drexler, una mica. Em porta molt a Drexler.
1: Sí.
2: Aquesta bueno, guitarra tan en primer pla, no?
0: Sí, que, la veu, també,
2: aquesta
0: no?
2: Aquesta veu aspirada, sí.
3: Sobretot és la veu, jo crec que en el seu cas que és com molt peculiar. A més a més, l'heu de veure ell movent-se. O sigui, tant en directe com en els videoclips, té com una aura de... angelical, com si fos un ésser superior, diguem-ne, que no perquè se les doni d'això, eh? Simplement és el que et transmet, com una pau, com si fos una mena d'experiència espiritual escoltar-lo en directe, i crec que és molt xulo que ho pugui conservar.
2: Bueno, pau, també paz i també guerra, no? No ho diuen abans a l'altra cançó.
3: molt bé, Sergi, molt ben lligat, això.
2: Per cert, la campanya aquella de Movistar era per anunciar el retorn del futbol. No la veig, sí, la veig com molt estranya pel que transmet la cançó, no?
3: Sí, sí, okay. Bueno, a vegades aquestes coses...
2: Sí, sí.
3: Llavors, a tot això, el tio ja era famós durant el confinament, bueno, famós, entén, la gent el coneixia, jo aquí ja començava com a seguir-lo força i a buscar aviam si el podia veure en algun concert, crec que el primer cop que el vaig veure va ser el 21, però encara no havia tret cap disc sencer, en sèrio, vull dir, ell havia anat traient singles, s'havia anat viralitzant coses, però fins al 2022 no va treure el seu primer disc, que es diu La Cantera, i després va seguir traient noves coses, com per exemple, una de les meves preferides, que aquesta crec que sí que és infravalorada perquè és que no sona quan penses en Guitarrica de la Fuente, que és Romancera.

0: Bueno, cançó clarament per fer l'amor. Us ho dic ja. Us la podeu posar a la vostra llista de reproducció.
1: La posarem.
0: A més, Vicky, Tere que la Fuente té una cosa que no fa falta que entenguis les lletres perquè t'agradi la música, perquè jo no entenc res del que diu. Sí, té unes frases com poètiques, com si fos Gustavo Adolfo Bécquer, sí, que dius, pues molt bé, però no sé de què va aquesta cançó. Però igualment la pots escoltar i està molt bé. Vull dir que això té mèrit.
1: A mi a vegades em passa amb Sílvia Pérez Cruz, que inflexiona tant la veu i la porta cap aquí i la porta cap allà, i dic, ara ja no sé si és aguda, plana o estrujola.
0: Hi ha un punt de... No s'entenen les paraules, per començar no saps quina frase està dient, però és que a més tu busques la lletra per entendre-la i tampoc l'entens.
1: És igual.
0: Vull dir que... I després d'això, el que dèiem, Laia, el 2025 es va animar a treure un nou disc amb uns sons una mica més experimentals. Jo aquí vaig tenir un microinfart. Perquè va ser que...
1: Ai, que el perdem, no? Una
0: mica? Sí, d'aquells moments que dius, però què fa ara? Què fa amb aquest full-time pass?

0: Jo bàsicament el que veig aquí és que Guitarrica de la Fuente, on està la Guitarrica? No?
1: Aquí per ja començar. No hi ha Guitarrica.
2: Sí, Guitarrica ja no hi és.
1: Hi ha com un soci electrònic, el videoclip és raríssim també, llavors ja només el fet de... Mira, dius, vale, no necessitem entendre la lletra, però foltem papi durant 4 minuts seguits, què vol dir exactament, no?
2: Yeah.
1: I aquesta veu distorsionada, una mica Rousseauski, clar, el tio era un pioner, perquè després de que ell comencés a fer això, es va posar de moda, com tota aquesta cosa sintètica. Llavors, és que és un visionari, és un visionari. I llavors, a més, es permet el luxe, també, en aquest disc, de fer com una mena d'himnes molt més lents i com molt més lírics, com Tramuntana, que és aquesta cançó que més fa gràcia, perquè és un vent molt nostre, no?, de l'Empordà.
0: Oh, i tant.
1: I que el tio, en principi, no té arrels aquí, però s'ho sent molt seu, que és molt diferent a tota la resta, també.

0: tampoc hi ha guitarrica, saps?
1: No.
0: Hi ha molta corda... Bueno, és fantàstic. Ell pot experimentar i li surt bé.
1: Per un moment, com que parlaves d'un ben català, dic que no canti en català.
0: No.
1: S'hi atrevirà algun dia, tu creus o no?
0: Jo no descarto una participació a la...
2: És el que estava pensant, quan ho dèieu així. Ara, si dieu que està tan integrat i com que s'ha mogut per la cultura d'aquí, bueno, però vull dir que t'interès i tot això.
1: Valencià, parla valencià, vull dir...
0: Clar, exacte, podria fer-ho, realment.
2: Doncs ja està trigant, vinga.
1: Va.
0: O col·laborar amb algú aquí. Jo a vegades me l'imagino, perquè a més té un estil així una mica semblant, doncs amb un Soc un Bohemio.
1: Perfecte, no? I
0: clar, tant. Un grup així tranquil·let. Sí. Seria fantàstic.
1: Una Maria Jaume, de cop i volta.
0: Molaria molt, també. Sí, sí, o la Maria Hein, o qualsevol artista així una mica més d'autor. La Júlia Colom, m'encantaria.
1: Sí.
0: I per últim, doncs, un tema que ens ha regalat aquest any, així, del no-res, que es diu Calypso, que jo crec que integra justament totes les seves vessants que hem vist fins ara, i jo, des de que la vaig sentir al minut zero, ja em va agradar.

0: els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Anem a Twitter, Laia, on tenim aquí un mapa de coloraines.
2: Sí, és que hi ha aquest Twitter d'en Xavi Ruiz que sempre treu mapes xulos que jo el segueixo i m'ha agradat molt. I avui us volia parlar en un mapa que m'ha fet especial il·lusió, especial gràcia, i m'ha recordat un article que vaig llegir fa temps, aviam si us sembla d'obrir el debat. És un... Aneu al compte d'en Xavi Ruiz, ho veureu. És un mapa dels gèneres de música més populars a Europa, segons el país, d'acord? I aleshores, el mapa és bastant interessant perquè un podria pensar, jo crec que és una cosa que a més està més o menys instaurada, de pensar que la música d'avui en dia més popular és el reggaeton pràcticament arreu del món o del món occidental, i aquest mapa ens demostra que no és així. Tampoc sé quina fiabilitat té el mapa, però parlem-ne. Segons el mapa aquest d'Europa, l'únic país, l'únic estat on el reggaeton és la música més popular és l'estat espanyol, justament. Mentre que, per exemple, doncs, a França teniu el hip-hop com a gènere més habitual o més popular, teniu la música electrònica en el cas de Bèlgica, o l'indi en el cas d'Holanda, o teniu, per exemple, doncs, molt de pop a la resta del continent, especialment Gran Bretanya, i de fet la resta del continent, inclòs per exemple Itàlia, doncs la música pop seria la música més popular. Sí que és veritat que, per exemple, jo crec que hi ha potser alguna imprecisió, i de fet ho diuen els comentaris, que Portugal marca com si el fado fos el més popular, i és una cosa que podem posar en dubte fàcilment, en el sentit que és una música molt tradicional, però que segurament no és el més popular entre el jovent.
3: La més popular a Catalunya és la sardana.
2: Ah, exacte.
3: Doncs
2: justament això ho diu algun comentari. Diu, ostres, doncs no és el que jo m'he trobat, no? També és veritat que, per exemple, ara pecaré de que no sé quin... Em sembla que és Finlàndia, que té heavy metal.
1: Home, són els reis del heavy metal, aquí, zero sorpreses, eh?
2: Crec que però com perquè sigui la música més popular del país, no sé.
3: El cop que van guanyar Eurovisió ara fa 10 anys o així, crec que amb l'Ordi van ser els finlandesos.
2: Ah, però sí que és veritat que m'ha recordat aquest article que us deia de fa un temps, en què es parlava de com l'urban, no, en diferents països, era un o un altre en funció de moltes coses, no? I que semblava que l'urban a tota Europa, o la música així com més actual, o que escolta la franja més jove de la població, passava pel reggaeton, i que no és així, que països com França, per exemple, l'urban, les tendències urban, les marca molt els ritmes àrabs, africans, magrebins, també fruit doncs, dels precedents de migratoris que tenen en aquest país, no? I que és curiós veure com es va conformant l'urban en funció de moltes coses, i en el cas espanyol, per exemple, doncs efectivament veu moltíssim del reggaeton, però probablement si la llengua no fos comuna entre bona part de l'estat espanyol i Llatinoamèrica, doncs no seria així, i potser estaríem escoltant un urban molt més com el francès, que bevés d'arrels magrebines, per exemple, no? I m'ha semblat interessant, i trobo que segur que es podria investigar més i fer més això, divulgació sobre quins són els estils, les tendències que marquen la gent més jove en els diferents països, perquè a vegades ens pensem que tot és reggaeton i probablement no és així.
4: Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar.
0: Els experts, Icar.
4: En los cuentos lo explican muy bien, miras de rosa y ella también, hasta que llegue...

0: A vegades ens movem amb certes bombolles i ja no sobta quan algú encara torna a posar sobre la taula arguments biologistes per justificar desigualtats de gènere. Això ens vol servir perquè això no ens passi més aquest llibre, Laia?
1: Ah, exacte. Mira, us parlem d'un llibre que es diu Dibuixant el gènere, d'en Gerard Collplanes, que n'ha fet els textos i les il·lustracions són de la Maria Vidal, que m'agrada perquè una mica trobo que és un tema que d'actualitat, això que deies, de les bombolles, a vegades em sembla que tot ja està molt clar, però és interessant tenir un manual d'aquestes característiques a la mà. Com us dic, es diu Dibuixant el gènere perquè funciona com a manual, amb moltíssimes il·lustracions, per una mica també anar-hi com a resoldre dubtes, no? Trobo, quan a vegades no recordis exactament com explicar una cosa davant de preguntes, per exemple, d'un adolescent, doncs es pot adreçar a aquest tipus de públic. De fet, això, públic jove, educadors, docents, que volen abordar qüestions al voltant del gènere a l'aula, doncs crec que realment és un bon manual il·lustrat, doncs, que per tots els públics pot ser útil. El llibre ens rebat els arguments biologistes, parlant-nos de comportaments de diverses espècies animals, per exemple, que potser van en contra de la idea preconcebuda que tots podíem imaginar, allò de si el mascle sempre és el fort, etc. Doncs aquí ens donen alguns exemples que rebaten això, però també es fixa en el gènere com una construcció cultural que regula les diferències i desigualtats entre dones i homes, que de passada, a més, suposa l'exclusió de totes aquelles persones trans, intersex, gais, lesbianes, bisexuals. Per tant, té moltes conseqüències, no?, aquesta divisió del gènere. També, a més, el llibre ens parla de societats indígenes que han establert, per exemple, multiplicitat de gèneres o gèneres híbrids, i això no els ha suposat cap inconvenient. Per tant, a vegades no és tot tan predestinat com sembla. Com us deia, el llibre es fixa especialment en com l'atribució social de gènere, moltes vegades, clar, o sempre vinculada al sexe biològic, condiciona una criatura ja des del seu naixement. Parlem d'una construcció cultural, la del gènere, que és tan forta que ens costa molt no assignar un gènere binari a totes i cadascuna de les persones que coneixem. Ens explica el llibre com... És veritat que quan tu veus una persona gènere, fins i tot certa incomoditat no poder determinar-ne el gènere amb facilitat. Més greu encara que això, i ens ho explica el llibre, doncs tots els estereotips que atribuïm a un o altre gènere. Si fem aquesta divisió tan clara, ja comencem a carregar-li els estereotips. Condicionem tots els individus. Això, que potser sembla que va ser el primer que vam superar aquests estereotips, els homes no ploren, les dones sempre són més empàtiques, les dones tenen més instint maternal, malauradament està tornant i configura molt el marc sexista, el marc patriarcal, en què tothom hi té molt a perdre, perquè al final el que fa és que no pot alliberar-se cadascú i que la gent queda privada d'algunes habilitats o atribucions en funció del gènere, doncs, que se li assigni. En un moment en què el feminisme afereix massa joves adolescents nois, ens hi estem trobant, que se senten com culpabilitzats per una atribució de gènere que també és injusta segurament amb la seva individualitat, perquè ells com a persones doncs encara no han tingut ocasió de fer res, no? I per tant és interessant recórrer aquests textos que desactiven aquests mandats de gènere tan tòxics i que fan tan mal a tots dos gèneres, I els mandats de gènere també cal sumar-hi les desigualtats per raó de gènere, que són encara molt presents en moltes societats, barrejades amb altres eixos, és clar, com l'origen, com la classe social. Tot plegat són les desigualtats que al llibre s'expliquen a partir d'un nou terme que m'ha interessat, que és el de la posició de gènere. És a dir, es parla de les dimensions del gènere dels humans, que són el sexe, la identitat de gènere, l'expressió de gènere i l'orientació sexual. Doncs aquí afegeixen un nou concepte, que és la posició de gènere, que és aquest punt en què parla de la situació de privilegi d'un gènere respecte a l'altre o als altres, aquesta cinquena dimensió del gènere dels humans. És molt interessant perquè hi ha diversos nivells de lectura, trobo, és a dir, per les preguntes més senzilles, però també per les preguntes més complexes. No és un llibre que necessàriament doni respostes, però que sí que, si més no, posa noms a les coses i ens dona diferents opcions i diferents teories, i sempre és interessant poder parlar-ne sabent una mica més de què parlem. És Dibuixant el gènere, d'en Gerard Collplanes, amb les il·lustracions de la Maria Vidal, edicions 96...

0: Patum de Berga. Jo feia 10 anys que no anava a la plaça Sant Pere en directe a viure la Patum allà al mig de la massa.
1: I què?
0: I me n'he adonat que m'he fet gran. El meu cos ja no està preparat per estar allà esclafat durant 4 hores seguides. De fet, només vaig aguantar les dues primeres rondes, diguem-ne, de salts. Ja per quan van, després dels plens jo me'n vaig anar amb el que quedava de mi a casa meva, vale? Però vaig aprofitar per fer una mica de reportatge, que el podreu veure al meu perfil d'Instagram, que ja és un canal en si mateix, on entrevistava la gent de la plaça per preguntar-los quin era el seu ball preferit de la Patum, perquè és veritat que tothom coneix molt el salt de plens, però, contra tot pronòstic, no és el preferit de la gent el salt de plens. Alguns, els més joves, jo penso que els que el cos els hi aguanta, sí que us diran el salt de plens, amb què sona aquesta música que estem sentint, i que és el típic ball, per qui no el conegui, en què surten 100 i pico dimonis a la plaça, amb bueno, tot encès,
2: foc per tot arreu,
0: els 20 minuts previs t'informen per als altaveus que allò no és un correfoc normal, que has d'anar supertapat, totes les parts del cos han d'estar cobertes, que si tens por, inseguretat, el que sigui, millor que no hi siguis, i que si hi ha alguna emergència, doncs encén una bengala, la música ha de parar, s'encenten els llums, bueno, tot de coses que poden passar en una plaça, com us deia, minúscula, rebentada de gent i que a sobre estigui tot ple de foc. Vull dir, és que poc ens passa als catalans per les bogeries que fem, sincerament. El salt de plens, jo el vaig viure, personalment, des de sota el Tabal. A mi les meves amigues em van convèncer que allò era un boníssim plan. I ho va ser, però jo vaig patir, perquè és veritat que per l'altaveu et diuen si no vols saltar, marxa de la plaça, perquè és que és molt difícil controlar que la corrent no se t'emporti. O sigui, allò va donant voltes constantment i a més no es pot parar i bàsicament és que ni camines, o sigui, vas empès per la gent volant, pràcticament, flotant. Passa que sota el Tabal, just davant hi ha com una mena de pisters, que són els que tenen les bengales per si passa alguna cosa, doncs poder aturar-ho tot, i ens feien com una mica de cordó de seguretat. Llavors nosaltres estàvem a darrere d'aquesta gent i els hi vam preguntar... Sí, però els hi vam preguntar, us molestem aquí tal, no sé què, i bueno, el pitjor que us pot passar és que us esclafem enrere, perquè clar, si ens veu una allau de gent, que és una cosa molt habitual allà en aquella plaça, doncs anirem enrere i vosaltres treu aquí enclastades. I jo, bueno, bé, prefereixo això que cremar-me. I em va agradar molt que un dels nois ens va dir, bueno, aquí sota el Tabal, que ja hi heu estat altres vegades? I nosaltres, sí, tal... Què roqueres, jo. Bueno, vale, no m'està fent gràcia que em diguin això. Però no ens va passar res, va ser superbon salt, el primer salt de plens de diumenge. I ja està, i el vam veure des d'allà i va ser fantàstic. Això que us deia, el salt de plens no és el preferit de la gent, en realitat. És el preferit de la gent jove, però, clar, hi ha altres coses que penso que són més gaudibles des d'una perspectiva més transversal.
2: Tinc curiositat per saber quin és.
0: Com, per exemple, les masses.

0: Aquesta música de les masses normalment no se sent amb les patums completes del vespre, perquè només la posen a la, bueno, només la toquen a la patum de lluïment, es veu. O sigui, quan tu vas a una patum normal, la completa...
1: Van fer només el soroll de les pròpies masses.
0: El soroll de les masses i el tabal, i ja està. I llavors, què em va agradar molt descobrir de les masses, que no ho sabia? Que és un dels únics balls, per no dir l'únic, crec, perquè ni tan sols els plens ho són del tot, plenament participatiu. És a dir, tu et pots posar a la porta de l'Ajuntament en una cua infinita que hi ha i pots agafar una massa. O sigui, les masses van fent com voltes a la plaça, bueno, en línia recta, però van anant i tornant a la plaça, mentre els àngels passen pel mig, que aquelles figures dels àngels són terribles, o sigui, semblen les guarres, vale? Vull, o sigui, és com una mena de disfressa ridícula que penso, uau, és realment el pitjor personatge de tota la patum, els àngels d'aquests, crec, no sé si és Sant Miquel o no sé què, bueno, els que maten sí. Després les masses, i això, i les masses les pot portar qualsevol, no ho sabia, em pensava que havies de, no sé, inscriure-te,
1: de pertany a una comparsa,
0: o
1: sigui,
0: de Berga, sí. O algú,
1: sí.
0: I no, tu pots posar aquella cua i
1: que et portin una massa. I em vas portar una, tu, o no?
0: No, que, que flipes, tio, si jo no volia... O sigui, vam haver d'anar com una hora abans a la plaça per intentar agafar el lloc aquest de sota el tabal, si surts d'allà no tornes, vamos, ni flipant. Després alguna gent em va dir que li agradaven molt els turcs i els cavallets.
2: Ai, sí.
0: Jo he de dir que no sóc gaire fan dels turcs i els cavallets. Vull dir, no sé, com a ball, em sembla que és molt senzillet... I que la disfressa... Bueno, la disfressa.
1: Jo no és el que més... Els turcs i els cavallets no és el que més m'agrada.
0: Sí, també em sembla una mica caricaturesca.
1: Sí.
0: Però és veritat que...
2: A mi la música m'agrada, eh? Va ser la primera contacte que vaig tenir musical amb la Patum. I a mi m'agrada molt.
1: Sabeu què passa? Que la música de la Patum també ha anat variant.
2: Ja, podria ser, clar.
1: Hi ha partitures antigues, partitures noves, s'ha anat variant, eh?
0: I hi ha diverses músiques per cada ball, també.
1: Exacte.
0: Perquè recordo que quan sortien els gegants, que no estan al top 5 preferits, ja us ho dic ara, la gent comentava com si aquesta ja l'havien tocat o encara no l'havien tocat. O sigui, com que la van variant. Els turcs i els cavallets, a mi no m'apassiona. Entenc que hi ha alguna cosa màgica com de que sigui el primer ball de l'ordre dels balls, que això també és una cosa que el fet d'anar bastant sovint a Patum, la gent es va aprenent quin és l'ordre de les figures. O sigui, que saps que els primers que surten són els turcs i els cavallets, després no sé quin, després no sé quin, després no sé quin. L'últim que surt a cada salt, abans del salt de plens, que ja sabeu que tampoc és en cada ronda, sinó que és cada dos, bueno, sí. Això també t'ho has d'anar coneixent per veure-ho, és un dels meus preferits, i són els nans nous.
2: És guai, eh?
1: A mi m'agraden els balls.
0: M'agrada molt com l'ordre de la música, no? O sigui, primer tens aquesta cosa de picar de mans, que és superparticipativa, tothom pot picar de mans, com lenta, i llavors ja després com hi ha una part més d'eufòria, no sé què, tornes al principi a picar de mans. No sé, l'altre dia que parlàvem del significat de cada ball, també els nans nous comencen a representar ja el que és el poble, no? Vull dir, ja no representen nobles ni eclesiàstics ni res, sinó que és com una cosa més popular. No sé, m'agrada molt que sigui l'últim ball, també, abans del salt de plens.
1: A més, els nans nous, és una festa molt berguedana, però aquest ball sí que s'ha transportat, per exemple, a esbarts arreu del país i s'ha anat representant a diferents localitats. Vull dir que aquest sí que s'ha sabut desplaçar, no?
0: Sí.
1: I no, què? Quan diràs l'àliga?
0: Vale, doncs és que, tio, vaig flipar perquè a cada puta persona que li preguntava quin era el seu ball preferit, vaig haver de dir el que vulguis menys l'àliga, perquè cinc persones diferents em van dir l'àliga i jo vaig flipar una mica, perquè l'àliga, l'altre dia ho comentàvem, val que és un ball molt solemne i molt, bueno, molt sentit i que és espectacular viure'l des de la plaça, eh? Però l'àliga no deixa de representar l'autoritat.
1: Ja. Yeah.
0: Llavors, té un contradictori que sí. No sé si pot ser el nostre preferit, però el poble mana, jo sóc una tia a favor de la democràcia.
1: Per tant, l'àliga.
0: Per tant, top 1, l'àliga.
1: No sé si és el Roger Mas amb la Príncipa de la Bisbal, d'una versió d'aquesta melodia en la que s'hi barregen la música de la Vall de l'Àliga, de la Patum, amb la muixaranga del Gemesí.
0: Uau.
1: I és espectacular, eh? Vull dir,
0: no,
1: si
0: veieu,
1: sentiu, perquè és pell de gallina.
0: I estar allà a la plaça quan balla l'Àliga és espectacular. Ara, el que representa... No sé, a mi no m'acaba de fer el pes. En tot cas, si podeu, l'any que ve, els que no hi heu anat mai, aneu a la Patum, però aneu-hi, sobretot, estan forts i sent persones joves, perquè jo us dic que estava molt al límit de la meva integritat física. Ja no estic preparada per estar en aquest tipus d'esdeveniments de masses i em fa mal tot.
1: Tornant lleiona, eh?
0: Em fa mal tot,
1: amb el que tu eres.
0: Amb el que jo era.

0: en plena època de festivals i un dels grossos que s'atansa, Anna, aquest cap de setmana és el Festival Monocicle. Per tant, anem a Sant Pere de Ribes.
1: Sí, el Monocicle va néixer l'any 2010 a Sant Pere de Ribes amb l'objectiu d'apropar la música d'autor al públic en un format doncs, més íntim i proper, convidant artistes emergents amb noms consolidats. Enguany està encapçalat per tres dones artistes, Nederman, Andreu i Peia. El festival arrencarà dijous amb la música de Terrae a l'Església Vella i l'endemà divendres la festa començarà amb Febres Skull Band.

després de la música a càrrec d'aquesta banda de Vilanova i la Geltrú, el monocicle continuarà amb l'actuació de Cristena, Judith Nederman, que la sentíem abans de fons. També es podrà sentir en directe la música de Romàntic Dimoni. No.

Romàntic Dimoni, o també conegut com a Rodi, és el nou projecte d'en Carles Caselles, l'exlíder de Smoking Souls. Després la festa quedarà a càrrec de Gavina MP3 i finalitzarà amb Ciutat.

que fa dissabte el monocicle començarà amb l'actuació de la Daniela Altieri al migdia i a la tarda és quan trobem doncs, el gruix de la programació. A les 6 de la tarda, espectacle de la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes i després al Pati del Castell faran la final del concurs Música d'Autor i actuaran la valenciana Abril, l'empordanès Jaunest i Kelly Azaia. Però això no és tot perquè després de la final actuaran Hipnosi i també l'Anna Andreu.

0: nubes veo lluvia.
1: La compositora i pianista serà la protagonista del cicle Coneix, impulsat fa 5 anys amb la voluntat de fer un recorregut per la vida musical dels artistes. En aquest sentit, Clara Peya oferirà un concert entrevista, com el que també van fer artistes com Su o Ramon Miravet en les darreres edicions. Aquesta setmana també arrenca el Blau Marí, músic Port Vell.
2: Sigue el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego añejo.
3: Ara m'has portat, eh?
1: Sí, eh? Oh. Fa anys d'aquesta cançó. La cita arrencarà dimecres amb el concert de la Rosana.
3: Encara canta la Rosana,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, encara canta, doncs dimecres...
3: Ai, em faria gràcia anar-la a veure.
1: Sí?
3: Sí.
1: Doncs al Port Vell la trobaràs. Mira. Dimecres, que torna als escenaris amb la gira Vamos a Star Tour. Divendres serà el torn del saxofonista Kamasi Washington, que és una referència absoluta del jazz actual. Dissabte actuarà Carlos Núñez i diumenge UB40 i Ali Campbell.

Ali Campbell és la veu icònica d'UB40, que són uns dels responsables d'alguns dels grans himnes del reggae. Diumenge portaran el reggae al Port Vell de Barcelona a 9:45 de la nit, si voleu anar. Encara queden entrades, com diem, al Blau Marí Music Port Vell, doncs arrenca dimecres i s'allargarà fins al 28 de juny. Marxem ara cap al Pallars Jussà. I de fet aquí ens aturem perquè aquest cap de setmana a Talarn se celebra la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu i Sara Roy hi actuarà. La manresana continua immersa en la presentació del seu segon àlbum, Alter Ego, un disc que passa de l'acústic al pop electrònic amb una versió empoderada. El concert de dissabte, per cert, serà gratuït.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Sentiu-ho als Mua Mua Mua de fons. Ens encanta punxar-vos aquesta cançó per començar una hora amb petonets i amb amor. Són els Dinastà, que ens canten el seu Mua Mua Mua. Aquest que acabeu de sentir no és IA, és el petó que us ha llençat en Sergi.
1: Un altre.
0: Bon Sergi Vives, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, bon dimecres i petonets a tothom que s'estigui traient els llençols de sobre. A Laia Vidal, què tal, aquí en persona?
2: Bon dia, com esteu, nois?
0: Molt bé, avui és dimecres, dia 10 de juny, i pel que fa al temps, els oients es pronuncien sobre les pluges. Ens escriuen al nostre grup de WhatsApp els més matiners, com en Carles, que ens diu plou a Mollà, en Siso, que ens diu plou a Girona, la Marta també plou a Manresa, Eloi Cordomí, és així? No ens enganyen?
3: Bon dia, sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En tota aquesta zona, si també el Pirineu, avui quedaran força núvols, i en canvi a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: Gràcies, Eloi, són les 7:04.

0: almenys és molt més recent. En Salva diu, el meu pare sempre m'ha explicat que l'àvia va fer de model d'una de les estàtues de la porta principal de la Sagrada Família.
1: Caram, quin honor, no?
0: Quan diu la principal, es deu referir, perquè la principal no està feta, es deu referir a la façana del naixement, la
2: jo
0: primera que van
2: sí,
0: fer.
2: La primera.
0: Perquè, a més, ens adjunta una foto, hi ha un romà matant un nadó, és a dir, és una referència, bueno, de la matança de...
1: estàs com... Herodes, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Ah. No t'acabes de creure que...
1: sí, és mica desagradable, no?
0: Però és un passatge de la Bíblia.
1: Sí, ja ho sé, però no deixa ser agradable per veure-ho físicament, no passa res.
0: Bueno, ja s'ha qüestionat Gaudí. Passarà al llarg del programa...
1: No, he qüestionat Gaudí.
0: Tu què posaries? Dos romans agafadets de la mà fent-se el tirant?
2: Que no li ha agradat veure matar nadons, bàsicament.
1: Exacte.
0: Doncs el nadó, el model era l'àvia d'en Salva. Es va fer de model
2: això
0: de nadó.
2: És xulíssim, és millor que una foto, això, tu.
0: Jo ho vaig llegir en més d'una ocasió que el Gaudí va fer servir tot de persones del barri per fer, vaja, el nadó, la Mare de Déu, Jesús, el que sigui, no eren coses imaginàries o generades per haver de saber què.
2: Eren barcelonins.
0: Eren gent del barri, sí. La Laura diu, per mi tot el que hi ha a Barcelona és de Gaudí. Per mi tot el que hi ha a Barcelona de Gaudí és increïble. Poseu les comes a lloc, sisplau. Diu, però per què ha de ser tot tan car? La llàstima és que ho gaudeixen més els turistes que els locals. I et fan algun euro de rebaixa si vas com a local, però igualment és caríssim. En Ferran diu, bandera vermella a tothom que digui disfrutar, sí?
2: Pel tema Gaudí.
1: Clar, millor Gaudí.
0: I el Toni diu, els de l'APM s'estan fregant les mans amb els fricazos que van sortir ahir a la tele cantant la visita del Papa. L'Albert diu, soc del parer que les obres més significatives i de relleu del nostre país s'han de respectar i promoure al màxim. Són els millors recursos que tenim per marcar la ratlla com a poble. Al marge que t'agradin més o menys, t'identifiquen i et projecten a tot el món. Monuments, persones, grups socials, esportistes, tot va dintre. Si no ho admirem, respectem, promocionem i estimem, estem condemnats com a poble.
2: Carai.
0: És a dir, per salvar-nos com a poble, més Gaudí, més promoció internacional de la seva obra.
2: L'altre dia amb les nenes vam veure la pel·lícula que les tres bessones van fer amb Gaudí. És una pel·lícula d'una hora que trobareu al portal de 3CAT.
0: Si no és només un capítol...
2: Potser és un capítol especial que el van allargar com a pel·lícula i sí, dura una horeta i es veu, l'inici és com Gaudí tornava de Nova York, on recordem que ell volia fer un gratacels, molt tipus de Sagrada Família, amb les formes arrodonides i tot plegat, li van dir que no, i a partir d'aquí, doncs, com va acabar una mica els seus últims dies a Barcelona de fenestrat.
0: Quin tracte té amb les nenes, les tres persones, quan es troben?
2: Saps què va passar? Que jo vaig estar a l'inici de la pel·lícula, després jo vaig marxar.
0: Si aneu a la Sagrada Família, visiteu també, que vaig anar, hi ha una miniescola al costat i encara existeix.
1: Sí, jo també, quan me la visita t'ho expliquen.
0: Perquè Gaudí volia que els fills dels treballadors anessin a classe.
1: És que era el millor.
0: I encara no l'han canviada. Hi ha els pupitres, hi ha la pissarra, allí anaven els primers obrers, els seus fills, a classe cada dia.
1: Tu vas poder veure? Perquè jo amb la visita que vaig fer no vaig poder entrar.
0: Mira. Jo vaig triar visita en català i érem quatre. Per tant, ho recomano.
1: Bueno, jo també vaig fer visita en català, però no vaig poder veure l'escola per dins.
0: Tenim reaccions en format àudio avui al tema del dia. Avui a tema del dia.
3: Diuen que la culminació de la Sagrada Família és l'inici de l'apocalipsis. Veiem que es depara per quan el papa va néixer a la torre. Jo espero que sigui a l'inici del projecte Bluebeam. És un pla que tenen les àlies globals per establir el nou ordre mundial. És com un espectacle que es fa en el cel de llums i imatges amb aparicions divines, que tot el que teníem pensat fins ara del món antic desapareix i tot es converteix en un sol déu i en una sola manera de pensar. Vale? Pensem el mateix. Totes les coses que teníem pensades per diferents, clar, un cop veus en el cel el que existeix de veritat, entre cometes, tothom fa crear el pensament únic i és un moment de que la gent agafi una mena de por tot lo desconegut.
4: He de dir que com a arquitecte em sembla un pastís la Sagrada Família. No m'agrada gens. Un pupurri de coses, a banda de que per dintre pugui ser impressionant, però per fora, com a mínim, em sembla un pastís. També considero que en el segle XXI s'acabi una església, em sembla increïble. Crec que aquests diners l'església els podria dedicar a moltes altres coses que crec que són molt més útils. Gaudí m'impressiona la pedrera. O sigui, com a habitatges els trobo increïble. Atrevir-se a fer una cosa així en aquella època en un xamfrà. També he de dir que el Parkway, doncs en aquella època també va ser visionari de fer una cosa d'aquelles, el que passa que no va tenir acceptació.
5: Temples, basíliques, esglésies, catedrals, no em criden gaire l'atenció, però a veure, que no em molesta. I a més, si no existís Gaudí, com es diria el premi del cinema català? O la passarel·la, havia una passarel·la Gaudí? Les escoles que es diuen Antoni Gaudí no existirien tampoc. I quin nom li posem? Que no em molesta Gaudí. Ah, els molesta són els potos fatxes, però Gaudí no. Hola, a Gaudí del dia.
6: Bandera vermella. Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: de cul. Us etziven a la cara els Oques Grasses. Són les 7 i 13 minuts. Us despertem amb la música dels Oques aquest dimecres, dia 10 de juny. Avui un dels temes del dia és el senyor Gaudí, avui que es consagrarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, avui que es commemoren, o podem fer els comptes fàcils, són 100 anys rodons avui des de la mort d'Antoni Gaudí. Parlem de genis que en els últims temps han anat guanyant mala fama, o potser, per dir-ho millor, s'ha investigat del tot a la seva figura i s'han descobert també molts genis, però també s'han descobert com a persones despòtiques que anaven d'incompresos per la vida, anaven d'avançats al seu temps, cosa que no són gent excusa per tractar malament a la gent al seu voltant o per tenir ínfules. Això sobretot ho han explicat gent que ha patit el seu caràcter. Exemples en teniu molt clar, gent viva com Woody Allen, però també s'ha llançat a molta merda o molta realitat en les últimes temporades a personatges com Picasso, Einstein, el científic Wagner, o el mateix Dalí, que ja era bastant personatge en vida. No obstant, Laia, tu per posar una mica de llum, podríem dir-hi, o per trobar genis que sí que ens podem emmirallar, avui has volgut trobar genis guais.
1: Sí.
0: O almenys que no els han caigut banderetes vermelles a sobre encara.
1: Clar, és que una mica si no sembla que per aconseguir grans coses ha de ser mala persona, no? Doncs mira, si algú va morir sense cap taca a l'expedient moral va ser Antoni Gaudí. Va viure, va morir en l'austeritat, va defensar el català contra tot allò que se li va posar al davant, no va perdre mai els seus valors de pau, de bé a la comunitat. Tu mateix ho recordaves fa un moment, que volia que tots els seus treballadors poguessin dur els fills a l'escola doncs al mateix lloc de treball, no? Però no va ser l'únic, en tenim algun més. Us hem preparat un altre, un altar, vaja, de gent genis, bones persones, en forma de...
2: Top 5.
1: Mireu, començarem amb el número 5, que és Pau Casals, perquè Pau Casals va ser una persona molt compromesa amb les seves idees, va defensar tota la seva vida la pau, la llibertat, la democràcia, i no només en paraules, sinó que ho va demostrar amb fets. De fet, es va negar a actuar en països que toleraven la dictadura franquista i va ser una forma molt poderosa de protesta. No va aconseguir tombar el règim, però sí que va fer sortir els colors, a més d'un... Tot i ser una de les figures més altes i universals de la cultura catalana, ja sabeu, violoncel·lista, compositor, director, doncs la seva coherència i la seva fidelitat als seus valors el van fer tan respectat com la seva faceta de músic. Per tant, els nostres respectes. Keanu Reeves.
3: Ostres,
1: és una mica eclèctica aquesta llista, ja ho veureu.
3: Sí, era el que anava a dir, de Pau Casals anem a Keanu Reeves.
1: És que he escollit personalitats que no van ser famosos per ser bona persona, sinó perquè van fer una altra tasca molt important. Però
3: va fer
1: que
3: Matrix,
1: alhora...
3: Va fer Matrix.
1: Per exemple. Però aquest actor porta una vida bastant diferent a la de molts altres col·legues seus de Hollywood. És conegut per la seva fundació privada per hospitals infantils, que donen suport a la lluita contra el càncer, però més enllà d'això sembla que porta una vida bastant senzilla. Sembla que dona bona part dels seus guanys a causes que són una mica per millorar el món. A més, tampoc no mira de treure rèdit a la seva popularitat per enriquir, doncs, grans fortunes. I fins i tot a l'hora de moure's sembla que escull sovint el transport públic i, en canvi, defuig els viatges luxosos. Poc habitual en el seu gremi, podríem dir.
3: Sí, molt millor que Pep Guardiola.
1: Ah, bueno, és que no tothom pot ser que no rips, a veure. Sí, com sigui, hem posat una dona també aquí perquè n'hi ha moltes de dones que fan molt bones obres, però és veritat que hi ha moltíssims més homes famosos per altres coses i llavors costa, doncs, trobar també la doble figura. Però sí que hem posat aquí Rafaela Carrà, perquè...
3: Magnífica.
1: Oi que sí, coneguda per la seva faceta d'artista, sobretot, però que alhora el seu feminisme en l'època que va viure doncs és també molt meritori. En un ambient de l'espectacle, televisió, on naturalment el patriarcat era la norma i la dona era un objecte més que un subjecte, ella es va convertir en una icona del feminisme i del col·lectiu LGTBI, va ser una de les primeres dones a parlar obertament de sexe, a empoderar-se d'aquest discurs, alhora que va ser sempre defensora de la classe treballadora i es va reconèixer pública i obertament com a comunista. Res a dir a la fantastiquíssima Rafaela Carrà. Tornem amb els homes, perquè Nelson Mandela és en el número 2 d'aquest top 5, perquè més enllà dels entorns artístics, doncs hi ha també a vegades en la política persones que transcendeixen la pròpia ideologia. Ell va ser conegut per ser polític, però ell va ser també un dels líders emblemàtics de lluita contra el sistema de l'apartheid, que va arribar a ser el primer president de la República de Sud-àfrica, però sobretot va fer ostentació d'una gran generositat.
0: El primer president negre.
1: De la República de Sud-àfrica, crec que va ser el primer.
0: Ah, perquè abans que eren...
1: No sé si era república o quin tipus de règim hi havia. Sí que sí, va fer, com us dic, una gran generositat, perquè ell portava 27 anys a la presó, però va apostar pel perdó, pel diàleg, en lloc de la venjança, i això li va valer el Premi Nobel de la Pau l'any 93, quan encara es donaven Premis Nobel de la Pau doncs, a gent que s'ho mereixia. I ara al top 1 us he posat una persona que no és coneguda per bona persona,
3: Guardiola,
1: però...
3: no, per favor.
1: No, tranquil. Kilian Jornet.
3: Home.
1: Perquè costa trobar esportistes que, més enllà de la seva habilitat en la seva disciplina, destaquin pels seus valors assenyats o per la seva aposta per la millora del món que els envolta. Una excepció, trobo, és Kilian Jornet, que, malgrat haver-se carregat tots els rècords imaginables en la seva matèria, en l'esport, segueix mirant que la seva tasca reverteixi en la millora social. Ell inverteix en les seves pròpies investigacions mèdiques al voltant de l'esport d'elit, de l'esport físic, però també aposta amb la seva fundació per elaborar una alternativa real a la roba esportiva de consum responsable, perquè tothom pugui comprar doncs, roba sense mala consciència, i també aposta per la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del medi ambient de manera molt i molt important.
0: La Montse, que ens escriu al WhatsApp i ens diu: m'explota el corazón amb la secció d'avui de la Laia. Montse, digue'n si és una referència.
1: És que ets... Ai, és bona o dolenta?
0: No, bueno, a veure, jo el que dubto
3: és... Era una referència a la Carrà.
0: Si és una ídol, si és ídol de la Rafaela Carrà, o si realment t'encanta que et posem sobre la taula aquests ídols, genis que sí que són respectables i que sigui que ens en podem mirar allà. La resta podeu dir els vostres i així ampliarem la llista de genis amb, segons diu la Laia, un expedient immaculat. I ara exploten Deixins amb la seva Simple Song, perquè així són les cançons més boniques. Són les 7:18 al matí.

0: Així sona Els Experts.
1: Jo el que havia fet era posar uns gots del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
2: sí.
1: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, eh? I llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan i anaven grans Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-traqui. I cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
3: Canta ràpid.
1: Amb els esclops d'en Pau fangava Sant Joan i anaven grans Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-traqui amb els esclops d'en
0: Pau. Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: El minut a minut del Pata als Experts.
3: Les 7 i 22 minuts del matí, el Papa ja és a Catalunya, concretament a Barcelona, i això es nota perquè el centre de la ciutat i la part més propera a la Sagrada Família està plena de tanques i presència policial des de fa hores. Ahir, el màxim representant de l'Església Catòlica va visitar la catedral i va celebrar un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
5: El papalló 14 va demanar davant els 40.000 assistents a Lluís Companys que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Un acte en què el pontífex també va convidar a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir.
6: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom.
5: Tothom. A l'acte de l'Estadi Olímpic hi va haver actuacions musicals com les de Sergio Dalma, Álvar Soler, Alfred García, també hi van prendre part als castellers de Vilafranca, que van carregar un 4 de 8.
3: I descarregar, no?
5: I descarregar. En un escenari...
3: Aquests dies sempre fan castells a l'abast perquè no caiguin.
5: Era el que anava a dir. Són capaços de fer coses molt més altes, però sempre és allà de... La gent no entendrà si no el descarreguem,
3: oi? De fet, que segurament és un record que portes al cor, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, ningú va arriscar gens.
5: No, gens.
3: Bueno, pobres tampoc, van triar això.
1: No he dit pobres, no, l'actuació menys arriscada de la història.
3: Destruïda, sí.
5: Doncs això en un escenari en el que hi havia una rèplica de la Moreneta, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la que beneirà avui. De fet, l'acte va ser molt més auster que el que es va produir al Bernabéu a Madrid, on les últimes hores ha transcendit un moment que se'ns va passar per alt, que es veu que mentre xutaven gols a una porteria, això a Madrid, els locutors habituals de la COPE del Madrid anaven narrant-ho així.
7: Alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
8: Asistencia perfecta contra la soledad.
7: ¡Gol, gol, gol, gol, gol!
5: Veia com molt cringe, perquè això va anar sonant com durant 5 minuts al Bernabéu. Nosaltres ens centrem a l'acte de Montjuïc, on no s'hi van marcar gols, però els fidels i les famílies van omplir les grades amb una gran presència de joves com aquests que volien demostrar la seva devoció pel Papa.
9: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
5: No tothom està a favor de l'arribada del pontífex a casa nostra, ni molt menys. Ahir, un centenar de persones es van concentrar al passeig del bord de Barcelona contra el macrodispositiu que s'ha organitzat per rebre'l.
12: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la llibertat de consciència! Visca!
5: El més curiós és que tot es feia una mica rotllo humilia.
1: Sí,
5: sembla que diguessin, visca...
1: Que endreçat tot, no?
5: Sí, molt rotllo mossèn.
3: Vau veure el mama mòbil?
1: No.
3: És que trobo que hauríem d'haver començat per aquí. Els docents van muntar un mama mòbil.
1: Ah, doncs no el vaig veure.
3: Hi havia una portaveu a dintre vestida de groc, és a dir, un mama mòbil blanc i la vestida de groc, que són els colors dels docents, el groc i el blanc, i anaven honorant-la a la mama mòbil, que anava fent proclames a favor de que hi hagi menys ratis de per
1: alumnes. Clar, a veure si diumenge la treuen també, que
5: menys
1: hi haurà la manifestació.
5: Menys miracles i més fets, anaven dient, eh? Sí. Uns docents, per cert, que els vam tenir bona estona aquí a les portes de Catalunya.
1: Sí, és que hi va ser mobilització.
3: Jo estic a favor del miracle, també, però que tinc poca confiança.
5: Exacte.
3: Si per miracle hi ha menys ratis, miracle.
5: Sí. No, si es fessin endavant. Des de la campanya Jo no t'espero, que plega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica, es reclama un debat honest per aclarir la neutralitat de l'Estat.
2: i té tot el dret a resar. Però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
13: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
5: Avui al matí el papa visitarà la presó Brians i Montserrat i a la tarda passejarà per Barcelona i beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: De seguida llegirem més comentaris sobre la vostra relació amb Gaudí, que és el tema, és la pregunta d'avui, però per despertar-vos i així líricament volem sentir la Jazz Woman i de seguida en Lil Dami, amb aquest tema compartit. Es titula Anem a tot. I de seguida a dos quarts les notícies, si és que es poden explicar més coses del que va passar ahir al país.

0: Així sona els experts.
1: Si dius 6-7, pots respondre 7-8, val?
2: Sí.
1: Vale, però això vol dir que ets beneit per dir aquestes tonteries. Ser beneit.
2: Ah.
3: ¿Qué es esta mierda?
2: Ser beneit. No, però no entendrà ningú, Roger.
1: Però estem replicant de forma catalana una...
2: Clar, no és de forma catalana.
1: Ser beneit.
4: Ser beneit.
2: Sí, però ningú entendrà.
4: Però justament per això, justament. Beneit.
2: No, si no ho entenen, no funciona.
4: Ser beneit.
2: No, no ho compro.
1: Però no s'entén.
2: Sí, no s'entén. Si dius ser beneit, no s'entén. I si dius ser beneit, tampoc s'entén.
1: És un encavalcament, és un joc de paraules.
2: Mireia, opina, sisplau.
4: És ser beneit.
5: Home, a mi m'està agradant.
4: Però entens que t'està dient ser beneit?
2: Però llavors diries, ets beneit. Podem conjugar els
4: beneits. Home, però no es pot jugar.
1: És una broma, és a dir, ser beneit.
6: Va, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no fem per res.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
7: Bon dia.
1: Dos quarts de vuit, què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 10 de juny?
7: Doncs que avui és el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest matí, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians. Després, cap a quarts de 12, arribarà a Montserrat per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica, perdoneu.
2: Pobre, donem-li aigua.
4: S'està emocionant, perquè no cada dia visita el Papa aquest país.
7: Això és veritat,
4: A vegades és emoció continguda.
1: A la butxaca tinc un culleret de boletes, així sé per quina secció anem.
4: Ah,
1: per exemple,
4: és com el Rosari.
1: Miniquiz és mig... Sí, vaja, ja està.
4: Molt bé, molt bé.
7: Sí, ja estic millor.
2: Refeta, dem refeta.
7: Exacte, el que diem és que cap a les 11 el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, després cap a quarts de 12 arribarà a Montserrat per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. S'hi quedarà també a dinar. A la tarda tornarà a Barcelona per visitar l'església de Sant Agustí, del barri del Raval, i tot seguit serà quan Lleó XIV acabarà els actes a Catalunya, a la Sagrada Família. A dos quarts de set començarà el recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia, i ja al temple, la missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones, i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
2: Déu-n'hi-do, apretadeta l'agenda, eh? Trobo que tot va molt picat, allò. No estaran ni 10 minuts a cada lloc, perquè si cada mitja hora canvia de lloc...
7: Exacte, això... i com que tot està aquí al trànsit, no hi ha trànsit...
4: Intenta fer-ho tu, això.
2: No, però que d'aquí a Montserrat hi ha la distància que hi ha.
4: Clar, vull dir, però perquè li obriran pas. Li obren pas.
2: Sí, però no pot volar, tampoc.
7: Doncs, a banda de la visita del Papa a Catalunya, avui el dia també està marcat per aquesta segona jornada de la selectivitat. Al matí els estudiants tenen exàmens d'història o bé d'història de la filosofia. A mig matí, anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències, llengua i cultures llatines o matemàtiques, i a la tarda es faran exàmens de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i tecnologia i enginyeria. Recordem que aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
1: Ens escriu en Carles, al grup de WhatsApp Expert, que hi envia la seva filla. Diu que la jornada d'ahir li va anar prou bé, que els nervis van desaparèixer un cop asseguda a la taula i que primer dia superat. A veure què tal avui. Diu, les seves amigues totes més o menys igual, menys un amic que va copiar sense saber que les respostes d'un examen a un altre estaven canviades de lloc.
7: Ai, el model A, model B.
1: Aquests detectors tan moderns que diu l'Anna, suposo que la allargassació de coll, això no
2: ho toquen.
1: I la Marta, que la filla del Carles vol estudiar química, i la Marta hi envia també la seva filla i diu, la interessada diu que de moment no han posat cap examen impossible, que els d'ahir estaven tots a l'abast.
2: Ah, sí, a mi m'havien dit que el d'ahir el més difícil era el d'anglès.
1: Sí?
2: Ja va arribar una vigilant controladora, diguéssim, que va dir que el seu alumnat havia trobat el d'anglès el més difícil.
1: La Marta, que culmina dient avui, mates i filo i emoji de creuar els dits.
4: Vinga, a veure.
7: Sí. Doncs aquests exàmens d'ahir es van poder fer sense problema, tot i la visita del Papa i tot i la vaga dels mestres, que va tenir un seguiment a la baixa, de fet, segons els sindicats, d'un 20% i segons el departament d'un 12%, on continuen de vaga des de fa un mes, és el País Valencià. Avui els sindicats de docents sotmeten a consulta la darrera proposta de la conselleria. Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà. Les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes a Bahrein i Jordània, i de fet Washington per ara dona per acabada aquesta ofensiva com a resposta per l'abatiment d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui, reunió del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona. Barcelona. I acabo explicant-vos que la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per tres nord-americans i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano, i de fet la missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve.
1: Mira, la nostra oient, la Carolina, que és no només artista, il·lustradora, fan d'Evangelion i professora de Belles Arts, sinó que a més ahir li tocava ser vigilant a un examen de la CL, diu que també va ser complicat Fonaments de les Arts, però que la gent es pensa que els exàmens d'arts o carreres d'arts són fàcils i no. Diu que ahir va ser més difícil del que s'esperava, no més difícil que altres anys, i diu, alguns van sortir plorant, pobrets.
2: Ostres, pobres.
1: Examen amb una mica de mala baba. Fes-nos una mica d'exemple perquè acabem d'entendre també de què va aquesta assignatura i que era tan difícil.
7: Sí, perquè assignatures que ja no sé de què estem parlant, eh?
4: No, jo em perdo.
1: Jo sempre recordo que és més difícil dibuix tècnic, eh? Només sabia fer la...
4: Hòstia, sí.
2: Que sí, el que he plorat més també a la vida és dibuix tècnic.
1: Jo també plorava.
2: I és que plorava tothom allà.
1: Les llàgrimes salades em queien sobre els traços de l'hexàgon i es desfeia el grafit sobre allò. Anava la profe de Belles Arts i li deia, miri que impressionista. Bé, Anna, què no t'esperava saber avui?
7: Doncs mireu que si sou amants de Lego i de Barcelona, aquesta notícia us agradarà perquè la Sagrada Família ja té el seu propi Lego. És el més gran del món, amb més de 12.060 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica i, de fet, sortirà a la venda l'1 de novembre, tot i que ja es pot reservar, però atenció, prepareu la butxaca perquè costarà 750 euros.
4: Sí, és car i, a més, la casa que heu de tenir no ha de ser petita, perquè jo suposo que això
2: clar,
4: deu ser un macro...
2: I m'assalten molts dubtes, de saber si el Lego és de la Sagrada Família completa o només el que està fet fins ara.
4: No, completa.
1: De fet,
2: és segons el dibuix, perquè,
1: esclar... Laia, em sobta que no te n'hagis adonat que avui al post que fem sempre de la pregunta del dia, la imatge de la Sagrada Família, jo hi em vaig currar, vaig estar quasi 5 minuts fent un disseny i vaig substituir el temple expiatori pel temple de Lego. I
7: molt
1: tot,
7: bé.
1: I ningú m'ha fet cap comentari, no. Per tant, vol dir que ho fem molt bé i que no es nota.
2: Ah, exacte, no pateixis.
1: Aneu al post del grup de WhatsApp i veureu com és, sí, la Sagrada Família de Lego i que les torres estan acabadíssimes i també permeteu-me dir que he vist sets de Star Wars una mica més cars, eh? No el doble, no, però quines xifres has dit?
4: 750.
1: 700.
7: Sí, 750. Hi ha alguna empresa xinesa que ha rebaixat a 500 euros, eh?
1: Les fake van molt ràpid, eh? Però sí. A veure, que algú faci una comparativa amb un destructor imperial de Star Wars, que 1.000 no, però 800-900 crec que sí que val.
4: El Camp Nou costava uns 450-500.
1: Mira, aquest parla famílies més modestes, eh?
4: Sí.
1: Bé, a 7:37, ja que em parlaves del Camp Nou, anem als esports més o menys normals.
7: Sí, al costat del Camp Nou, al Palau, el Barça doncs va començar amb victòria a la semifinal de la Lliga ACB, va guanyar el Tenerife per 100-67. Avui debuta el Joventut a les 8 a la pista del València i en hoquei patins l'Igualada va eliminar el Barça i es va classificar per la final de l'Hockey Lliga 22 anys després, i en futbol sala el Barça va derrotar l'Inter i jugarà a la final de la Lliga.
1: I quin temps farà avui, que ja alguns oients d'interior ens diuen que plou a les seves poblacions?
7: Sí, a veure, a primera hora del dia doncs hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, però al llarg del dia el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu, amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i a Osona, i a més, doncs avui no serà un dia de gaire calor perquè les màximes més altes se situaran al voltant dels 30 graus.
1: I ara 38 minuts passen de les 7 del matí, seguim amb els Blavut, que ens canten una de les seves millors cançons, o de les que més ens agraden, de les recents, titulada El millor que hem fet, i de seguida la Laia amb el seu compte, avui de quina àrea del coneixement?
2: Divulgació científica.

0: Escoltes ICAT.
1: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
3: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
4: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
5: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
6: Les 7 i 42 minuts al matí, a l'hora del conte, avui, Laia, aquest grinyol...
7: Perdoneu.
6: És l'efecte del fregament d'una superfície
7: metàl·lica,
6: com la del portàtil, sobre una superfície de fusta com és la de la taula.
7: Tal qual.
6: Vale? No és un pet del Roger.
7: No. Mireu, avui vull recomanar un compte d'Instagram que es diu Entre Fones i Neurones, que és un compte de divulgació científica que, de fet, va rebre el Premi Crit d'aquest últim que es va donar, doncs justament això, la divulgació científica. És un compte des de que ens arriba des de Mallorca. Sincerament, molt bé, o sigui, molt bé la divulgació sobre molts temes diferents, perquè tu podries pensar que és només científica pel que fa a les ciències així com més de la natura, doncs no, també hi ha, parlen d'història. A mi he de reconèixer que aquests comptes que ens donen contingut sobre curiositats em donen la vida, però és que a més està molt ben explicat. Va, si voleu us deixo sentir un fragment perquè veieu una mica de què va la cosa.
8: Formentera va ser repoblada perquè un ibisenc va acabar a sa presó per intentar dur blat de moro a Eivissa. Ja, molt loco. Benvinguts, benvingudes a Història Balear. Vos presenten en Marc Ferrer de Joan, un patró eivissenc vinculat en es blat, que tenia un acord amb sa Universitat de Formentera a Eivissa. Resulta que quan estava a València amb es vaixell carregat de blat per tornar cap a ses Pitiuses, va quedar atrapat allà. I va ser així perquè es pagament no se va poder donar. I pum, directe a ses Torres dels Serrans. Però com no va ser una condemna justa, en sortir, en Marc li demanà una compensació en el rei. En concret, mitja legua de bosc de Formentera, entre altres. Una illa que no tenia
7: població. Veieu, aquí ens explica una història que naturalment no coneixem, però probablement les Illes Balears també hi ha molta gent que no coneix.
6: Oh,
7: i tu podràs dir, home, és bastant local això. Bé, però primer que Països Catalans és tot i per tant ho hem de saber tot i volem saber-ho tot i ens encanta que ens ho expliquin tot. Però no només això, sinó que hi ha temes que són de divulgació científica o d'històrica o el que sigui que són perfectament extrapolables a qualsevol altre lloc. I si voleu us en poso un altre perquè ens parla justament de la gespa i del turisme, que això ens afecta a tots per igual.
9: Pousa aquesta gespa i de mantenir-la pot gastar molta més aigua que una família sencera. Si vius a Balears i tens gespa, això t'interessa. I com estem xerrant de ciència i Balears, qui millor que Entre Fones i Neurones? Ei, què ens pots dir de tot això?
10: Hello! I d'allò veig consums d'aigua altíssims per mantenir-los tot l'any verds. I això, en èpoques d'estrès hídric, no té molt de sentit.
9: Exacte. I aquí coincideix amb el pic turístic.
7: Bueno, ja ho veieu, aquí en aquest cas és un post que a més ha fet en col·laboració amb altres comptes de divulgació, doncs també Balears. És que serà mentida perquè realment a les Illes Balears hi ha molta menys població que al Principat i en canvi també hi ha moltíssims comptes superinteressants, molt seguits, i que aquest té gairebé 15.000 seguidors, Com us dic, és, i fa que sigui molt variat, que us he posat aquest de la gespa com un d'història perquè veiéssiu que era bastant divers, però hi ha moltíssimes coses d'art balear també, perquè molts hi anem a vegades de vacances i també vol saber doncs, per què les cases aquestes doncs, són blanques, l'època del passat islàmic de l'illa, també molt interessant, coses de molt de història de l'art, també. De veritat, molt xulo i no, o sigui, encara que sigui només algunes coses de les Illes Balears, altres no només són de les illes, però és que a més les trobo totes interessantíssimes. Ah,
6: per cert, Laia, parlant d'artistes i de gent, l'Adam amplia la info que ens has donat. Bé, no és que destrueixi la teva tesi, sinó que t'amplia i investiga més la figura de Pau Casals, abans que ens parlaves de genis guais.
0: Ai, que estem buscant ombres al Pau.
6: Diu que es va casar, clar, això no era una amant o algú que maltractava una musa, es va casar, per tant, era, se sabia, amb una dona 60 anys més jove que ell.
7: Uf. Ah, sí?
6: Sí.
7: Ah, no ho sabia.
6: Però després hi ha defensors com en Ferran, que diu és perquè vivia en una època on no podia dir que era homosexual i tenia, van fer una mena,
7: ah, sí?
6: una mena de conveni amb una altra persona i casar-se.
7: Ah, doncs. Tampoc no ho sabia. Ostres,
6: en
7: veig
6: aquest cas tornaria a caure al cantó bo de la història.
7: Sí, tampoc estarem aquí jutjant bons i dolents, però sembla que tenia una trajectòria exemplar en molts àmbits i ben, tampoc de moment no s'ha demostrat el contrari, no sé.
0: Clar.
6: La cançó que li pots enviar a qualsevol persona o a la persona que creguis que és el teu amor, la Ludwig Van, i ara de seguida votarem la cançó de les 10.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Oients, avui parlem de tema Gaudí i aquí al nostre grup de WhatsApp podeu respondre a la pregunta del dia amb textos, amb àudios. També d'aquí una estona aquí al grup podreu jugar al miniquiz. Ja sabeu com fer-ho si no hi heu entrat mai.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Aquí ens trobareu cada matí i la resta d'oients cada matí, cada tarda, cada vespre i cada matinada. Aquí al grup de WhatsApp teniu també penjada l'enquesta de la cançó de les 10 perquè voteu l'última que us punxarem el dia d'avui, dimecres. Com sempre, teniu disponibles 4 cançons que us apretrien Sergi i inspirat en...
0: La Famèrdida!
2: Un 10 de juny de l'any 1931, així el cantant Joao Gilberto, considerat el pare de la bossa nova. Eu mesmo.

0: talento natural.
1: Nascut a Juazeiro, a l'estat de Bahia, Gilberto va aprendre a tocar la guitarra de manera autodidacta i sempre va anar a la seva, amb la idea ferma de crear una nova forma d'expressió musical amb el seu instrument. I va ser així com, destirant la percussió i el ritme de la samba i fent-la passar pel jazz, va crear la bossa nova. Avui, per la tria de l'última cançó del programa, us posarem quatre cançons amb aquest ritme, però publicades aquest segle. La primera també la va popularitzar Gilberto, però la sentirem interpretada en aquest cas per Amy Winehouse.

publicar l'any 2011 de forma pòstuma dins l'àlbum recopilatori Lioness Hidden Treasures, tot i que s'havia gravat uns quants anys abans, el 2002, a Miami. Amy va deixar-nos aquesta interpretació acústica íntima brutal on ella mateixa tocava la guitarra. Sentirem ara una altra versió d'un altre clàssic.

En aquest cas és el Más que nada, cançó escrita per Jorge Ben, que va popularitzar Sergio Méndez i que 40 anys després, el 2006, ell mateix va versionar al costat dels Black Eyed Peas, cançó que en aquesta versió va deixar més a banda la bossa nova i la samba per entrar més en el terreny del hip-hop. A casa nostra també tenim bossa noves, com aquesta de la Muixca. Tenia

0: De fet, la cançó dona nom a l'últim disc de l'Irma Farelo, Nova Bossa, una cançó inspirada en la bossa nova en la que la maresmenca feia un viatge vital que acaba amb un àudio de la Muixca de Petita i que juga amb ritmes brasilers, bases instrumentals i producció electrònica. I acabarem amb en Baia Baia.
1: Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: Més guapo, jeje.
1: En Víctor Ballesteros, aquest viticultor i raper que ha reivindicat els darrers anys el macarrisme català, fa tot just 3 setmanes publicava aquesta cançó que se'n diu Bossa Nova, que també compta amb aquest ritme brasiler, un baia-baia amb lletres que no deixen mai indiferent a ningú. 4 cançons aquest segle a ritme de Bossa Nova. Quina voteu per tancar el programa? Aquesta The Girl from Ipanema de Amy Winehouse, Más que Nada de Black Eyed Peas, Nova Bossa de Muixca o Bossa Nova de Baia Baia?
2: Entreu al nostre grup i cliqueu la cançó que voleu que soni, l'última del programa. Per ara, avui estarà divertit, perquè sí, Amy Winehouse guanya per bastant amb la seva noia de la platja d'Ipanema, però darrere, apretadetes, la Muixca i Baia Baia. Així que avui, varietat, veurem a les 10 quina cançó guanya i us la punxarem per dir-vos adeu. Ara per ara, encara és aviadet, són les 7:53 i avui alerta que us regalem un tros de còmic. Perquè 20 anys després de la seva publicació al nostre país, arriba una nova edició especial de Agujero Negro, aquesta totxana, segurament la novel·la gràfica més coneguda del dibuixant nord-americà Charles Burns. Si bé jo el vaig llegir fa 10, 12, 15 anys, feu-me confiança, crec que me'n recordo suficientment per recomanar-la avui. I a més, encara em ressonen les seves paraules de Charles Burns en persona, que va visitar Barcelona en persona la tardor, fa escassos mesos, al CCCB, i jo demà, l'endemà mateix aquí us feia la crònica, i us deia com de vigent és la seva obra, encara que esclatés als anys 90, jo mai gosaria dir que és un autor molt noranter, sinó que és més que permanent. En qualsevol cas, Agujero Negro, aquest còmic, es va publicar a Estats Units entre els anys 95 i 2005, i Charles Burns es va inspirar en la seva adolescència difícil, d'outsider, a prop de la ciutat de Seattle, i si no coneixeu el seu estil, sempre té aquest punt de terror, de cosa inquietant, atmosfèrica, a mi m'agrada dir-li d'incertesa, com de somni. La història, perquè us situeu, la base és, laia, la que tot mola, eh? Història yankee, clàssica d'adolescents, m'agrada aquest, m'agrada aquella, a aquella no li agrado, amor, desamor, sóc massa tímid per parlar-li, excursió al llac, que això ja és mitologia americana, i us pot sonar molt de pel·li, però a més, com que el seu traç inspira molt en la il·lustració dels anys 50, o fins i tot el còmic europeu, us en podeu fer la idea, però, és Charles Burns, i sempre hi ha una mica de terror, una mica de body horror en aquest cas, perquè la trama, allí on fa clic, és en una mena de malaltia de transmissió sexual que pateixen els protagonistes, que fa que les pitjors pors d'un adolescent es tornin reals. És a dir, la pell m'està mutant, la cara se'm comença a deformar, que al capdavall els adolescents és el que els passa.
1: Sí, és el que els passa.
2: Aquí és més monstruós, aquí sí que hi ha una mica més de tentacles, em canvia la cara, però no deixa de ser el malson de tot adolescent que sobre aquí es fa real pel fet de fer sexe, quan era una cosa que li feia encara por o que es pot haver condemnat a moltes generacions de joves al llarg de la història.
1: Per tant, abstinència.
2: Sí, sí, és un llibre sobre això, sobre la por de no ser acceptat, sobre fer sexe o no fer-lo, la por de no ser estimat, de no trobar mai una persona estimada, no? De no ser correspost. Si voleu, podem fer-hi un lligam amb la pel·li It Follows, de fa alguns anys, aquesta pel·li de por, doncs Charles Burns ja va fer i dibuixar i escriure una història similar als anys 90. Aquesta edició especial, a més, inclou portades originals, les portades i contraportades americanes a color, és a dir, el que jo no tinc a casa meva, i aquesta edició nova us la regala l'editorial La Cúpula. Si voleu jugar i endur-vos-el, doncs jugueu al miniquiz d'aquí mitja horeta una miqueta més per guanyar aquest tros de còmic.

Amb l'Àlex Pérez ens anem aproximant al final d'aquesta hora. Ens canta Dies Millors i ara és el moment de sentir la cançó IA. Avui la dediquem a la Sagrada Família, avui que el Papa Lleó XIV beneirà la Torre de Jesús. Una cançó que hem titulat La Sagrada Paciència. A veure si endevineu qui l'ha escrit.

ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: pregunta funcional. Inspireu-vos amb aquesta lletra de les que faltaven. Amb elles obrim aquesta nova hora de ràdio. Són les 8 i 2, som els experts d'ICAT, aquí com cada dia en directe fins a les 10. Amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I l'Anna Closa, què tal?
2: Bon dia.
0: Bon dia, Sergi Vives.
3: Molt bon dia, Roger.
0: I a tots els oients superactius aquí al nostre grup de WhatsApp. Preu atenció, que hem de parlar d'infidelitats.
4: I el primer matinador...
0: Perquè, a diferència del dia que sempre fa pública el top de la revista Forges, dels més rics del món, que sempre ens causen més suspicàcia, ja tenim aquí aquest rànquing molt més especial, rànquing estacional, amb les 20 ciutats més infidels d'Espanya i Catalunya, que es consolida com un dels grans epicentres de la infidelitat amorosa. A Catalunya anem al capdavant, anem, això sí.
2: Sí, ja ho veureu, ja ho veureu. A veure, aquest rànquing el publica cada any l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. És una plataforma de cites exclusiva per mantenir connexions discretes i casuals, dirigida a persones casades que busquen una aventura, una relació oberta, o bé que doncs, estan de viatge i busquen sexe casual a l'estranger. L'aplicació va néixer el 2002 i compta amb més de 90 milions d'usuaris.
3: Déu-n'hi-do.
2: Doncs bé, la plataforma Ashley Madison ha reafirmat per quarta temporada que Catalunya ja és tot un referent pel que fa a l'exploració de noves modalitats de relació de parella.
3: Que n'aprenguin.
2: És tot un referent en temes d'infidelitats. Si ens fixem en el rànquing de les 20 ciutats més infidels d'Espanya, en l'última posició doncs, trobem Alcobendas, a la Comunitat de Madrid, que està precedida de Valladolid, Marbella i Alacant. En 16a posició, ara sí, hi trobem la primera ciutat catalana.
0: Home!
2: És la primera ciutat catalana que apareix en aquesta llista. Ha baixat el nombre d'infidels perquè l'any passat Reus apareixia en 15a posició i ara ha baixat un esglaó. És la 16a ciutat amb més persones deslleials.
3: Per al·lusions, com a reusenca, has de dir alguna cosa?
2: No, jo no. Després de la capital del Baix Camp apareix Saragossa, Sant Sebastià i la segona ciutat catalana, una vella coneguda dels reusencs.
5: Tarragona,
2: i déu-n'hi-do la de posicions que ha perdut Tarragona, perquè l'any passat era 8a i ara ens la trobem en 13a posició.
1: Ui, la gent ha perdut promiscuitat.
3: Sí,
1: clarament.
3: Sí, està claríssim.
2: Després dels tarragonins, la llista continua amb Burgos, Bilbao i...
6: Lleida, tan un xic que maco és que...
2: Lleida, l'any passat era 7a.

0: la tercera vol dir que la primera i la segona són menys poblades.
1: No té per què, llavors. Per tant, ha augmentat el nombre de persones infidels de la ciutat comtal i voleu saber qui hi ha en segona posició?
0: Sí.
1: Doncs mireu aquesta.
0: Manresa,
2: Manresa, Manresa, Manresa, Manresa.
3: A veure, hi ha una cosa que ha superat la posició, és aquesta música que has posat.
1: De Julio Madrid.
3: Manresa en mi ciudad.
1: Me la va dir en David Talleda, clar que és d'allà.
0: I per què Manresa la gent és infidel? L'estic molt preocupada.
1: Doncs mira, ho és bastant, perquè la capital del Baix ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i ara sí, en primera posició, potser ja ho sabreu, perquè per tercera vegada consecutiva és la ciutat més infidel de Catalunya. Girona és la ciutat...
3: Sí, sí, no m'ho esperava.
1: Doncs Girona és la ciutat més deslleial, amorosament parlant, de Catalunya.
4: Qui no us esperàveu més?
3: No, no sé, m'ha sorprès Girona.
0: Jo a Barcelona m'hagués semblat molt més habitual, o fins i tot et diria una ciutat molt turística, tipus, no sé, Salou o Lloret, no? Sembla com que és un lloc on la gent no està més de vacances.
3: Més de pas.
0: Exacte, més de pas, sí.
4: Però tenint en compte que Alcobendas és de les primeres que has dit, jo trobo que és típica ciutat on la gent va allí com d'amagatotis, no? No m'estranya que estigui al capdamunt.
3: Una ciutat on comencen a fer petons al cul de lleones, clar, a veure, és veritat que aquí a bici.
1: Doncs també per sorpresa ha estat que es col·loca en primera posició a Espanya, cosa que l'any passat era Pamplona, la més infidel.
0: Ah, veus, clar, de pas, és que la meva teoria és bona, el que passa que Girona, mira, està allà.
3: A Pamplona i els Sanfermins, a Girona...
0: Clar, bueno, no.
1: I segons aquesta aplicació de cites extramatrimonials d'Ashley Madison, es pregunten per què s'és infidel. Doncs Ashley Madison ha volgut estudiar els motius pels quals les dones i els homes, doncs, decideixen ser infidels. Segons l'aplicació, la raó principal és la insatisfacció sexual, que és un 30%, seguida per la necessitat de més atenció i afecte, un 29%, i les ganes de viure experiències noves, que és un 28%.
3: Doncs ja ho tenim, això.
0: Molt bé.
4: Identifiqueu-vos, doncs, en el grau d'infidelitat de la vostra ciutat. No ens fa res que aquí confesseu els vostres pecats, i ja sabeu que quasi sempre que ho demaneu no diem el vostre nom.
3: Exacte.
4: Ara són les 8 i 8 minuts al matí, i seguirem amb la Lizzo, que és tan bona com una davallada als inferns. Good as hell. Baby, how you feeling? Head toss, check my...

0: Així sona Els Experts.
1: Diu el Raül, ja que hi soc, jo vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament al Parc de les Comes. Així que igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
2: Bé, al Parc de les Comes?
3: Jo només he tastat en les xiprerets.
2: Però no va ser on vas perdre la virginitat, perquè a Igualada la tocaves poc en aquella època, no?
1: Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta història.
3: No, ja està, ja he donat prou informació i només porto aquí 3 minuts.
4: Professional, molt professional.
0: Els Experts, cada matí de 6 a 10...

0: nom d'aquest artista és Lluqui Valverde, que potser us sona més si us diem que és en Lluc de la Ludwig o el carismàtic saxofonista de la Ludwig Band. De fet, si us xoca haver-lo vist cantar, potser no heu anat a les obres de teatre de la Ludwig Band, on té bastant de protagonisme. De fet, l'última era el protagonista de Abstemi, l'Artemi, el cambrer, el barman Abstemi. Bé, doncs ell era el protagonista, per tant, no només toca el saxo, sinó que balla, dansa, actua, canta, crida, i aquest que sentim és material seu. És Lluqui Valverde, el nom definitiu que sembla que ha triat com a artista. I, Laura, el tenies controlat, ni que sigui. No només com l'alt de la Ludwig. Bon dia, Laura Grau.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Sí que és una mica l'alt de la Ludwig, però bueno, no crec que li molesti a ell que li diguem això, i no, no. I em sembla també que és...
3: Té mèrit, que sigui l'alt de la Ludwig, perquè el Quim Carandell, déu-n'hi-do. Sí.
1: Però és molt carismàtic, el Lluqui.
2: Tant, molt.
0: M'encanta, és dels meus preferits. Doncs Lluqui Valverde, si el voleu veure en solitari, en el seu projecte personal, tenim entrades, Laia, per demà.
2: Exacte, com deies, és el seu projecte, que també és en solitari, però sí que s'acompanya de músics de la Ludwig i de Remei de Calafresca, també, per cert, eh? Una proposta que combina l'esperit una mica festiu de la rumba amb el caràcter així com més càlid d'aquest rock torradet que podeu sentir. Doncs tenim dues entrades dobles per regalar-vos. El concert és demà a les 8 del vespre dins de la programació del Microclima al Terrat, i això serà al carrer Almogàvers de Barcelona. Si ens escriviu al nostre WhatsApp expert, ho feu a la propera estona, doncs tindreu accés aquestes dues entrades dobles.
0: Bueno, els més ràpids.
2: Esclar, només els dos primers
0: sense
2: més ràpids.
0: Sense marxa temporal d'estona.
2: No.
0: Vale, escriviu-nos al nostre grup de WhatsApp si voleu anar de concert.
2: No cal que sigui el grup, i si el número de WhatsApp també serveix.
0: Bé, o per DM, perquè la gent s'entengui.
3: Exacte.
2: Exacte.

0: els estudiants encaren avui el segon dia de les Pau amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana.
1: Ahir els alumnes ja van fer els exàmens de castellà i literatura i el de llengua estrangera, en què la majoria un cop més van optar per l'anglès. En el de castellà, els estudiants van haver de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, manifiesto de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. I se'ls va demanar que redactessin un text sobre el valor que es dona avui en dia a la cultura i al coneixement. Una gran part dels alumnes destacaven que les proves d'ahir no van ser molt complicades.
2: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
3: M'ha semblat un regalet, la veritat.
4: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
5: Bastant senzillat, la veritat. M'hi va anar força bé, molt bé.
6: Quan hem sortit estaven comentant uns al costat nostre i he vist que tenia coses malament, però bueno, és inevitable, no passa
7: no
6: res.
7: No comenteu les coses amb els companys, mai. Això no s'ha de fer mai, però, que si no però, us entren mals de panxa ràpidament.
1: Sergi, és impossible no fer-ho, no?
7: Ja ho sé, ja ho sé.
8: A més, per la CL diuen les notes com al cap de 10 dies. Exacte. Són 10 dies menjant-te el cap.
1: Calla, calla, tu no recordes, Laura, tu que has anat molt de campaments també, a mitges colònies, a mig campaments, als grans, estar pendents d'aquell resultat. Jo tinc tant aquesta imatge de jo de petita.
8: Sí.
1: L'única trucada que es rebia en totes les colònies era els grans per saber com els havien la CL.
0: Jo estava d'Interrail i no informació, no hi havia internet als mòbils.
1: Clar.
0: I sí que em van trucar per telèfon i vaig a ma mare i vaig despenjar, perquè volia saber la info.
1: Clar, clar, és clar.
8: A mi em va tocar el dia de la revetlla de Sant Joan.
7: Hosti, noi.
1: Ostres.
8: Sí, no, a mi me la veia, me la va sudar, clar. Però hi devia haver gent que devia passar una mala revetlla.
7: Ja veus.
1: Total, total.
7: Jo em llenço la foguera directament.
1: Sí, tiro. Ostres. Que sapigueu que ahir també es van fer exàmens de matèries optatives per a pujar nota, com ara geografia, física o literatura dramàtica.
0: I també us expliquem que ha mort als 94 anys el coreògraf Albert Sans, un dels grans noms de la dansa tradicional d'aquest país, que va ser durant molts anys el director de l'Esbart de Rubí.
1: La seva gran aportació va ser donar un sentit teatral d'espectacle als balls populars. De fet, va treballar amb grans noms de l'escena, com Enric Majó, Fabià Puigcerver o Lluís Pasqual. Al llarg de la seva trajectòria va crear una seixantena de coreografies de dansa catalana, entre danses de nova creació i adaptacions coreogràfiques de danses tradicionals. Entre aquestes destaquen les Gitanes del Vallès, més conegudes com les Gitanes de Rubí, de les que sentim el galop d'entrada, o el ball que va crear per l'òpera Marina. El realitzador del programa ICAT Mans i expert en cultura popular d'aquesta casa, en Quim Rutllant, ens acosta la figura de l'Albert Sans.
9: Doncs sí, malauradament, hem de lamentar que ens ha deixat l'Albert Sans, una de les ànimes més reveladores, una de les ànimes més creadores al voltant de la dansa d'arrel. L'Albert ha sigut, sens dubte, un dels grans artífecs de la dansa catalana al nostre país, evidentment a partir de l'Esbart de Rubí, on hi va estar des de ben jovenet i vinculat fins al dia de la seva mort. Una persona que va saber llegir les essències de la dansa d'arrel tradicional i pujar-les a dalt de l'escenari. L'Albert va saber crear escola i molts esbarts avui en dia no només interpreten les seves coreografies, sinó que també es basen en la seva manera d'entendre aquesta nova dansa d'arrel que des del seu pedestal de Rubí va saber projectar arreu del país i també arreu del món.
10: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. He estat 5 anys

0: la mort, està dient. Si vingués la mort demà, li demanaria un petit marge, que per ella no és res, perquè m'acabo d'enamorar de tu. M'han calgut només 15 segons, com ens explica Ens canta Mama Duixa. La seva cançó ens ha portat a aquesta cançó fins a les 8:19. Moment d'obrir la salsa de la jornada. Laura, qui s'ha embolicat amb qui?
1: A veure, estan tenint uns dies una mica intensos. No al món dels famosos, que és el que jo vinc a abordar, però jo no sé si en general esteu percebent que la gent del vostre voltant està tenint mogudetes. Com de, o gent deixant-ho, o gent tenint converses super profundes i reveladores amb la persona amb qui s'estaven veient, o gent de cop enamorant-se del no-res.
2: A veure, de moment venim d'un rànquing d'infidelitats que l'Anna ens ha comentat, que Girona l'encapçala, seguida de Manresa i acabem per Barcelona.
3: Les tres ciutats més infidels d'estat espanyol són aquestes tres.
2: Són catalanes,
1: les tres. Cada any surt aquesta notícia, oi? Sí, jo sempre ho he sentit i sempre hi ha Manresa per allà al mig que
2: dius,
1: però
2: què
1: no pinta aquí Manresa?
2: Girona número 1, què està passant?
1: Jo crec que s'inventen pel màrqueting de les empreses aquestes de dating, però bueno, em sembla bé. Vull dir, em sembla una notícia curiosa de comentar.
2: Endavant.
1: Millor això que el papa, ja t'ho dic ara.
2: I tant.
1: Llavors, no, jo tinc la percepció de moviments. Em semblen uns dies intensos, llavors. Hi ha una cosa a TikTok que es diu la June Theory. Ho podeu buscar. A veure, això és una cosa d'adolescents boges.
2: Com has dit?
0: És de Jungbib o és de l'amic de Freud?
1: No, no, de juny, del mes de juny.
0: Ah, vaja. June. No, que no conec.
2: June Theory.
1: Que diuen que el juny hi ha com una energia de moviment. Que, bueno, aquestes merdes no les crec gaire, però entén-me. Que la gent diu que
2: ve
1: sempre
2: plot
1: és un mes...
2: Twist. Juny ve amb plot twist.
1: És un mes en què canvien moltes coses, sobretot en aquest pla. A qui li ha canviat la vida, com ja sabeu, aquestes setmanes és a Dua Lipa. La meva diva del pop internacional preferida, probablement, s'ha casat aquesta setmana, ja es va casar la setmana passada, com sabeu, a Londres, així com pel civil i tal, i ara ha fet la gran celebració a Palerm amb tots els convidats i amb tots els luxes. Estan sortint arrel d'aquest enllaç com moltes històries de com es van conèixer ella i Callum Turner, que com recordareu, crec que ja us ho vaig explicar un dia, es van conèixer en un tren llegint el mateix llibre per la mateixa pàgina.
2: Que bonic, que romàntic, que pel·liculero, i no m'ho crec.
1: No, exacte, no sé què ningú, però és igual. A mi m'importa més una bona història que la veritat. També et dic, forma part de la bona història, que quan aquesta cançó va sortir, és una cançó que es diu Training Season, del seu últim àlbum, que era un àlbum no de despit, però que sí que deia com, mira, estic fins als collons ja d'homes que no saben gestionar les seves emocions, que no saben relacionar-se, i s'ha acabat l'època de l'entrenament i d'ensenyar-los com s'ha d'estimar, que és una mica el que deia en aquesta cançó que es diu Training Season, i es veu que el mateix dia que la va treure, però al cap de 2 anys, va ser el dia com que es van anunciar que es prometien o alguna cosa així. Bueno, aquestes merdes de coincidències
2: quadra,
1: de dates,
2: sí.
1: Que a mi em fan bastanta gràcia, la veritat. Més detalls del seu casament, doncs, que va tenir convidades com, per exemple, Shakira o Rosalía, i no sé, que s'han fet unes fotos perfectes que les podeu anar a veure al seu Instagram, que si menjant pasta, que si en una villa allà com d'aquestes italianes, increïble. No ho sé, jo enveja insana totalment de Dua Lipa. Va tenir Elton John també cantant en directe el seu casament, perquè ells tenen una cançó junts. De fet, Elton John jo crec que va ser dels artistes que la va ajudar a saltar la fama.
2: Sí. Val. Cold Heart, no?
1: Cold
2: crec
1: Heart.
2: Era.
1: Sí. Cold Heart, sí. No sé, jo ja et dic, és que penso, si li ha passat a Dua Lipa, a mi també em pot passar, no? I qui també està aquests dies d'enhorabona és Rigoberta Bandini. No sé por qué. Paula Ribó serà mare per segona vegada, ho va anunciar al mig d'un concert, que
2: vaig
1: ja feia la
2: imatges.
1: Panxeta.
2: Sí. Les has vist?
1: Sí, perquè va ser gràcies.
2: És molt divertit, perquè, clar, diu... Podeu explicar-ho? M'estoy ahogando. O sigui, està explicant que s'ofegava amb les cançons. Diu, és que ho haig d'explicar, sisplau. Encara que està de poc, no?
1: Sí, però bueno, és allò que ja es nota, perquè a més la tia, clar, com que balla, canta, porta vestits així rapats
2: i
1: tal.
2: No pot.
1: Doncs ho havia de dir perquè és que era molt, molt evident. Fa molta il·lusió perquè tindrà un germanet, el Nico, que és el primer fill de la Paula i de l'Esteban, que a més el Nico va arribar molt aviat. No sé si sabeu aquesta història també,
3: no.
1: Però sí, ells dos portaven sortint menys d'un any, jo penso. I va ser una mica de penalti, però mira, els va sortir molt bé perquè segueixen junts i ara en tindran un altre, per tant.
3: Molt bé.
1: Meravella.
2: Moltes felicitats.
1: Aquí ha fet un match una mica estrany aquests dies, Leire Martínez i Buhos.

0: na-na-na. És Words and Ever total, aquesta cançó.
1: Hi ha oients que ja l'han pronosticat com la cançó de l'estiu, eh? Si et recordeu que tenim el calendari d'Advent Expert, que podeu fer el vostre pronòstic de quina serà la cançó de l'estiu, i hi ha oients que ja s'han decantat per aquesta.
0: Els Boas ens la van presentar, el Guillem ens la va presentar aquí als Experts el divendres passat, i realment és una cançó que pot ser, sí, cançó de l'estiu.
2: No faré cap comentari. Jo només penso que la Leire Martínez no és catalana i per tant no sap tot el context, i ella va dir ah, bueno, vale, i ja està, i ara no sap on s'ha ficat.
0: Entona molt bé el català la Leire en aquesta
2: sí,
0: cançó.
2: Sí, mira, molt bé, molt bé,
1: es pot dir
2: bé.
1: Moltes coses, però que els Boas han aconseguit que la Leire canti en català també és una realitat.
0: Sí, sí, sí.
2: I altres artistes, també, amb els Boas han anat fent coses.
1: Sí, sí, sí.
2: Mira si és greu la situació que hem de parlar del Primavera Sound. Perquè hi va aparèixer per sorpresa Olivia Rodrigo. Tu, Roger, la vas veure o no?
3: Jo estava en un altre escenari més petit. Però em va arribar el rumor després, perquè després que aparegués sobre l'escenari tothom ja ho sabia i tothom li havien dit i ho van confirmar.
2: Ella està a punt d'empadronar-se a Barcelona, perquè, macho, entre que va fer allò de la samarreta del clàssic, que de cop i volta era una estrella del rock allà al mig del Camp Nou, i després amb qui es va enrotllar, això ho sabia l'Anna, ara no me'n recordo. Es va liar amb un jugador.
1: Qui?
0: Ah, no, a veure, crec que va amb Gerard Martín, pot ser que fos, que se la va veure al costat de Gerard Martín, ara no me'n recordo.
2: Se'n van anar a casa junts o alguna cosa així, després de la festa de la Lliga.
1: Sí.
3: Vaig veure a l'Astrid Millán, la coneixes?
0: No té nòvia, Gerard Martín, a veure, ara, no embolicava aquí la troca,
2: Bueno, però se'n van anar junts o no se'n van anar junts?
0: Bueno, se'ls va veure, sí.
2: No sabem quin pacte té amb la nòvia, el Gerard Martín.
1: Però, també és veritat.
0: Però aquí, sí, som infidels, és veritat, Girona, Manresa, tot. Sí,
3: l'Astrid Millán la coneixes, la TikToker? Té un milió i mig de seguidors.
2: Ara no em sona, però
3: una que estava allí fent-se selfies, també. Sí, és com de lo més famós que vaig veure.
2: Bueno, es veu que també hi havia el Pol Mescal.
3: Això sí que ho vaig veure després a xarxes i ningú sabia, tota aquesta gent llesta que sabia que el concert sorpresa seria Olivia Rodrigo, ningú sabia que Pol Mescal estaria allí barrejat entre la gent.
2: Home, el tino era incògnit.
0: I el Guardiola i el Pedro Sánchez.
1: Pep Guardiola, que encara no heu parlat.
2: Bueno, aviam.
0: La pregunta és qui no hi era.
2: A mi Pep Guardiola no em sembla tan sorprenent que hi fos.
0: No, clar, amb el seu jet privat pot anar on vulgui, no, Laia?
1: Que no.
2: A mi que Pol Mescal estigués a Primera Sound incògnit i que es veu que la setmana abans se'l va veure a l'Almodóvar de Gràcia.
1: Hosti, això ja és més raro,
2: és un antro on acabem el populatxo un divendres a la nit.
1: Que fort.
2: Bueno, és que aquesta persona no pot parar de caure bé. Jo ja, des del principi que va començar a ser famós com a actor, vaig dir... Crec que ens entendríem, però és que, clar, bueno, va fer Hamnet, que va ser espectacular...
1: El posarem a l'altar dels genis bons, aquest, el Pol Mescal,
2: Exacte,
1: eh?
2: L'altar dels genis bons, a favor. I després també et dic que segueix el rebombori per la casita de Bad Bunny, perquè ara està a Madrid i també allà hi ha com tota la polèmica d'aviam qui va a la casita, qui no va a la casita... En parlarem d'això de la casita dilluns sí. De fúria, perquè... Crec que aquí tothom està molt alterat per la casita de Bad Bunny i no veiem que és exactament el mateix que els VIPs de qualsevol puto festival i fins i tot els catalans. Per tant, bueno, parlem-ne.
1: Molt bé, molt
2: bé.
1: Qui
2: té molt clar que no vol anar a la casita de Bad Bunny? Pues la persona que fa las mejores declaraciones de España, siempre os lo digo, la Maya.
4: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
5: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
4: A su casita.
5: Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... No, sí, pero es que, o sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil.
4: Incógnito y...
5: Claro, claro, y como queriendo interactuar, ¿sabes? Pero es como, o sea, ¿no? En plan, yo creo que es muy incómodo estar ahí. Bueno,
2: ella siempre tiene la gran veritat. Ella és sàvia. Qui sí que va anar a la casita de Bad Bunny de Madrid? Laura Escanes.
0: Laura Escanes, sí.
2: Gent a qui li és absolutament igual tot.
0: Feia pinta que l'Escanes la trobaríem allà dins la casita, no?
1: Que torna a estar molt per Madrid, perquè quan ve fer la travessa la tenim més per aquí, no?
2: Ella fa el que Andorra, li sembla tota l'estona.
1: Encara està amb l'Andorra aquest?
2: Sí, encara estan junts.
1: Molt bé, llarga vida.
2: Doncs res, això seria tot per aquesta setmana, no? I si hi ha alguna novetat, jo us la portaré.
1: Molt bé.
3: I ara mireu qui s'atansa, el senyor Gavina.mp3 amb les al·lèrgiques al polen. Ens encanta aquesta cançó com cavalca i com esclata. Balcons, cavalls, 2 minutets per 2 quarts i ara de seguida obrim la informació de la jornada.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Un minutet passa de 8:45, ara fa un moment, quan us deia la persona més famosa que vaig veure al Primavera fent-se selfies, que és lo seu, és la tiktoker Astrid Millán. I l'Anna ha alçat la mirada. Tu la segueixes de fa temps?
2: No, no la segueixo, l'únic que em surt bastant a TikTok, i ara més, perquè es veu que ho ha deixat amb la seva parella, amb en Pol.
1: És que a mi em va saber quasi greu, perquè aquesta noia que ha anat guanyant popularitat és una influencer molt a l'ús, eh? Fa estils de vida, i roba, i maquillatge, en viatges, castellà, i festivals. Llavors, sí, portava molt de temps que la gent se n'enfotia, la gent, vol dir senyoros, o més aviat incels de merda, que se n'enfotia en el seu canal, dient-li al Pol, el seu nòvio, et deixarà perquè cada cop és més famosa i més guapa. I la tia defensant-se, vale?
2: És una tia molt segura.
1: Sí, però va i el deixa. Sí, al final ha acabat passant.
2: Bueno, no sé què ha passat, eh? No sé si ha sigut ella o ell.
1: Però un bon drama van fer a TikTok. Tu vas veure l'explicació?
2: No la vaig seguir del tot, allò la vaig ficar en per dos. Vull dir, allò que sensi ràpid. Perquè és que
3: què fan fent uns vídeos de 7 minuts explicant la seva ruptura? Què li importa?
4: Això no ho fa tothom. No vas dir que ho feia també del Tous aquell?
3: Sí, l'Àlex Tous també ho va fer. Ara, com estic posi de moda, gent desconeguda explicant les seves merdes, sincerament...
1: No, els desconeguts ningú els mira, eh? Aquesta té 1,6 milions de seguidors.
3: Sí, però vull dir que no ha fet cap mèrit.
4: 1,6 milions de seguidors.
1: Sí, però dic que és la persona més famosa que vaig veure al Primavera Sound, allà a la jaspeta de l'escenari de Mordor, fent-se fotos, sí.
2: Doncs en aquest vídeo ella es veia molt afectada i ell, doncs, potser sembla que no tant i dona a entendre potser que va ser ell qui l'ha deixat. Però vaja, no ho sabem, eh? Bueno, almenys jo no ho sé.
1: Sí, potser ha sigut ell qui no ha pogut suportar-ho, eh? No pas ella. Però vaja, és el que té...
4: Flipant amb la de seguidors que té aquesta noia.
1: Anem a l'actualitat més o menys normal, amb altres personatges, també, en aquest cas, l'autoproclamat Papa Lleó XIV, que arrenca avui més visites a Barcelona, també amb una presó, perquè benaurats aquells que, Sergi...
4: Doncs que fan el mal, però després fan el bé.
1: Bueno, perseguits per la justícia, exacte, que després se'n penedeixen, sí.
2: És que té una agenda molt apretada, el Papa. A veure, com deies, eh? El seu dia arrenca amb una visita a la presó de Cambrians i, de fet, culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. Ahir, per cert, el pontífex va presidir un acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El Papa, que va alternar el català i el castellà, va reclamar que Catalunya sigui un país acollidor on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves en què la intervenció de Lleó XIV, com dèiem, va alternar el català i el castellà. A banda de la visita del Papa a Catalunya, avui el dia també està marcat per aquesta segona jornada de selectivitat. Ara, d'aquí a mitja hora, comença el primer examen. Uns faran història i d'altres faran història de la filosofia. Al migdia es faran exàmens d'anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, ciències generals, llengua i cultures llatines, matemàtiques, i a les 4 començaran els exàmens de biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana, tecnologia i enginyeria.
1: Per cert, que el butlletí anterior ens comentava un oient que ahir va ser molt difícil l'examen de fonaments de les arts i hem volgut saber de què va aquesta assignatura i per què va ser dels més inesperadament difícils de la jornada d'ahir. Doncs és la Carolina, que a banda de ser oient dels experts, és professora d'art i també li tocava ahir vigilar a l'Espau.
5: Fonaments de les arts és molt semblant a la història de l'art, el que passa és que no entra tota la història de l'art, sinó que entra a partir del segle XIX. No hi ha unes obres concretes que poden sortir, sinó que pot sortir absolutament qualsevol cosa. Llavors, la idea és que l'alumnat sàpiga reconèixer els moviments i les característiques simplement veient qualsevol obra de la història de l'art. Què va passar? Que van posar una obra de Ramon Casas, que Ramon Casas és un artista modernista, però en lloc de posar lo típic, algun tipus de cartellisme, van posar un quadre que era d'estil realista. Clar, això va crear molta confusió perquè l'alumnat, no veia característiques modernistes, aquí la van liar bastant. També hi havia un text que no era gens clar i tots els exàmens que hem vist durant els darrers 10 anys... Aquest estava fet amb mala baba.
1: Doncs informació que ens arriba des de dintre de l'aula, que aquest examen està fet en mala baba. Aquesta oient que avui ha de vigilar els exàmens de història del disseny i dibuix tècnic. Doncs que vagi bé la jornada.
2: Carai, sí. Avui al Congrés, a Madrid, nova sessió de control i, per tant, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular tornarà a airejar les investigacions que envolten els socialistes i exigirà un cop més la convocatòria d'eleccions. I acabo explicant-vos que Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
1: 5 minuts passen de 2:15, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu, preu atenció, perquè a Louisiana la policia ha detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar dels agents dues vegades. La primera vegada es veu que l'home va xocar lateralment contra una barrera de formigó Vigo, i en lloc d'aturar-se, doncs, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia el van veure, el van aturar i van detectar, doncs, que possiblement, doncs, anava borratxo. Quan el van voler identificar, l'home va fugir corrents i va saltar a un pantà des d'un pont elevat.
4: I això sembla una pel·li, tu.
2: Aquest és el primer intent de fugida.
4: Sí.
2: Però és que després la policia el va localitzar caminant per una carretera.
4: Moi.
2: I, de fet, quan semblava que la policia, doncs, ja ho tenia tot a punt per detenir-lo, l'home va tornar a sortir corrents cap al pantà i aquesta segona fugida, però, li va sortir cara perquè quan va tornar a saltar a l'aigua no es va adonar que hi havia un caiman.
4: Ai, ai, ai, ai.
2: I encara va tenir sort que només en va ser un, perquè es calcula que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans. Doncs bé, l'home borratxo es va enfrontar al caiman, va sortir només amb ferides als braços i tot i això, doncs, va aconseguir allargar una mica més la seva segona fugida. I és que la policia aquesta vegada, doncs, per poder seguir-lo dins l'aigua va haver de recórrer a drons i finalment, doncs, el va acabar detenint i de quan va sortir de l'aigua absolutament cansat de tot el que havia fet.
4: A veure, jo entre la policia Déu i el caiman vaig cap a la policia, no? No sé, a veure.
2: Pot ser millor, no?
1: Jo, un team caiman.
4: Sí?
3: És el típic debat de borratxos, eh? Sí. Què faries? Fugir de la policia o fugir d'un caiman?
1: Hòstia, jo crec que sol no, però el Sergi i jo a un os polar l'atonyinem. No?
4: Sí?
3: Però què dieu? Sí. Que els ossos són gegants, eh? Que ja, jo crec que en mínim 15 tios, per matar un os.
4: Ha sigut molt mascle, eh? Tu i jo, sí, vinga, sí, va, sí. Anem cap a l'os. Què passa?
1: Necessitaria ajuda. Sí, sí, sí. Bueno, a més, no sé. Ara estan molt escanyolits, perquè el seu hàbitat està desapareixent. Això estan sí. molt escanyolits.
4: Com està l'home en qüestió?
2: Doncs està bé, però amb ferides de poca gravetat, va, que jo pensant, a veure, no sé, estarà a punt de morir aquest senyor.
4: Va,
2: escolta'm, mira, està força bé. Està a l'hospital.
1: El titular d'esports.
2: En bàsquet, el Barça va començar, doncs, ahir amb victòria a la semifinal de la Lliga ACB. Va guanyar el Tenerife per 100-67 i avui debuta la penya a les 8 del vespre a la pista del València. En hoquei patins, l'Igualada elimina el Barça i es classifica per la final de l'hoquei Lliga 22 anys després. I a futbol sala, el Barça derrota l'Inter de Movistar i jugarà la final de la Lliga.
1: I el temps que farà avui?
2: Doncs els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes i a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa i, de fet, els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus.
1: I ara passen 8 minuts de 8:45. Seguim amb més música amb la Sabrina Carpenter. I de seguida traieu el mòbil, que ara juguem al miniquiz i us podeu endur aquesta novel·la gràfica de Charles Barnes tan xula. House Tour és aquesta cançó.

0: Are you coming in or what? Escoltes ICAT.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
7: Per dos.
4: Dos presentadors, dues hores de programa.
8: Dues hores de programa.
4: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
9: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
0: Escoltes ICAT! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
10: Les 8:43, hora de jugar amb nosaltres, hora del miniquiz, per participar i endur-vos a premis, ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
10: Laia, avui sobre quina àrea dels coneixements humans els oients han de demostrar saviesa?
11: Doncs mira, avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, per tant, parlem d'escuts.

0: surten escolta en aquesta cançó?
1: No, però és un himne. Mira, el català és una de les llengües més riques del món pel que fa a l'heràldica, gràcies a la nostra tradició medieval i al seu lèxic doncs, inacabable en, aquesta terminologia. Doncs, per exemple, la part de dalt dels escuts on es veu una muralla o una torre, d'això se'n diu timbre. I depèn del tipus de timbre, doncs pots saber si l'escut és d'un poble, d'una vila, d'una ciutat, d'una comarca o d'una vegueria. Ho sabíeu, això?
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: A veure, estem parlant de les corones?
1: Sí.
2: Jo sé, ho sé perquè, a malgrat, en el seu moment vam tirar per la corona que ens va sortir de la fava i aleshores l'heràldica ens va dir, ho heu de canviar. Perquè vosaltres no teniu dret a tenir aquesta corona.
3: Cada corona significa una cosa diferent.
2: Exacte.
1: D'acord. Mireu, l'interior de l'escut es diu camper i el contorn, bordura. Jo estic aprenent molt gràcies a en Roger, que és màster en heràldica i m'ha fet un curset rapidet.
2: És que és xula l'heràldica.
1: Com podeu deduir, avui el miniquiz va de blasonament, és a dir, de descriure i interpretar escuts. I no ens fixarem en elements molt concrets, com ara animals, plantes, menjars, éssers mitològics, sinó en una cosa molt més senzilla, els esmals. Però a veure, Roger, en heràldica, què són els esmals?
3: Dona, que fàcil, són els colors.
1: Doncs mireu, la pregunta del miniquiz d'avui és la següent. Com es diu el color verd en heràldica? O dit d'una altra manera, quan estem fent un blasonament d'un escut, com li diem a l'esmal verd?
2: Ah?
1: Opció A, sinople. Opció B, or. Opció C, sabre. O opció D, gules.
4: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
2: No tinc ni punyetera idea.
1: És que, a part, no és gens deduïble.
3: Com es diu el color verd en heràldica? A, sinople, B, or, C, sabre o D, gules. Entre tots els encertants, us regalem la novel·la gràfica Agujero Negro, aquest clàssic de Charles Barnes, amb una edició... Bueno, la R es muda en anglès, ho he dit bé. Charles Barnes, en aquesta edició especial del 20 aniversari de la publicació original. Aneu participant al miniquiz d'avui, mentre nosaltres, és la nostra responsabilitat, us punxem música. A veure si endevineu qui són els que entren de fons. El que val la pena de veritat, Laia dels...
1: Pets, no?
5: Sí.
1: Em fas dubtar tant.
3: No s'ha dit més seguretat.
1: D'acord.

0: Les 8:49, Laia, teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui.
1: Sí, us preguntàvem, com que avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, com es diu el color verd quan parlem doncs, en aquest llenguatge tan particular doncs, que té aquesta temàtica. Us hem preguntat el color verd i les opcions eren sinople, or, sabre o gules. És a dir, quan heu de fer el blasonament d'un escut i voleu dir verd, doncs quina de les quatre paraules feu servir? La resposta correcta era la A, sinople.
2: I tant.
1: Ara que ja ho sabeu, ja podeu fer la prova amb l'escut del vostre poble, amb les quatre dades que us hem donat, ja podeu fer el blasonament corresponent. Hem rebut... Perdoneu, és que estava tan impactada encara amb això. Perquè és que no sé què té a veure sinople amb verd, no sé de quin és l'origen, m'ho pots explicar?
0: La ciutat Sinope, a la costa del Mar Negre, d'on venien la cosa aquella cromàtica verda, arribava des d'allí, pensava que...
1: No.
0: Sí, Sinope, que ha estat la...
1: Moltíssimes gràcies. Hem rebut 106 respostes, de les quals 94 han estat correctes, per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 94.
3: Pensa-te'l bé.
4: Sí, me'l penso bé. Vinga. 94 ha de ser moltes respostes correctes, home. Sospitós.
1: Bueno, és que el Google, al final, sap tot.
4: El número 15.
3: 15.
1: Mira, doncs, el 15 és en Pol, que té un número acabat en 44.
3: Felicitats, Pol.
0: Felicitats, Pol. T'endús el còmic Agujero Negro, edició 20è aniversari de Charles Barnes. Te'l regala l'editorial La Cúpula. I ara volem sentir, no marxeu del nostre grup de WhatsApp, les vostres veus. Avui tema Gaudí, avui que la Torre de Jesús farà una mena de ritual gens fantasiós i serà consagrada. I a més, avui es compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, doncs parlem d'aquest insigne artista català. Laura, quina és la teva relació amb Antoni Gaudí?
4: Jo només me'n recordo del capítol de Les Tres Bessones i Antoni Gaudí, recomanable.
0: Abans en parlàvem. Sí. El Sergi l'ha recobert del 3CAT perquè les seves filles doncs, neixin entenimentades amb el tema.
4: Molts treballs de l'escola de Gaudí, vull dir, per aquesta banda, molt bona feina de l'educació. I després també que a mi se'm va dir en aquestes jornades formatives que la Sagrada Família s'acabaria quan jo tingués 24 anys. És a dir, fa 6 anys.
1: Anem tard.
4: No, és una dada que jo vaig retenir i estava
3: perdona,
4: emocionada.
3: Jo quan era petit jo em pensava que no la veuria acabar. Vull dir, encara no està acabada, però vull dir, bueno...
1: No, és que no està acabada. Punt
3: ha tingut com un reprise, ha tingut un reprise últimament, no?
4: Bueno, no sé quin reprise, perquè ja et dic, van 6 anys tard igualment.
1: Però no han d'enderrocar no sé quants edificis per acabar-les, sí, això va per llarg. Com...
3: Acabaran abans que la Sagrera.
4: El capítol de Les Tres Bessones i Antoni Gaudí hi havia una escena que feia molta por, tio. Amb les xamanelles de la Pedrera.
3: Sí, és així com comença.
4: Fuà, m'acaba de venir el flashback,
0: Eren els almogàvers aquells.
4: Les xamanelles de la Pedrera cobraven vida i que amb aquelles cares que tenen com de monstre...
0: D'almogàver.
3: És que és com d'almogàver, exacte. És com de guerrer, però és veritat que com el persegueixen... Sí. Jo estava patint amb les nenes quan estava mirant.
4: Estava una mica boig.
3: Sí. Estava com atormentat.
4: Recordo molt aquest capítol.
0: Sabeu que el George Lucas, que com a Juan Guiri va venir a Barcelona i va veure les xamanelles, es va inspirar pels Stormtroopers? Els guerrers que vam de blanc de l'imperi, s'assemblen molt a les xamanelles.
3: I és per això, justament.
0: Va pensar que li farien por, igual que a Laura li feia por.
1: Això ho deu dir de cada ciutat d'on ha anat,
3: A mi m'agrada pensar-ho.
5: I sempre em fa molta gràcia, no?, que George Orwell, al seu moment, amb homenatge a Catalunya, digués que collera això i que es referís a la Sagrada Família. És una d'aquelles coses que sempre hi penso i em fa gràcia. Ja només penso en quan estudiava jo a Barna i com ha canviat ara. I això, i també m'agrada bastant el cementiri d'Olí. Crec que també és de Gaudí.
6: És de l'arquitecte Bernardí Martorell.
5: O sigui, no és modernista, que està superben integrat amb la natura, la veritat és que és preciós. Bueno, és preciós per això, perquè forma part de l'entorn. I això sempre és bonic.
3: No tot allò modernista és de Gaudí,
4: Ara tothom té coses de Gaudí. L'altre dia també, no sé què deien, hablant, és que hi havia dins l'església, que era el Palau Escomtal, unes trones dissenyades per Gaudí. Dic, bueno, aquí rascant que tothom tingui coses de Gaudí. Segur que és veritat, però que penso...
0: Perquè vegis, a Tarragona, el Teatre Metropol, el Teatre Modernista, és de Jujol. I estem molt orgullosos que no sigui de Gaudí.
4: Que no sigui de Gaudí.
7: Bon dia, experts.
8: Bon dia i bon dia!
7: Parlant de la Sagrada Família, a mi m'agradaria recordar-te un capítol que segurament és poc conegut per al gran públic. I és que ara fa tot just 18 anys, a principis de maig de l'any 2008, dos joves independentistes es van penjar durant més de 24 hores d'una de les torres de la Sagrada Família per reclamar la llibertat d'en Franqui de Terrassa, que havia estat condemnat a presó per despenjar una bandera espanyola de l'Ajuntament de Terrassa. Sí. L'any 2008, en plena suposada democràcia, va ser empresonada per, suposadament, haver despenjat una bandera espanyola. Per tant, la repressió política contra tota dissidència no és una cosa del procés, és una cosa que ve des de la mort de Franco, des de la suposada transició.
9: La pitjor del món.
6: La pitjor cançó del món d'avui.
3: I avui punxo per primer cop en aquesta secció un grup que de fet ens l'han dit com a candidat a cançó de l'estiu, perquè des de principis d'any déu-n'hi-do com ha anat sonant amb aquest tu-tu-turu.
2: I ara vull estar amb tu-tu-turu, tu-turu, passar la vida amb tu-tu-turu.
3: Són els Sutherland, que tot i néixer l'any 2018 es van fer coneguts per la seva participació al Benidorm Fest de l'any 2023 amb la cançó en català que esclati tot. Que esclati tot, es deia aquesta cançó.
0: No, era en pretèrit.
3: Esclati. A mi m'agrada més que esclati. Tot i que no van arribar a la final, aquí els experts els van fer sonar bàsicament perquè una de les úniques propostes eurovisives fetes en català era aquesta. Els Sutherland originaris estaven formats per l'Uri Plana, l'Andreu Manyós i l'Albert Sort, qui, a més de baixista del grup, també va ser ex-sotsdirector del món a RAC1 del Jordi Basté.
4: Sí, jo estava flipada de la vida amb aquest crossover, més que res perquè jo vaig conèixer l'Albert Sort out of context que tingués una banda de música,
3: com
4: perquè treballava amb RAC1.
3: Ah, clar, clar, clar.
4: I sí, compartíem taula en alguns moments i tal, i per mi era una persona absolutament seriosa, periodista, professional, a més com teniu, com hi ha un càrrec important dins del món, tal, no sé què, i de cop i volta diuen, no, que té un grup que van a brocar, bueno, el Benidorm Fest, tio, què? I me'l van deixar de prendre en sèrio, pobreca.
3: Doncs suposo que saps que ja no està amb el Sutherland.
4: Clar, per això ja no m'agrada Sutherland, perquè jo només els escoltava per ell.
3: Està a Nova Ciutadària. Aquí els hem punxat, eh? No fa gaire els experts amb aquesta cançó, Quitança i a volar, però avui ens quedarem amb els nous Sutherland, els del Tutu Turú, i amb una cançó que van llançar poc abans del Tutu. Un tema sorprenent perquè és un bolero que porta per nom tota la vida, una cançó que hem colat només per un fragment de la lletra de la cançó que diu "M'agrades, em flipes i flipo tulipes". Només per això ja marxeu a anar a la Borsa Negra.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: La confessió.
2: A dos minutets perquè arribem a les 9 del matí. És moment d'obrir el confessionari. Avui té la possibilitat d'aconseguir butlla papal, antipapal. La Laia, què és d'admetre?
3: Doncs mireu, avui tinc ganes que empatitzeu una mica amb mi, fer-vos una mica de llàstima, a veure si us... Bueno, això. La cosa és que jo havia fet moltes barres quan estàvem en moltes entitats.
2: Versos de...
3: No, barres de festa major, saps? Allò que tu serveixes copes de...
2: El que feia l'altre dia a la Laura.
3: Exacte, per la disco mòbil.
4: En qualsevol moment em podeu trobar.
5: Qui posava sorra.
3: Dic copes, però bueno, parlem de gots de plàstic i cubates, bàsicament, no? Que jo sabeu que no bec. Aleshores, jo tampoc no sóc un superdominadora de tota aquesta àrea temàtica. Aleshores, jo em passava tota la nit allà fent cubates, posant cerveses, ja vaig aprendre com tirar les cerveses, sense que fes escuma, etc, els dos glaçons d'alcohol i després la resta, va tot molt bé, no? I a mi m'agradava molt, perquè a més parlaves amb la gent, trobaves tothom del poble conegut. I a mesura que passava la nit, doncs la gent com que estava molt simpàtica i m'agradava molt xerrar a la barra amb la gent i tot.
4: Sí, pel que sigui.
3: Pel que sigui, no? I aleshores hi havia sempre aquells nois que durant tot l'any no sabien ni que existies i et feien com supercas, no? I deies, hòstia, que simpàtics, no? Avui i tal. I arribes a tenir com a converses amb gent que durant l'any, o sigui, eres absolutament transparent, no?
4: Totalment d'acord, vull dir, a mi era el que més m'agradava de fer això.
3: Exacte. I aleshores jo, com que no bec, em pensava que això els sortia de natural i que allò era com la nostra vida a partir d'aquell moment, no? I que a partir d'aquell moment ja seríem amics. Quina era la meva sorpresa quan la barra s'acabava, recollíem, anàvem a dormir, l'endemà hi havia un nou acte de festa major, però amb llum de dia, i jo anava com a tornar a parlar amb aquella persona i de cop
4: I no,
3: era...
4: No, no se'n recordaven de res, tu?
3: O sigui, no, no... De cop, un altre cop, no ens coneixíem.
2: És l'altre, la confusió és de l'altre, tu. Tu fas bé.
4: Sí, no, jo he de dir que estic una mica en contra d'aquest fenomen.
3: Home,
4: o sigui, d'acord, que passa.
3: Però jo quin desengany, m'enteneu o no?
4: Però la gent ha de tenir més memòria, escolta'm.
5: Pobre Laia.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Heu de despertar, oients, que ja són les 9 del matí, de fet, les 9 i 2 segons, i per obrir aquesta nova hora de ràdio us hem punxat Els Tiets amb el seu amic Javi Pablo. M'hauria de despertar per anar engegant aquí amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I la Laura Grau.
2: Molt bon dia.
0: En Sergi Vives.
3: Molt bon dimecres.
0: I els oients que es pronuncien aquí al nostre grup de WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Avui, tema del dia, Gaudí. Avui que es compleixen 100 anys de la mort, el recordem, i també el dia que serà consagrada la Torre de Jesús pel Pope, que està de visita al nostre país. Ara llegirem més comentaris vostres i més reaccions molt arquitectòniques. Abans, però, us recordem que heu de votar aquí mateix al grup de WhatsApp a l'enquesta, a la cançó de les 10. Quina voleu que tanqui el programa? Com sempre, en teniu 4 que us pretrien, Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida!
3: Doncs sí, un 10 de juny moria Gaudí, però un 10 de juny de l'any 1931 naixia el cantant João Gilberto, considerat el pare de la bossa nova. Eu mesmo.

0: natural.
1: Deixa't amb les espatlles cap a un cantó i cap a l'altre, escoltant la bossa nova.
2: Com calma, la bossa nova.
1: Calma moltíssim,
3: Mira, per aquests dies de cel, va bé.
1: És perfecte. Nascut a Juazeiro, a l'estat de Bahia, Gilberto va aprendre a tocar la guitarra de manera autodidacta i, de fet, sempre va a la seva, amb la idea de ferma de crear una nova forma d'expressió musical amb el seu instrument. I va ser així com, destirant la percussió i el ritme de la samba i fent-la passar pel jazz, va crear la bossa nova. Avui, per la tria de l'última cançó del programa, us posarem quatre cançons amb ritme de bossa nova, però publicades aquest segle. La primera també la va popularitzar Gilberto, però la sentirem interpretada, en aquest cas, per Amy Winehouse.

Quina veu tenia l'Amy, brutal. A més, aquest tema de popularitzat de la bossa nova, publicat l'any 2011 de forma pòstuma, dins l'àlbum recopilatori Lioness Head of Treasures. Tot i que s'havia gravat uns quants anys abans, el 2002 a Miami, Amy va deixar-nos aquesta interpretació acústica i íntima on ella mateixa tocava la guitarra. Sentirem ara una altra versió d'un clàssic.

0: aquest cas és el Más que nada, cançó escrita per Jorge Ben, que va popularitzar Sergio Méndez i que 40 anys després, el 2006, ell mateix va versionar al costat dels Black Eyed Peas, cançó que en aquesta versió va deixar més a banda la bossa nova i la samba per entrar més en el terreny del hip-hop. Aquesta segurament la recordes?
1: Sí, aquesta, Más que nada. Bueno, perquè era d'un anunci d'empreses o de tampons.
0: Sí, és veritat. Tens raó?
1: Sí, no, jo no sé per què, però el recordo molt, aquest anunci.

0: En Víctor Ballesteros, aquest viticultor i raper que ha reivindicat els darrers anys el macarrisme català, fa tot just 3 setmanes publicava aquesta cançó que sentim, Bossa Nova, que també compta amb aquest ritme brasiler, un baia baia amb lletres que no deixen mai indiferent a ningú. Per quina votes d'aquestes 4 cançons? Laura, The Girl from Ipanema, de la Amy Winehouse, Más que nada, de Black Eyed Peas, Nova Bossa, de la Muixca, o Bossa Nova, de Baia Baia?
1: Doncs la primera, va, així, ens quedem amb els clàssics.
0: Doncs diria que l'Amy Winehouse, The Girl from Ipanema, va guanyant aquesta enquesta d'avui. Ara la mateix, cosa, però, està bastant frec
2: a
0: frec.
2: A les votacions guanya l'Amy, trobo que respecte a l'hora anterior ha anat agafant bastanta més marge, eh? I en segona posició, amb Baia Baia, que sentim de fons, tercera de Muixca, avui ultimíssims, els Black Eyed Peas. Entreu al nostre grup de WhatsApp a votar i trieu quina voleu que sigui l'última cançó d'aquest matí. Vaja, aquests són fàcils, Laia, una sigla.
3: BTS.
2: Correcte, la cançó fa referència a un explosiu. Una paraula.
3: Dynamite.

0: Així sona Els Experts.
1: Quan tenia 16 anys, pensava que ser suau volia dir, bé, doncs, sexual. És...
2: L'aventura sexual.
1: Que era, què vol dir exactament, ser suau? O sigui, queda amb mi ser
3: suau. Aquesta tarda?
1: Aquesta tarda.
4: Ah, ser suau, suau, suau.
1: Tenia molt de suau, aquesta
4: gent. És que no en tenia gens de què deies.
5: Écoute, si vous plaît.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 10 és habitual que aquí celebrem l'arribada de nous oients, com el Pol, que no ens havia escrit fins avui.
3: Benvingut. Hola, Pol.
1: Benvingut, Pol.
3: Què tal, Pol?
4: Benvingut.
1: Li hem dit, vols entrar al grup de WhatsApp dels oients, que mola molt, així anem fent pinya. I diu, sí, si vosaltres, a canvi, entreu al grup de WhatsApp del Museu de l'Empordà.
3: Ostres,
1: què? I li, tot
3: és aquest xandatge.
4: Però què vol dir un grup de WhatsApp del Museu de l'Empordà?
1: Ja,
4: que guai, doncs perdona, segur que mola, no? Però aviam quin tipus de xat es té en aquest grup.
1: Sí, explica'ns per què hi ha un grup. Si és de treball, ens encantarà entrar-hi. Si és de fans, doncs hi entrarem i comentarem coses. I ara t'enviem l'enllaç i tu ens l'envies a nosaltres. Bien, no hi ha canvi de grups.
4: Visca.
1: Oients, atents també al que es digui en aquest xat, perquè us heu de categoritzar. Nova...

0: La secció de la Laura explicant com és la gent segons quina cosa.
1: Segons com busquem aparcament.
0: Busquem aparcament. Això sí que jo només ho he fet 3 vegades, que són els 3 exàmens que vaig fer, però sempre m'ha sorprès aquesta acció.
1: Ja, és que és un tema,
0: De portar un cotxe per anar a un lloc amb cotxe on deixar el mateix cotxe.
1: I tu agafes el cotxe, pagues, jo que sé, ara ja no tant, però l'autopista, el peatge, per tant ja pagues la carretera,
2: sí.
1: I a sobre arribes a un lloc i també pagues el puto pàrquing.
2: Sí.
1: Que jo ho entenc, que hi ha un cert punt de dir, bueno, estàs ocupant un carrer una plaça de la via pública i tal, però hi ha gent que, com ja hem dit moltes vegades en aquest programa, bueno, hi ha pobles que tenen la zona blava fins als límits de França, m'entens?
2: Vull pronunciar-me, però no ho faré. M'esperaré a veure si trobo la meva categoria.
1: Molt bé. És que és una actitud,
3: A veure.
1: És una actitud vital, la de buscar aparcament. D'entrada comencem com per la que em sembla més equilibrada i que admiro moltíssim perquè clarament no és la meva. Gent que surt de casa amb temps per buscar aparcament i normalment si surts amb temps és quan trobes aparcament.
2: No és veritat, això.
3: Sí que és veritat.
1: Ajuda bastant.
3: No ho fem, però sí que és veritat.
2: Ajuda.
1: Llavors, gent que ha après al llarg de la vida, cosa que a mi no m'ha passat, que tu no has de calcular només el temps del trajecte. Tipus, d'aquí a Vilanova hi ha 3/4 d'hora, doncs has de calcular aquests 3/4 d'hora i 20 minuts... de buscar aparcament.
3: És que jo tampoc ho faig mai.
2: Jo era aquesta persona. Jo anava amb temps per la vida fins que vaig conèixer la meva parella i aleshores això va desaparèixer. I...
1: Bueno, també tenim dues filles petites que
2: no les nenes no calen.
1: No, ja aneu tard de per si.
2: Sí.
1: Doncs nosaltres no som aquesta gent.
3: No,
1: jo us admiro profundament.
3: Jo també.
1: A més, hi ha una mena de superioritat moral amb la gent que fa això perquè... Clar, jo a vegades utilitzo com a excusa per arribar tard als llocs. Perdoneu, és que no trobava aparcament, tal. I hi ha algú que ha vingut de més lluny que tu i sí que ha trobat aparcament i ha arribat puntual. I llavors és una excusa de merda.
3: Quants cops he fet aquell WhatsApp d'aparcant i saps que no estàs aparcant?
1: No estàs trobant aparcament. És que de fet potser no estàs ni buscant aparcament encara.
3: Potser no estàs ni sortint.
1: Però clar, hi ha gent que sí que ho fa, llavors et deixa fatal. Per què? Perquè nosaltres som aquesta tia.

0: quan van dir la Xego, ten cuidado con las tías porque estamos todas locas. Jo mai m'he sentit tan estereotip de persona femenina conductora com quan estic buscant aparcament. O sigui, realment sóc capaç de fer salvatjades, d'avançar per la dreta gent perquè acabo de veure un pàrquing, aparcar-lo en el sentit contrari de la marxa, que això és el que et poden multar. O sigui,
1: ets
0: puc tornar
1: boja per l'aparcament. Ets de les persones que si va amb una altra la fa baixar, la fa guardar el lloc.
0: Això no es pot
1: fer, eh? No es pot fer, això, eh?
0: No, això... La meva mare m'ho havia fet fer
1: això
0: de petita.
1: Això no es pot fer, eh? M'ha passat...
0: Jo tinc un trauma infantil, que la meva mare ens ho feia fer.
1: Clar, però què és això? Nens, deixa una penyora, deixa un nen abandonat.
2: Però això és, segons el reglament de conducció, no això, pots fer.
1: No,
2: mira, fins ara, Sergi, m'hi feia ràbia que m'utilitzessin de con per això,
1: clar.
2: Però des d'ara que sé que no es pot fer, em presentaré voluntari.
0: No, i després et pots barallar-te amb gent que ho fa, home. Perquè passes tu primer i dius que no pots guardar per aquí, no. Que no pots, i ell, no, perquè està fent la volta, que me la suda. Que era el primer, m'entens?
3: No, bueno, es guarda lloc, ja està.
0: Jo he dit que sí que no he fet això de guardar lloc, però he fet guarradetes de posar-me contra direcció per un carrer...
1: No, però això tampoc es pot fer.
0: Bueno, però entén, me marxa enrere, perquè he vist un pàrquing que estava allà i dic, ara he de fer la volta, que no com que me'l fotran.
4: La boja fotent, mira, se marxa enrere mig quilòmetre.
2: La Marso, el que li fa més ràbia és que quan surt amb temps per a trobar aparcament, diu, acabo aparcant a la mateixa hora que si no hagués sortit amb temps. Però clar, i sí.
0: No, sí, aviam, pots tenir mala sort, llavors sí que pots tenir l'excusa de, perdoneu, no trobo aparcament, però és veritat que quan no calcules aquest temps, doncs no tens cap tipus de respecte de ningú. I després hi ha gent que va néixer amb una benedicció, sí, amb una, no sé, alineació astral,
4: sí, sí,
0: que sempre troba aparcament.
4: Fa molta ràbia. No, i no només el troben...
0: A davant del lloc.
1: A davant!
0: Increïble.
1: Quina ràbia. Em conec, d'aquests.
0: Jo he intentat pensar com quin és el patró, perquè crec que és una gent que també té una habilitat d'observació. Vull dir, al final també jo crec que em passo molts aparcaments, o potencials aparcaments, perquè vaig boja, vaig cantant la música del cotxe, o vaig mirant endavant, o vaig mirant només com certs forats, que a mi em sembla que seran aparcament, però n'hi ha d'altres, és que això hi ha una habilitat molt especial que crec que jo estic desenvolupant, que és, per exemple, controlar els càrregues i descàrregues. Que és un lloc, clar, que tu automàticament el teu cervell l'elimina de les possibilitats.
3: No, jo el tinc molt inclòs, Tinc molt inclòs.
0: Doncs jo no
3: perquè
0: tenia tant.
3: Perquè tinc una furgoneta, he de dir, i sempre he pensat que això m'ha de donar una mica més d'avantatge.
0: Les zones taronges dels pobles.
1: Els busos els caps de setmana.
0: Els busos caps de setmana. Vull dir, llocs d'aquests que jo mentalment no els tenia contemplats i que, clar, la gent que troba pàrquing la primera és perquè ells ja contemplen que pots aparcar allà.
1: No, és la mateixa gent, a més, que va tranquil·líssim a buscar l'aparcament. És a dir, jo vaig neguitós, jo ja agafo com 15 minuts pensant, no el trobaré, i no, efectivament no el trobo, però aquesta gent va començar que el trobarà i el troba.
0: Jo és l'únic moment...
2: Jo sempre llegeixo això que ho dic dels cartells de la zona taronja del diumenge, no tinc idea, sí, però que jo veig un cartell i diu dies i mesos, m'ho miro, en plan, no es pot aparcar entre tal de juny i tal de setembre.
0: Clar,
2: i 5 d'octubre,
0: que...
2: i m'ho poso i m'ho miro i dic, què completa aquest cartell que ocupa tot l'any?
0: No, i aquesta és la gent que acaba trobant aparcament, perquè jo aquests cartells ni me'ls llegeixo, m'entens? Jo dic, aquí no es pot, i ja està.
1: Després hi ha el cartell que diu prohibit aparcar de dilluns a diumenge de 0 a 24 hores. Dic, doncs que digui que no es pot aparcar mai.
2: I els que canvien de vorera. Que
0: no, al llarg, això és el pitjor.
2: Al llarg de l'any canvia el lloc d'aparcar de la vorera.
0: Sí,
2: aquests
0: mesos sí, parells i els mesos imparells.
1: Jo no sé què
0: moltes que m'he menjat.
2: A més, la quantitat de gent, si hi ha molta gent que no sap les 17 hores quina hora és, clar, hi ha molta gent que li dius el mes 8 i tampoc en tenia
1: tampoc,
2: idea.
0: No, horrorós.
2: Mira, tornant a aquest tema de fer servir nens petits com a NPCs, la Marona admet, ens envia una confessió. Jo els ho faig fer als meus fills.
0: Diu,
2: trobo que és molt català. Fes servir el teu fill de token allí real i afegeix, han de créixer amb aquest trauma cultural. És a dir, com perquè vagin ben servit a la vida, no?
0: El nostre fem això.
1: Quins nassos.
0: Jo et dic, és un dels records com més d'incomoditat, més heavy que tinc.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs bé, sí, gent que té molta sort i, a més, a mi, alguna vegada, alguna amiga meva d'aquestes hierbes hippies m'ha dit... Això és perquè ho has de pensar molt fort, no? Que te'l
3: sí,
0: trobaràs.
3: Clar,
0: i, mira, no. Però és veritat que a ella li passa, eh? Vull dir que és l'única evidència que tinc de que la manifestació hi ha alguna gent que li funciona.
1: Mira, l'Anna diu, jo sóc la típica de poble que baixa a Barcelona i aparco a Torrent de l'Olla a la primera. I quina ràbia.
2: I suposo que davant de la botiga, davant de la casa del
1: exacte,
2: seu amic, no?
1: Quina ràbia.
0: No, horrorós, tio. No es mereixen res més de bo a la vida. I han gastat tota la sort que han de tenir. I després, jo crec que m'incloc força en aquest col·lectiu, aquella gent que... per no perdre el temps buscant aparcament que clarament no trobem, al final ens l'acabem inventant. Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Jo això cada cop ho faig més, ho confesso, i seria un gran calaix de confessions per fer a les 9. perquè jo realment, si em passo tres pobles, no tinc vergonya, tinc el típic cartellet dintre de la guantera de... Si molesta, truqueu-me, tal.
3: Ah, sí, eh?
0: I el deixo fotut allà davant d'un gual, davant d'una zona d'aquestes que està pintada de ratlles, sobre d'un parterre...
1: I ets no la típica que t'han de fotre com 15 tocades de claxon abans no baixes?
3: Hòstia, la setmana passada m'han fotut una bona tocada de claxon.
0: Si fos un telèfon, que em truquin. O sigui, a mi no em claxon perquè potser no estic allà.
1: Bueno, i si no tenen el telèfon a mà?
0: Home, sí que el tens a mà, estàs al cotxe, Sergi.
1: Bueno, imagina que no té telèfon aquesta persona.
0: Però quina situació m'estàs posant? Què vivim, el 1900?
2: A més, jo he sortit al balcó.
0: M'han trucat i m'han dit, hola, treu-lo jo, vale, ara vinc corrent, perdó.
3: Sí, jo l'altre dia vaig córrer molt, també, molt fort, perquè estava tocant el claxon, tota la plaça estava girada i jo no me n'havia assabentat.
2: I he sortit al balcó més una vegada, dir, mira, no és el meu problema, prou d'aquests claxonismes.
0: Clar, és que molesta a tothom.
2: Sí, perdó. I el meu número vaig deixar també el dissabte, la primavera, que era més a les 3 de la matinada, i jo no veig que ningú... Sí, no m'ha aparegut un usuari nou, no m'ha dit res.
0: No, jo deixo un número perquè si molesta et truques.
1: Sí.
0: Perquè no hi ha res que em prenyi més que trobar-te un cotxe que clarament molesta i està mal aparcat i no tens número ni tens res. Llavors sí que t'has de matar a tocar el claxon i a molestar tothom. No. Però jo deixo allà el telèfon, m'invento el pàrquing i ja està. A vegades m'he menjat alguna multa, efectivament, perquè la policia no et truca per dir-te hola, estàs cometent una infracció, et vaig a perdonar la vida. Bueno, potser algú no ho fa, però no sol passar. Llavors jo, pàrquing creatiu, sempre. Sí, perquè és que tinc molt mala sort i penso jo ara no penso esgotar els meus nervis buscant
3: aparcament. I una
0: pregunta,
3: tornant a la gent que va com a buscar aparcament en llocs on pertoca, sou dels que us acosteu fins a la porta i llavors ja comenceu a tirar enrere per buscar llocs
1: no.
3: punt guai? O d'aquesta gent tan conservadora que no puc suportar que aparca ja com 15 minuts abans d'arribar perquè no trobaràs res més endavant?
0: Ets d'aquests, Sergi.
1: Sí. Camina,
5: com passo al frente i respira. Es un regalo de la vida.
0: Gent que prefereix caminar.
1: Sí, som jo.
3: Però si vas literal. Amb cotxe, vas amb cotxe. O sigui, jo quan vaig a caminar i quan vaig a cotxe, amb cotxe.
1: No, aprendre a
3: aparcar a un nou de lloc no té cap sentit.
1: Laia, he arribat.
3: I més fer-ho renunciant.
1: Buscant aparcament he estat, t'ho juro, he arribat a estar una hora buscant aparcament. Quan vivia a Sant Andreu, a Barcelona, i tornava de treballar molts cops i havia de buscar aparcament i no el trobava.
3: Què feies
1: no
3: tenia anar amb cotxe per dintre de Barcelona, boig?
1: Però vivia allà. Noia, què vols que et digui? Tenia una feina que reclamava això. I vaig estar, ja et dic, fins i tot una hora que plorava. Jo estava plorant.
0: Jo he arribat a marxar.
1: Plorant al vehicle.
0: He arribat a tornar a casa. No, de veritat.
1: Sí, però és que era la meva casa, allà.
0: Buscar aparcament? No, i dir, és que renuncio al pla. Renuncio a el que anava a venir a fer. Torno cap a casa meva.
1: Però viure, dormir...
0: No pots renunciar.
1: A la tornada. A l'anada sí, però la tornada no.
3: El que critico és la gent que no arriba ni arribar. És a dir, que per precaució, per ui, no trobaré, aparca com a un quilòmetre.
0: Però llavors el karma t'ho torna...
1: Soc aquest.
3: Trobant 26 places
0: 25
3: entremig.
0: Llocs abans d'arribar a l'hora.
1: I aleshores agafes el cotxe un altre cop, recules, l'acostes i
0: ja
1: no hi és.
0: No, això ja no ho faig. No,
3: si ets un loser, i ja està.
0: Exacte, acceptes la teva realitat i ja està. Però és veritat que jo cada cop també estic tornant-me més o pàrquing creatiu o caminar, excursionista.
1: Mira, trobo que la cançó que ve ara és molt pertinent.
2: Sí, és l'estona entre que aparques i arribes a la boda.
1: Aquests 3 anys.
2: De l'Aina Pujol.
0: Exacte, aquests 3 anys.
1: Adéu, Laura.

0: Així sona Els Experts.
1: Un coixí que t'agradaria a tu, Roger, és un coixí que té afrodisíac. Mira aquest.
2: Afrodisíac?
1: Sí.
2: Per què? M'ho dius a mi.
1: Mira, diu, imagina't un coixí que no només t'ajuda a dormir, sinó que et posa a to. Ho aconsegueix barrejant fibres naturals i plantes aromàtiques amb trossets de làtex natural. Jo dormo sempre
2: que
1: boca terrosa.
2: Gruixut, no.
1: No em puc adormir si no estic boca terrosa.
2: Ah, sí? Jo al contrari. No, jo boca amunt.
1: Mira, és com que m'agafo al llit,
2: en
1: saps?
2: En aquest sentit ens complementem.
0: Sí. Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Quatrieni, com cada quatrieni, aquí als Experts comença la sèrie de seccions d'investigacions de la Laia que porta per títol Per què aquest Mundial és una merda i que porta per subtítol, així com els anteriors i els següents que segurament vindran. Perquè sí, oients, avui revetlla de l'inici del Mundial de Futbol 2026, en aquest cas amb seu triple, Estats Units, Mèxic i Canadà. Laia, primer capítol d'aquesta sèrie de Per què el Mundial és una merda. Entrades que, novetat en aquest Mundial, no tindran preu fix. Jo sempre m'havia preguntat, ostres, si jo tingués un país i tal. Jo vull anar a veure el meu país i confio plenament que arribarem a... que guanyarem, òbviament, Catalunya, però no em va bé la final, vull anar a veure les semis. Però clar, m'ho vull comprar amb temps per comprar-me bitllets d'avió i tal. Jo dic, en benefici meu, que hi hagi certa organització, però sembla que no és en benefici meu, que juguen amb la meva voluntat. Preus no fixos per les entrades.
1: Exacte, els pitjors vicis dels esdeveniments culturals, doncs ara també el futbol. I això, com tu dius, els mundials sempre són una merda. Doncs aquest és pitjor perquè això encara no havia passat, que els preus de les entrades no tinguessin un preu fix.
0: Clar, per tant, fins ara tu podies dir, el meu país, no sé, Uzbekistan, potser cauen eliminats, però jo tinc confiança i em compro per quarts de final.
1: Sí, però a sobre... Vull dir,
0: sí, però el preu és el que era.
1: Era
0: un preu.
1: Sí. A més, no totes les nacionalitats tindran el mateix patiment, perquè els catalans l'única cosa bona que té que no tinguem equip és que no ens haurem de rascar la butxaca per anar-hi, perquè a l'altre extrem tens els argentins, que per ells el futbol pot arribar a ser una obsessió. I, per tant, ells sempre han assistit a les Copes del Món en desenes de milers. I ara s'enfronten als preus d'entrades més alts de la història per aquesta Copa del Món d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: Però dubte, que és com que hi ha més demanda pujant el preu dels partits d'Argentina.
1: Clar, aquest és el tema. És que fins ara...
0: Sí, m'estàs fent empatitzar amb el futbol, amb Argentina i amb tothom, perquè, clar, em sembla superinjust.
1: Clar, és que fins ara trobàvem que els preus dels avions o dels concerts, els preus dinàmics, doncs era un model que es restringia en aquests cercles. Doncs ara és el model que ha adoptat la FIFA per fixar els preus dels partits, però és que, a més, els preus ja eren de partida notablement més alts que els de fa 4 anys, que recordem que el Mundial era a Qatar. Segons recull un testimoni al The New York Times, una entrada per la fase de grups per una Argentina, Jordània o per una Argentina, Algèria, ja valia d'entrada uns 700 euros, més del triple del que valien fa 4 anys i, naturalment, més que el salari mensual mitjà a l'Argentina. Però és que ara ja passen dels 800 o dels 1.000. En canvi, un partit entre altres equips del grup, on hi ha molta menys demanda, pot valer tranquil·lament doncs, la meitat. Allò que deies, els argentins paguen la seva obsessió, com que són tants que en volen, doncs és molt més car el partit. Ja no parlem dels preus de la final, quan encara no se sap, esclar, qui jugarà, això que deies tu, me la jugo. Però és que el propietari d'una entrada pel 19 de juliol en demanava més de 2 milions de dòlars. O sigui, estem ja amb un remarcadeig...
0: Això per començar no es deu poder, no?, revendre.
1: No, clar que no, però...
0: Però és que... ho fa públic, ho fa públic.
1: Clar, però deu tenir, no sé, un pseudònim, o suposo que hi ha maneres de fer-ho. Però és que els preus de la mateixa FIFA per la final ja s'han disparat a més de 10.000 dòlars, i això ja és 10 vegades més alts que el 2022. És un tema que segur que se'n parlarà, perquè ja veurem com s'omplen aquests estadis, o de qui s'omplen, perquè tornarà a passar allò on hi ha seleccions que s'enfronten, on entre el públic no hi ha ni un aficionat d'aquell país, perquè no s'ho pot pagar.
0: No em diguis que és l'equivalent als edificis d'avui en dia.
1: Exacte.
0: Vull dir que aquí hi ha dintre és o ningú...
1: O gent, un especulador
0: o gent que tampoc pertany aquí, que no es veia Déu.
1: Que ni li va ni li ve, però que és el que podia comprar aquella entrada.
0: És a dir, el món del futbol no es queda enrere respecte a la cultura o al dret de l'habitatge, també s'hi suma, eh?
1: Tot fatal.
0: Doncs em sumo, Laia, gràcies a la teva crítica de cara a aquest gran mundial de futbol que comença demà. I recordeu, demà aquí els Experts, especial mundial, farem porra experta, mini-quiz, pregunta del dia i també mini-quiz de banderes, per què no? I abans d'arribar a dos quarts, a la fresqueta amb els Figaflaues.

0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet passa de 2:15 del matí i, com sempre, a 2:15, ara 2:15, ens actualitzem amb l'Anna Closa. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Què cal saber per avui? Què és dimecres, dia 10 de juny?
2: Doncs que l'agenda del Papa Lleó XIV arrenca amb una visita a la presó de Can Brians i culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. A banda de la visita del Papa a Catalunya, avui el dia també està marcat per aquesta segona jornada de selectivitat. Els estudiants estan fent ara mateix l'examen d'història o bé el d'història de la filosofia i després doncs, hi ha exàmens de ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre moltes altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Per cert que Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries d'ahir que van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Mentrestant, avui al Congrés, nova sessió de control i, per tant, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular tornarà a airejar les investigacions que envolten els socialistes i exigirà un cop més la convocatòria d'eleccions. I acabo explicant-vos que els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
1: 3 minuts que passen de 2:15, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu, si sou amants de Lego i de Barcelona, doncs sapigueu que la Sagrada Família ja té el seu propi Lego. És el més gran del món, amb més de 12.060 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica. Sortirà a la venda l'1 de novembre. Ja es pot reservar, però vaja, prepareu la butxaca perquè costarà 750 euros.
1: I el titular d'esports?
2: Que en bàsquet el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga ACB, 100-67 davant el Tenerife. Avui debut a la penya a les 8 del vespre a la pista del València. En hoquei patins, l'Igualada elimina el Barça i es classifica per la final de l'Hockey Lliga 22 anys després. I en futbol sala, el Barça derrota l'Inter Movistar i jugarà la final de la Lliga.
1: I quin temps serà avui, dimecres?
2: Doncs mireu, els ruixats de dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda sí que hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals i la temperatura serà lleugerament més baixa i, de fet, els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus. Per tant, no farà calor, eh?
1: Coneixeu el músic empordanès Ernest Prana? Doncs descobriu-lo aquí mateix amb la seva cançó Quina sort, i quina sort tenir de companya la Rita Oller, que la coneixeu de sobres. Ara, de seguida, parlem de teatre amb ella.

0: Escoltes ICAT.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
2: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
3: Així sona Els Experts.
4: Una experiència que era que et venia de fer una obra de teatre a casa.
5: Molt bé.
4: L'oient que la va guanyar era una dona de Figueres. L'obra era molt transgressora. Era una obra on es parlava de l'anticrist, on hi havia relacions sexuals, on hi havia molts insults.
6: Cabrón.
4: Doncs jo arribo, perquè havia de cobrir l'experiència i fer-ne un reportatge. La casa era plena de cristos.
7: No.
4: Semblava un
7: monestir. Edat de la dona?
4: Havien de ser un mínim de 10 persones i només hi era ella. I diu, no, però ara ve el mossèn, també. Érem el mossèn, la dona, jo...
7: Hola, tothom.
4: I les actrius que em van dir, diu, no la farem.
8: Una puta mella.
4: Van fer l'obra, jo no sabia on posar-me... El mossèn va marxar a mitja obra.
9: Me'n vaig ja.
4: I jo em vaig quedar amb la senyora i la senyora al final... Bueno, ha estat bé.
5: Mare de Déu,
2: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Les 9 i 39 minuts, hora de parlar de teatre amb la Rita Oller. Què tal, Rita? Com estàs?
11: Molt bé, cansadeta, però bé.
10: Avui
11: moltes ganes de venir.
10: Tindrem l'oportunitat de parlar de quàntica?
11: Una mica.
10: Podeu anar, oients, aquests dies al Teatre Goya a veure l'últim àtom. És l'últim de la història de l'univers? O l'últim en ser descobert?
11: No ben bé. Hi ha moltes reflexions teòriques, però no s'apunta ben bé a què passa amb l'univers en si, sinó que es fan reflexions sobre la nostra percepció de la realitat. No? I com aquesta teoria de la relativitat, del gat de Schrödinger... Llavors planteja una situació que és en un clima cada vegada més incert, passen diferents coses que... generen una estranyesa. Per exemple, un govern que no sap si decretar un estat d'emergència, una àvia que perd la capacitat de saber parlar i una filla desapareguda i d'un pare disposat a tot per fer veure que això no ha passat. No? I que aquestes coses que semblen però que no són. Llavors, què és allò que anomenem realitat? Allò que desitgem acabar passant? L'obra planteja uns dubtes teòrics que a mi em van interessar molt.
10: Les coses si les mirem, canvien, són com les mirem.
11: Exacte. Ja veureu, en aquesta obra es plantegen moltíssims temes
10: d'aquests. Dia com a electrons, el que acabo de dir, suposo.
11: Exacte. I llavors hi ha com aquestes dues visions, no? D'aquesta més teòrica i de l'altra més reflexiva, filosòfica, de plantejar-te ostres, què és allò que existeix? Llavors, si us interessen tots aquests temes, hi són al Teatre Goya fins al 5 de juliol. Llavors,
7: l'autoria... Com es diu l'obra?
11: Es diu L'Ultimàtum.
7: Perfecte.
11: Que, clar, és el Jordi Oriol, jura, amb els seus de paraules, i que d'això també n'hi haurà. I els intèrprets són en Joan Carreras, la Mia Esteve, la Carme Milán, en Carme, el Carles Pedregosa Torres i la Lara Segú. Que la Lara Segú, si aneu, parlem-ne, perquè és un personatge... És Clara Segura? Què és ben bé? Hi ha un joc de paraules, hi ha un joc de rols amb aquest personatge.
10: No, no és el mateix autor que l'home Natja?
11: Sí, és el mateix autor, el Jordi Oriol.
10: O sigui, ara arriba L'Últim Àtom. N'he vist alguna de pel mitjà? Títols boníssims.
11: Sí, Maledicció...
10: Aquest
11: brutal.
10: Maledicció. Que tot el text de dalt a baix eren encavalcaments durant una hora i mitja, dues hores. Sí,
11: i era
10: sí,
11: Shakespeare. Absolutament brillant. Llavors, si voleu seguir la feina d'en Jordi Oriol, podreu anar-lo a veure al Teatre Goya.
10: I del Teatre Goya anem a la Sala Beckett, que han presentat ja programació, i això vol dir que podem ja saber què anirem a veure en un futur o proper o a mig termini.
11: Exacte, i és que aquest divendres passat van fer una festa per celebrar que fa 10 anys que són al Poble Nou, felicitats Becket, i per tal de celebrar-ho, doncs, han preparat una programació que vol per esment aquests 10 anys de trajectòria al Poble Nou. Llavors, hi ha un total de 15 espectacles, intentaré fer-vos un croquis molt breu per tal que us pugueu ubicar i pugueu començar a comprar les entrades a través de Cultura Jove. Llavors, aquesta temporada es fa un cicle especial dedicat a l'actor Oriol Genís. Llavors, hi haurà un total de 3 espectacles que compten amb la seva presència. El primer de tots és Que fue de Andrés Villarrosa, que és una mena d'alter ego de l'Oriol i que el podrem veure fent el cantante melódico del trémolo metódico. És una aposta ben curiosa. I després passem a la següent, on podrem comptar amb l'Oriol Genís, que és Com tocar de passa meva sobre la terra, que són les confessions d'un quiosquer, el seu company accidental de cambra, que desvetllaran que les persones tenim grisos. Llavors, el tercer és Barbàclia, que és un recull d'obres de la Víctor Català que inclouen La tieta i Barbàclia mateix. Llavors, són dues obres poc conegudes, però alhora molt representatives de la mirada de Caterina Albert. Llavors, aquests tres espectacles potser els heu pogut veure perquè ja han estat en cartellera, doncs aquí tindreu l'oportunitat de tornar-los a veure. Uh-huh. Però és que, a més, ara anirem a mordre cronològic. Molt ràpidament us intentaré descriure què hi haurà a la sala Becket. Així podeu començar a anar, decidir a quines hi voleu anar.
0: Perfecte.
11: Llavors, Scoop, que és una obra que vol retre homenatge al Teatre Amateur del barri a partir de la història d'una redacció d'un diari que els hi apareix una notícia inversemblant i es debaten sobre si publicar-la o no. Després tenim El pessimismo alegre, Mi suicidio, que és un monòleg basat en el llibre de Henry Rode, que és un pedagog anarquista que desgrana les qüestions essencials de la vida abans de suïcidar-se. Llavors, després, també tindreu Torcides, que en vam parlar la setmana passada perquè ara són a l'Antic Teatre, que és aquesta obra que parla sobre la pressió estètica. Doncs estaran en temporada a la sala Becket, així que podreu aprofitar-les per veure-les. També hi ha Fama, Fomo, Fumo, que és una comèdia sobre l'ego i el que estem disposades a fer per assolir l'èxit. També tindrem l'aclamat espectacle Gola, que parla d'aquest impuls desenfrenat per evitar viure en la buidor i la frustració. Després tenim també, per primera vegada, el musical de creació de la Becket, és a dir, la primera producció de teatre musical, que es diu El forat blanc, on assistirem als últims dies de vida d'una artista molt reputada. Després tenim una proposta que a mi em crida l'atenció, que es diu A cada pas o Els dies perfectes, que és un espectacle que s'intenta acostar a Samuel Becket des del clown i planteja com un personatge de les obres principals de Becket, que és la Winnie, que és el personatge principal dels Bons dies, està enterrada a la sorra, gairebé durant tota l'obra, però en aquest cas aconseguirà escapar-ne i veurem a veure què passa. Després també tindrem Les distàncies, que és què passa quan la bellesa o la malaltia afecten a qui viu lluny de nosaltres. També tindrem El castell, que és una obra de Kafka.
0: Déu-n'hi-do, no, estàs dient moltes
11: 15
0: coses.
11: 15 propostes, estic intentant dir-les totes, ara dic. Uf, vinga, va. Doncs El castell, que és aquesta obra inacabada de Kafka, que acompanyarem el protagonista de l'obra, que es diu K, a través d'un món de burocràcia infinita que li impediran poder establir-se en una ciutat ben curiosa. Després tenim una cosa que pels fans d'ICAT potser us sorprendrà alguns, no sé si a vosaltres, experts, i és que es presenta una obra de teatre que es diu Urinaris Àngels, que és una comèdia musical en 3 actes i un final, i que el repartiment és la Ludwig van. No sé si esteu al cas de que la Ludwig van fan teatre.
0: Roger, sí, en Roger, sí.
10: Jo he vist la seva obra per mi magna, que és Pere el Farsant, i la següent, que era Artemi el cambrer Abstemi, també em va encantar, i a l'expectativa de que facin una nova obra. Aquesta es diu...
11: Doncs aquesta es diu Urinaris Àngels i passa, parlarà de tot allò que desapareixerà amb el nou pla urbanístic de la plaça dels Àngels, que és la plaça del Magba, i podrem veure la Ludwig van en el repartiment.
10: Mira, la primera que us he dit és, crec que és la, no sé si primer cop a la meva vida o dels últims 25 anys, que he anat al teatre 2 cops. He anat, m'ha agradat i m'he tornat a comprar l'entrada i vaig tornar a veure una altra vegada. Així que, si no heu descobrit aquesta faceta de la Ludwig, feu-ho ja.
11: Endavant, a veure si podrem repetir, jo crec que sí. Després també tenim Un home bo, que és la història d'un home que està en plena crisi després de deixar-ho amb la seva parella i la seva filla, que el ve a ajudar-lo i a donar-li un cop de mà, i és una universitària, militant. Ell, de sobte, es veu com en la seva filla i diu, escolta'm, que això potser em pot canviar la vida. I després tenim l'última obra, La quinzena, que és Mantener fuera del alcance de los niños, quejío sobre la infancia y lo que sigue, que és una performance que parla sobre el lament de les infàncies no normatives, però en aquest cas ho veiem amistat amb el quejío flamenc en una celebració de la minoria i d'allò diferent. Llavors, la programació és a través de la seva pàgina web, però us recordo que si teniu entre 18 i 30 anys, per Cultura Jove trobareu entrades per tots els espectacles a preus exclusius.

0: juntes aquí la Maria Escarmiento i la seva amiga Adelaida, més coneguda com a Ade Martín. Ens ha encantat per arribar a les 9:50. Per tant, anem encarant ja la recta final del programa d'avui. Avui, dia 10 de juny, dia que es commemoren els 100 anys exactes de la mort d'Antoni Gaudí, i també per això avui es consagrarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Us hem preguntat per la figura de Gaudí, què us sembla? Ara sentirem el recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg de tota la jornada. Rita, tu n'ets fan de Gaudí?
1: Jo dedico bastant, i de fet, a veure si em podeu ajudar. Em vaig llegir un llibre de poemes d'un poeta català molt famós, que ara no recordo el títol, que parla sobre Gaudí, i el vaig descobrir a partir d'aquest llibre. És que l'he preguntat al xat GPT i no m'ho ha sabut respondre.
2: No, les coses importants al xat GPT no
1: ho he indicat. A veure si algú sap com es diu. I que em vaig enamorar. Té cobertes grogues, així, i em sembla una persona molt, molt curiosa a nivell tota la seva vida, a nivell artista.
2: Sí,
1: sí.
0: Però no sé era poemes parles. En plan rima trencadís.
1: En rima trencadís?
0: Sí.
1: No.
0: Una imatge que es fa fonadís. No ha servit per dir imatge. Bé, un element fonadís. Ara, àudios als oients. Avui ens han explicat això.
3: He de dir que com a arquitecte em sembla un pastís de Sagrada Família. No m'agrada gens. Un pupurri de coses, a banda de que per dintre pugui ser impressionant, però per fora, com a mínim, em sembla un pastís. També considero que en el segle XXI s'acabi una església, em sembla increïble. Crec que aquests diners l'església els podria dedicar a moltes altres coses molt més útils. Gaudí m'impressiona la Pedrera. O sigui, com a habitatges els trobo increïbles. Atrevir-se a fer una cosa així en aquella època, en un xamfrà.
4: I sempre em fa molta gràcia, no?, que George Orwell, al seu moment, amb homenatge a Catalunya, digués que collera això i que es referís a la Sagrada Família. És una d'aquelles coses que sempre hi penso i em fa gràcia. I això, i també m'agrada bastant el cementiri d'Olius. Crec que també és de Gaudí.
5: És de l'arquitecte Bernardí Martorell.
4: O sigui, no és modernista, que està superben integrat amb la natura, la veritat és que és preciós, forma part de l'entorn.
6: Si no existís Gaudí, les escoles es diuen Antoni Gaudí, no existirien tampoc. Hala, a Gaudí del dia.
7: Bandera vermella!

0: qui s'enamori i perd amb la dolçó de la Valèria, la cantant Venus. Ens encaminem cap al final del programa d'avui. Gràcies per ser-hi, oients. Són les 9:54 i només ens falta sentir el recull dels millors moments del matí.
1: Doncs avui hem començat molt emocionats per la visita del Papa, sobretot se'ns ha emocionat l'Anna, que ha perdut la veu i tot mentre ho explicava.
2: És el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest matí, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians. Després, cap a 11:45, arribarà a Montserrat per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Perdoneu.
1: No, s'ha posat a plorar, literal.
2: Encara m'he escoltat força bé, però...
1: I se n'hi ha aparegut l'esperit sant i tot després. Tot i que la història més sorprenent que ens ha explicat Anna no és ni la visita del Papa ni la Cele. No, no, no. Ha estat aquesta notícia d'un fugitiu als Estats Units a què li ha passat de tot.
2: Es veu que, doncs, que l'home va xocar lateralment contra una barrera de formigó. Uns agents de la policia el van veure, el van aturar i van detectar, doncs, que possiblement, doncs, anava borratxo. Quan el van voler identificar, l'home va fugir corrents i va saltar a un pantà. Però és que després la policia el va localitzar caminant per una carretera.
3: Joder.
2: Quan semblava que la policia, doncs, ja ho tenia tot a punt per detenir-lo, l'home va tornar a sortir corrents cap al pantà i aquesta segona fugida, però, li va sortir cara perquè quan va tornar a saltar a l'aigua no es va adonar que hi havia un caiman. Doncs bé, l'home borratxo es va enfrontar al caiman. Va sortir només amb ferides als braços. La policia, aquesta vegada, doncs, per poder seguir-lo dins l'aigua, va haver de recórrer a drons i, finalment, doncs, el va acabar detenint.
1: Ha costat, eh? Ha costat, però l'han detingut, aquest bon home. També hem fet un miniquiz amb la Laia, amb la típica cançó pertinent que parla del tema del miniquiz.
4: Mira, avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, per tant, parlem d'escuts.
0: T'han escut en aquesta cançó?
4: No.
5: Vale, gràcies.
1: Molt bé, doncs ja està. I hem parlat també de com som tot plegats segons com aparquem algú del programa, no sé qui, aprofitat per carregar contra la parella de forma totalment vergonyosa.
6: Per buscar aparcament, si surts amb temps, és quan trobes aparcament.
1: No és veritat, això.
4: Home, sí que és veritat.
6: Ajuda bastant.
4: Tot i que no ajuda, ho fem. No ajuda. Ho fem, però...
1: Jo anava amb temps per la vida fins que vaig conèixer la meva parella i aleshores això va desaparèixer. Molt bé, doncs ja està. Vull dir,
4: ja
1: són coses
4: dit,
1: que s'expliquen en aquest programa i de cop i volta no
4: saps com. Sense penediment, sense penediment.
1: Sí, sí. Nosaltres queremos marxar en 3 minuts i seran les 10 del matí. Avui la tria de la cançó era a propòsit del naixement de João Gilberto, el creador de la Bossa Nova, i us donàvem a escollir 4 cançons. Masquenada de Black Eyed Peas, Nova Bossa de la Muixca, Bossa Nova de Baia Baia, però la guanyadora ha estat aquesta altra de la Amy Winehouse, The Girl from Ipanema.
0: Gràcies per votar-la. Ai, també m'he emocionat per l'adveniment.
1: No, no,
0: Satan! Emocionat. I demà tornem aquí amb l'Anna, amb Sergi, la Laia. Rita, gràcies per ser-hi. Gràcies,
4: Roger. Fins demà.
0: Va, que demà parlem de futbol, excepcionalment.
1: Visca.
0: Una abraçada.
1: Bé, bé, bé.

3 anys sense publicar nou material i aquí els tenim de nou, els Amics de les Arts. Què tal? Bon dia, a les 10 i 3 minuts. Seguim amb Laisa, Anita i Rema, amb Goals. Ja som.

Doncs anem a pensar en aquest ja per fi dimecres 10 de juny i si entres al web o a l'Àpdicat podràs aconseguir una invitació doble per assistir el dissabte 20 de juny al Magnífic Fest de Lleida. Més informació a magnificfest.com.

0: Teatre Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
2: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la Terra.
3: Sempre jugant a la contra i avant.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres...

0: de 8 a 9 del vespre.
1: Puc notar la cara al vent.
2: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
3: Doraemon!
2: El teu gat còsmic torna a casa.
3: Ho hem aconseguit!
4: Sí!
2: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
4: Visca!
2: Visca! Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
4: A volar!
0: Escoltes i cat.
5: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

Doncs així és com sona el nou avançament del seu nou treball previst per després de l'estiu. És la nova col·laboració entre Pot Joli i Lluca, que està anomenada Shakes. I seguim empenyent el matí del dimecres. Ara ho fem amb l'Edu Esteve.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. Linkat.
2: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

És el debut en solitari de Neptú després del seu pas per Coers, i aquesta que ja sona de fons és la primera col·laboració entre la Muixca i Wineta.

Recuperant un dels temes més virals a TikTok, aquí teníem el responsable de tot això, Baby No Money. Anem a avançar a posar propostes de quilòmetre zero. És Delgat.

Ideal també per sacsejar el matí del dimecres. La proposta de la veu de Charlotte Plank amb Jiggies. Jove Draia estarà avui a la 2 de l'Apolo juntament amb Xico. L'última d'aquesta hora és el que menys em ressona.

les noves veus del territori que arriben amb força, no hi podia faltar avui la Gigi Ros amb Pulsió. 11 i 8 minuts. I aquí tenim aquest parell que també han passat pel Primavera Sound 2026. Són Fuckers amb Beatback.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens...
3: Un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens...
3: Un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens...
3: Un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què és...

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

És la Lola Young a punt de començar una gira pel Regne Unit amb totes les entrades venudes. Nova cançó per aquest estiu i seguim ara, ICAT, amb els 31 fam. Són la família.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant de dansa. El Mercat de les Flors ha presentat la temporada que ve, que s'expandirà per Barcelona i també per part de Catalunya.
2: Les obres de remodelació de l'edifici obligaran a fer alguns espectacles en altres sales de la capital catalana, per exemple, el Teatre Lliure, el TNC i el Sant Andreu Teatre, que acollirà la programació familiar, però també espais més inusuals on veure dansa, com el Castell o les piscines de Montjuïc.
0: També arribaran propostes de dansa a Girona i Tarragona. Sentim la directora del Mercat de les Flors, María José Cifuentes.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
0: La temporada arrencarà el 18 de setembre en un d'aquests espais inusuals que dèiem, el Saló Tinella, el Palau Reial Major, actual seu del Museu d'Història de Barcelona, i s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal, Living and Living.
2: L'espectacle serà el primer capítol d'un cicle de creacions que Marcos Morau i la Veronal desenvoluparan al llarg dels propers anys. Living and Living parlarà de la necessitat de sostenir-se mútuament per tal de no desaparèixer i es podrà veure durant 3 dies.
0: Durant la temporada també hi haurà espectacles de coreògrafs del nostre país com Núria Guiu, Roger Bernat, Lorena Nogal, Aina Alegre i Roser López Espinosa, però també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, la Sydney Dance Company i la Hort, que alguns potser us sonarà de l'actual gira de Rosalía.
2: I ara tornem al present, perquè avui tenim l'estrena d'un nou festival a Barcelona, el Blau Marí.
0: Estarà instal·lat al Port Vell de Barcelona tot aquest mes de juny i arrenca avui amb la cantautora canària Rosana, que torna a Barcelona 8 anys després.
2: I els escoltem, també hi seran Sau i també els Gypsy Kings.
0: I molts noms més com Joel López, The Cardigans i també Alan Parsons.
2: I si sou més de l'escena catalana emergent, en canvi, teniu una cita a la 2 de l'Apolo amb el festival Microfusa. La teva cara que jo no sé definir.
0: A partir de les 6 de la tarda hi podreu sentir artistes com Xico o també Jove Drive. Vaig començar a fer això, parit amb l'estrès. No tenia ni idea que es movien tants diners. A més, també hi haurà noms com Sof, Guiada i Albert.
2: I demà, nou dijous de Microclima al Terrat, amb Lluqui Valverde. Vinga, engegueu.

0: El saxofonista de la Ludwig Bank serà el tercer artista actual al terrat de la Fundació Carulla de Barcelona, una proposta que combina l'esperit festiu de la rumba amb el caràcter càlid del rock. El concert començarà a les 8 del vespre.
1: Avui també tenim estrenes de teatre, una protagonitzada per Ricardo Darín i Andrea Pietra.
0: Els dos actors argentins i consagradíssims tornen al Teatre Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una comèdia dramàtica basada en la pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre el matrimoni. I atenció, perquè només es podrà veure durant 5 dies, fins aquest diumenge 14 de juny.
1: I a l'Espai Lliure de Montjuïc, Jo no sóc, un espectacle coproduït en diverses escoles i instituts de Barcelona que parla de trobar Barça a un mateix més enllà de les màscares socials. Se'n faran funcions només avui i demà.
0: I també el Teatre Lliure, però en aquest cas de Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador francès Mohamed El Khatib Zirbli, sobre la bellesa, l'amor i el sexe, i només es podrà veure fins dissabte.
1: I al Teatre La Fàbrica, Mario Gas estrena La luna és blanca, muy blanca, un viatge pels records i emocions del dramaturg i director català, en cartell fins al 28 de juny.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia.
2: Escoltes i cas.

artista molt estimada que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo amb el Get Him Back, cançó amb la que va fer Diana ja fa unes temporades. I més calmat de pulsacions, sentim el sempre polèmic però triomfador raper Chris Brown.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
3: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la Terra.
4: Sempre jugant a la contra i avant. Jo vinc d'una...
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Puc notar la cara al vent.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
6: El programa que desperta Catalunya.

Paul Russell, responsable d'una altra de les bones cançons, el nostre parador musical, les vibracions alegres i positives d'aquest Carrot Cake. Va, seguim aïcats superant el dimecres amb l'estrena a la palestra musical d'una de les veus que no ha passat absolutament desapercebuda en l'última edició d'Eufòria. La Monique, Monique Macon.

Joe Balance i Bray, Desbordats d'amor. Arribar una icata amb Lizzie's Love. I enamorats, eh? Seguim d'aquests dos grups referents de la música en València. L'explosiva col·lap de Sapena i els Zoo

0: Música dels 80 en el seu màxim esplendor, revivint un cop més dedicat un d'aquells clàssics que s'escriuen amb majúscules, el The Breaks de Curtis Blow.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Des de l'Empordà, aquí teníem els Clima, encenent la seva metxa curta però intensa, i un Fire Same I Cat amb dues de les ments més inquietes i creatives del panorama llatí, la parella argentina Catriel i Paco Amoroso.

Quin tros de talent i quin tros de veu, Skin and Bones, una altra bona lliçó musical de part de Ray. I anem aquest rematant aquesta hora amb la nova contundència d'Al·lèrgiques al Pol·len, batant-ho fort amb Apocalipsis Now. Party.

0: all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre.
1: Escolta, Zicat. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
2: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que
3: no
2: pot...
3: T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
2: Ara miraré el
3: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escolta Zicat. Amb Josep Maria Palau.

Stars, Lola Vall i la Ila Miller, una de les noves promeses del pop amb molt de futur i de les que ho tenen tot, per triomfar a gran escala internacional. Van a veure el dimecres, que continua amb un dels timbres més celebrats de l'actual

Mama Duixa, altre cop puntejant-nos amb el ritme de les seves cançons, del seu motivador na-na-na, a les emocions ara fortes, d'FKA Twigs, Perfect Stranger.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina.
0: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
6: Guess I'm

0: per tota l'esquadra. Aquí teníem Gols, el bombasso musical del triplet, i Sanita i Rema per animar els jugadors al Mundial d'aquest 2026. Va, tornem a casa, que aquí tenim molt de talent. Fem parada ara a l'elegant ritme boom-bap que s'ha marcat Pojoli i Lluc.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Música per compartir, per crear ambients molt especials. Lolo Zoay amb el Holding On.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I això és el Cafè amb ICAT. Seguim endavant amb una d'aquelles que ja és història, i tant que sí, David Bowie amb el Blue Jean.

talent i sensibilitat amb l'imaginari nipó de la Maria Hein, del seu ninja, a la cançó amb la que vol que el recordin aquest proper estiu a Calvin Harris. De mala manera s'enganxa aquest Satisfyer.

Aquí teníem el nou goig de cançons de Dan Pelau i el Comboi, els Roquesos Unencs, preparats per portar la seva música en viu. Entre d'altres escenaris, el pròxim 19 de juny els tindrem a l'Estartit, dins el Festival Ítaca. 5 minuts i 3 quarts de 2, més 30 aquí amb els Amics de les Arts, celebrant el seu 20è aniversari i entregats a l'amor, segurament t'estimo.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. You know the heart.

Una de les bandes que vam tenir al Primavera Sound, Gorillaz, sempre en moda experimental, els de Damon Albarn, amb la bona sintonia de Bizarrap, el productor llatí més aclamat del moment. I l'imaginari de la Costa Daurada, escenari d'aquesta cançó de Luli Santa Fe i Landy.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Amb el ritme de Dua Lipa anem buscant les dues. Aquesta és la cançó amb la que va fer Diana Jafones temporades, la reina del Dance the Night, el Don't Start Now.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimecres d'intensitat, dimecres d'anar ben al fons de les coses, i avui, això en el fons vol dir entrar a la Deep Jamaica, una illa que el nostre convidat d'avui coneix, ni que sigui musicalment, i pel que jo sé, també l'ha visitada, i que ens portarà a parlar d'estils musicals com el reggae, el dub, el rabadab, el dancehall, i de maneres de cantar i rapejar, com sobretot el toasting, que és un lloc on ell hi és bastant còmode, sí, està bastant còmode. Marina Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Avui tot és molt massa picant, too spicy, vale?
1: Però això ja ens agrada.
0: Un pollastre ben especiat, per exemple.
1: Sempre.
0: Saps? Jo l'altre dia vaig acabar un pot d'espècies que em va vendre, que em va regalar el Cucapí, que ell els està venent, i l'altre dia vaig acabar i estava caducadíssim, però igualment el pollastre estava bo, sucoset.
1: Sí.
0: Sempre que menjo pollastre així com picant, penso en el Cuca i en el nostre convidat d'avui. En fi, avui parlem, marxem de Sound System, si vols, també.
1: Ens encanta.
0: Et mola tu la cosa Sound?
1: Sí.
0: Doncs tot està fantàstic, que comenci el dia.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimecres dediquem el programa a la bona gent que porta anys cuidant aquesta escena jamaicana al país, malgrat dificultats, poca visibilitat als mitjans, etc. Sou unes heroïnes i uns herois. Benvinguts i benvingudes a pausa.

0: La persona a la que fèiem referència i que ocupa avui dimecres el sofà de convidats és ni més ni menys que el senyor Wilson. Xavi, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Molt bé, molt content que estigui, molt contents que estiguis aquí, perquè tant la Mariona com jo saps que t'hem seguit des de fa molts anys.
1: Sí.
0: I sempre que vens és una alegria. A veure, oients, si vosaltres no l'heu seguit és que heu estat o bé en coma o fora de... Vaja, no heu escoltat els programes que fem la Mariona i un servidor fa anys. Aquest senyor es diu Xavi Ojeda, senyor Wilson pels amics. És nascut a Granollers, tot i Granollers, bueno, ben poc la trepitjada, aquesta ciutat. Però, bueno, Vallès Oriental, bé, no?
1: Sí, sempre.
0: Bueno, els que som de l'Occidental, doncs, bueno, sempre ens emmirallem en el bon Vallès.
1: Ho sento.
0: L'any que ve celebrarem... pot ser que celebrem els 20 anys de la primera cançó que vas publicar?
1: De fet, aquest any. Vaig començar el 2006, la primera cançó que vaig publicar... Sí, 2007, l'any que ve, sí. Escolta, 20 anys.
0: Com es deia la primera cançó?
1: Ganja Connection.
0: Ganja Connection, Estaves allà, eh?
2: Bueno, és el que és, no?
0: Bueno, l'inici...
3: Fa 20 anys és el que tocava.
0: La connexió amb el bon fumar. A partir d'aquí, les seves sessions amb Badalonian Sounds, aquí durant anys va acompanyar com a toaster i que, a més, va servir al nostre convidat també per descobrir coses seves que semblaven gairebé escrites en el destí. Després, m'estic ofegant, perdoneu, la seva carrera com a solista, que ha transitat per diversos llocs, ha abraçat el rap, l'R&B, l'afro, òbviament el dancehall, i ara tenim tornant a una mica back to basics, no?
1: Doncs sí, és el que t'explicava abans, que, bueno, a vegades molt a provar coses, està guai, sí. Però és el que et deia, no? O sigui, porto 20 anys com masteritzant aquest craft, doncs té sentit, no? Que segueixi fent això, no?
0: Mira, això és això.

0: Baby, You Own It, aquesta cançó de, una cançó d'amor.
1: Sí.
0: Estàs enamoradíssim, tio.
1: Estic en un bon moment,
0: sí. Estàs en un bon moment i se't nota, eh? Tens la veu més melosa que mai en aquesta cançó. Més
1: melòdic. Podria dir que tot és molt més melosa ara mateix.
0: Hòstia, m'agrada molt tenir el senyor Wilson enamorat a l'estudi, en aquest mood, m'encanta.
2: Diries, Xavi, que sonorament aquesta és la teva zona de confort?
1: Per molta gent que m'escolta, sí, és una d'elles, no? Molta gent em coneix per diguem, l'energia del sound system i més el rotllo MC, però, bueno, retratat queda, no? Que també sóc capaç de cantar i de interpretar més aquest tipus de melodies, per dir-ho d'alguna manera. No?
0: Això ens passa amb molts d'aquests gèneres, diguéssim, el mateix Cuca. Ens passa també que habitualment el tens allà amb aquella intensitat que gasta, no? Però després quan es posa a cantar el tio et pot enamorar també, no?
1: El Cuca ho fa molt, molt bé i és molt versàtil. Se'l coneix molt pel seu rotllo més dancehall, però el tio és maquinon.
0: Vull dir que sabeu cantar, que no, sí. Que no és només rapejar.
1: A veure, no sóc un cantant líric de la parra, però sé cantar.
0: Bueno. Tens unes veus aquí. A mi m'agrada molt. Escolta, el que dèiem, Back to Basics, és per qui no ho hagi transitat, és que la teva carrera, com dèiem, ja fa 20 anys que està en marxa, sí. I que déu-n'hi-do la feina que has fet. Mira, doncs el currículum, sí. Tio, en 20 anys has fet molta cosa.
1: He fet unes quantes coses, sí.
0: Aquest tornar als Basics, que dèiem, què significa per tu ara mateix?
1: Bueno, per exemple, jo vinc de tota aquesta època que hem fet amb el Griffy, que vam estar aquí presentant el disco i tal, hem fet dos discos i un EP, i per mi, per exemple, el rap sempre ha sigut germà, no? A nivell gènere, és una cosa que, de fet, jo vaig començar fent rap, i a mi la meva dèria musical, diguem, i el gusanillo d'escriure sempre va vindre a través del rap, no?
0: És que se't nota, Tedal.
1: Sí, a veure, és una cosa que a nivell estètic, per exemple, m'encanta, he transitat diferents etapes a nivell estètic, però el rap sempre, el hip-hop, la cultura del hip-hop sempre ha estat allà. Però fent tot això, per exemple, tota la gira, les presentacions dels discos amb el Griffy, que està una mica més focalitzat en el món del rap, precisament perquè el productor és ell i ell és una eminència, l'energia en el directe, sobretot el que em va fer donar-me compte que l'energia que jo posava en el directe i el feedback que jo rebia, per exemple, d'altres raperos i raperes que em coneixien, em deien, hòstia, tio, és que tu tens una energia com diferent, no? I dic, bueno, la meva energia és que és la meva escola i la meva escola és el sound system. Llavors, és com una crida, no? Com un llamado, no? Uh-huh.
0: Estem, per cert, ara està pensant solo, estan en actiu o no?
1: No.
0: No se'ls espera?
1: No. Bueno, no ho sé, però ara mateix no estan en actiu.
0: Estaria guapo que tornessin, aquest és el grup del Griffy i companyia.
1: Sí, seria idíl·lic.
0: Que seria fantàstic, sí. Veure'ls un cop a l'escenari, però té pinta que no. Mira, que per cert, estem sentint una gent de Long Island que es deien Mobb Deep i que em sembla una mica referència pel nostre convidat avui. Sí.

0: Això que sentiu es titula Shook Ones per Dos de Mobb Deep, uns clàssics d'aquesta època gloriosa del boom bap. T'he de dir, Mariona, tu saps que cada entrevistat tria les seves cançons,
1: sí.
0: I nosaltres li passem tres preguntes habitualment, una mica per posar les coses fàcils, no? Llavors, jo li he passat tres preguntes al Wilson, el nostre convidat, que és, mira, us les dic, una mica intrahistòria de la ràdio, val? Les preguntes són: artista preferit de sempre, una cançó que no es pugui treure del cap i tres artistes en català. La primera, que és artista preferit de sempre, la resposta és: no te'n podria dir un de sol, però mira, per exemple, Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, Audioslave, Incubus, passant per Redman, Mobb Deep, Bush Babies, Cyan, no acabaries mai, vale? O sigui, una llista interminable. Això vol dir, Wilson, que no pares d'escoltar música i d'investigar, o que aquests són les teves moltes zones de confort?
2: Això et dic, que són les meves zones de confort i han sigut els meus referents, diguem, els que han creat el meu imaginari musical.
0: Vale.
2: Quan jo era tendre, a nivell esponja absorbent música i cultura, aquestes van ser les bandes i els grups que em van influència més.
0: Hi ha molt metall així 2000ero, eh?
2: És que el meu germà gran, que en pau descansi, era metalero.

0: És a dir, jo quan vaig començar a través dels discos del meu germà a escoltar metal, new metal i tot això, i després vaig sortir del col·le, que anava en col·le de monges, i vaig sortir del col·le de monges, sí, sí, bueno, ja en parlarem.
1: A on això?
0: A València.
1: A València.
0: I vaig entrar a un institut públic d'esquerres, on hi havia tot tipus de tribus urbanes, si volem dir així, i llavors vaig fer molta amistat amb el meu gran amic, l'Omega, el Mario, sí, que ha sigut el meu primer professor, diguem. Llavors teníem una rutina que era que tots els divendres, quan sortíem de classe, ens juntàvem a casa seva a prendre unes veles, a prendre unes veles, sí, i a escoltar música, perquè en aquella època no hi havia Spotify, no hi havia tot això, llavors hi havia Napsters i sucedanis on ens podíem baixar música, no? I ell era l'encarregat de baixar música.
1: A discreció, a veure què passava, no?
0: Sí, i abans de sortir per la nit a fer unes birres i tal, doncs ens passàvem 4, 5, 6 hores allà escoltant música, veient videoclips, tot això.
2: És que és una cosa que l'altre dia parlava amb un col·lega, amb el Martí, que és... Crec que hem perdut com aquesta part col·lectiva de quedar per escoltar música, per exemple, i comentar 100%. Com... Jo abans feia com listening parties amb un artista que ens agradava amb els col·legues, traia un disc i quedàvem per escoltar-lo. I ara cada vegada sento que la música és una experiència com cada cop menys personal... cadascú escolta la seva moguda, ens ho recomana, no un amic sinó un algoritme, vas a un festival i és un macrofestival, com... Sí. Tu trobes a faltar una mica, Wilson, aquesta moguda com més propera?
0: Ho veig molt... Ara, quan penso en això, en aquesta època, és molt romàntic, no?, la manera de rebre-ho, perquè era, si pares a pensar-ho, era com un diguin, en realitat. No era un diguin de vinils, però era un diguin de música.
1: Llavors, digital.
0: Totalment. Llavors, bueno, era l'època en la que vivíem i amb la que vam créixer ens oferia. Nosaltres no teníem plats de vinils, no teníem tendes de discos localitzades, perquè no teníem l'acostum de fer diguin en aquesta direcció. Fèiem diguin digital.
1: T'he dit, camarà, que no et tiris del rotllo d'això.
2: De sí, quan no. Tenies 12 anys.
1: Sí, estava allà amb els meus tècnics ja...
0: Era el puto amo, no?
1: No ho tenies, no ho tenies.
0: No ho tenia, no ho tenia.
1: Però tenies altres maneres d'arribar-hi.
0: A veure, els meus pares sempre han tingut música, especialment el meu pare. De fet, el meu pare va tindre la primera tenda de discos a Barcelona que tenia un ròtol en català.
1: Home...
0: A Sants, es deia tot música, si no vaig errat. I llavors era la primera tenda que importava vinils de l'exterior, que no fossin vinils, pues, això, no? L'època de Franco, pues, deixava tots els vinils i totes les pel·lis amb els títols traduïts, amb tota aquesta història, no? I el meu pare, doncs, importava vinils edicions originals. O el que podia arribar a trobar que no tingués el títol canviat, que no tingués...
2: Ostres,
0: tot això.
2: I saps si tenia música en català?
0: Segurament.
1: Tampoc n'hi havia tanta producció.
2: Risky,
1: bueno, la producció de 60.
0: Segurament.
1: Però a mi m'encantava les traduccions. Que noche la d'aquell dia, que era A Hard Day's Night dels Beatles.
0: Totalment.
1: Que aquí t'arribava així, deies, a veure...
2: Que sembla una pel·lícula del Fari. Jo que sé, que noche la d'aquell dia.
1: Bé, i l'altra cosa que tenim, una és aquesta comunió amb els amics i aquesta efervescència de quan ets adolescent, sí, i estàs descobrint músiques, que ho deies abans, són les músiques de les quals t'empapes, ja no te les treus mai de sobre.
0: Clar.
1: Això és una cosa molt important, però l'altra, i jo això a casa ho practico cada dia per despertar les persones que hi ha a casa meva, persones petites.
2: Personetes.
1: Són nens, eh? No és que hi hagi... Bueno, igual. Els hi poso discos, i a casa teva també passava això.

0: Atenció, oients, que Eddie Grant està sonant a ICAT, que potser és la primera vegada en 10 anys que Eddie Grant sona a ICAT, o en més anys. Potser no havia passat mai, això. Aquest senyor és el de Gimme Hope Joanna, us en recordeu, un superhit global.
1: Hitardo.
0: Que era un hitardo, és veritat. Però tenia més discos i jo he estat capbussant-me una mica aquests dies. I no
2: sí,
0: està mal, eh?
2: Sí, potser va tindre una faceta més comercial, diguem.
0: Sí, sí.
2: Com, diguem, tot el filtro aquest del reggae que parava per les mans de productors com Chris Blackwell, etc, com per fer-ho més rock o més digerible per l'audiència, però tenen temazos, tenen temazos. Sí.
0: Doncs Eddie Grant, UB40 i totes aquestes bandes de reggae, sí, a banda de discos de padre, tipus Carpenters i tal, sé sí, que sonaven a casa teva, sí, però també hi havia aquesta patina jamaicana, encara que fos passada pels sales del pop.
2: Sí, era, doncs això, els meus pares, sobretot el meu pare, sempre ha sigut un tio bastant malòman i bastant amant de la música i tenien la rutina aquesta que et deia, no? La tradició aquesta de que tots els diumenges doncs, ens despertaven amb música a tot volum a casa. Llavors el despertador eren els vinils.
0: Xavi, tu recordes el dia que et vas independitzar? És a dir, no en el sentit de marxar a casa, sinó musicalment, el dia que vas dir, papa, no me'l posis tu el disco, que jo agafo això i m'ho poso jo.
2: Sí, recordo el procés a la inversa, del meu pare començar a preguntar-me, de rebre ells la meva inquietud envers la música i jo començar a, pues, això,

0: a promocionar-la dintre de casa, no? I de dir-li, hòstia, tu coneixes això? Doncs mira, escolta això,
1: King
0: o escolta
1: Tubi,
0: això altre.
1: King Tubi per la vena, no?
0: King Tubi, els he ensenyat, el que passa que, bueno, són coses que potser no acaben d'entendre del tot, perquè s'ha de ser una mica friki, no?, per entendre el dub, sobretot a l'old school, però són molt curiosos, els meus pares, són molt curiosos.
1: Que bé, que bé. Doncs, recordes un primer artista, per això, que tu t'escoltessis ja per tu sol?
0: Sí, Sean Paul i Shaggy van ser els dos que em van rebentar el cervell.
1: Sí, el dancehall original.
0: Sí, perquè jo venia una mica del rap i sí que escoltava híbrids com Saiyan Super Crew, com bandes aquestes que, pues això, que toquen el reggae o toquen el ragamuffin, el robadop, tot això, el dancehall, però aquests van ser els primers que jo no sabia identificar, perquè era com, hòstia, té un sabor molt yankee, molt rap americà, però el flow i la cadència i tot això és full Jamaica. Llavors vaig dir, hòstia, això què és, no?
1: Escolta, estic mirant ara mateix, saps això que faig, no?, cada dia, que és no apuntar-me als concerts que té aquest senyor. Sé que vas, te'n vas a... Està actualitzat, això? El teu web, ara mateix?
0: No.
1: No.
0: T'ho puc dir jo, si vols.
1: Sí, digue-m'ho tu.
0: Me'n vaig aquest dissabte a Àustria, per exemple.
1: Sí.
0: A l'altre cap de setmana me'n vaig a Bèlgica. I així. Itàlia, un munt de shows.
1: El
0: Nou Arregue, sí.
1: Nou Arregue, el juliol.
0: Sí, el 17 de juliol.
1: Moltes ganes de veure-t'hi, allà vindrem. Però justament tenim una pregunta per aquí escrita,
0: sí.
1: Per parlar de l'escena europea, de com funciona aquesta connexió de l'escena jamaicana europea. Perquè sabem la del hardcore, per exemple, no?, que és super sòlida, que hi ha molt contacte entre bandes, entre segells, que tu envies una banda a tocar a Bèlgica i ells també una banda a tocar aquí, que comparteixes moltes experiències, fins i tot sofàs, no?, sofàs de casa de tal o d'aquest tio del segell. Amb el reggae, el dub, etc., passa el mateix?
0: A veure, jo he de dir que gaudeixo d'una situació, entre cometes, de privilegi, perquè m'he guanyat a base de molt de treball un estatus dintre de l'escena on, gràcies al treball de, sobretot, el col·lectiu amb el que més treballo, que és un col·lectiu francès que es diu OBF Sound System, ells ja tenen una infraestructura muntada on jo no em tinc que preocupar de res, de més que arribar a l'hora al meu avió i contactar el meu conductor que em ve a buscar a l'aeroport per portar-me a la sala.
1: Això ho tinc. Que comencen, per exemple.
0: Bueno, el reggae...
1: No... Aquesta cosa do it yourself per viatjar,
0: sí,
1: i tal.
0: Sí, molta gent, moltes bandes que fan carretera, moltes bandes que lloguen sales, moltes bandes que autoprodueixen gires, que autoprodueixen concerts, això segueix passant. Sí que és veritat que la part bandes està una miqueta més de capa caïda, en general, amb tots els gèneres, diria jo, a no ser que siguis un artista mainstream, com deien abans, però hi ha moviment. És una cosa que, tot i underground, però segueix movent-se, sí, sí.
1: Bandes, el perill de les bandes, la desaparició. Sí, això ho veus, tu, ho detectes?
0: Sí. Ho veig, i amb col·legues del treball que tenen banda i que aposten per la banda, però cada vegada és més complicat, menys ventes, menys tíquets, menys gent, hi ha un canvi generacional també, que la gent que omplia les sales en aquell moment ara tenen fills o ara tenen altre tipus de preocupacions.
1: S'han de fer tardeos, ara. Aquest tipus de coses.
0: Sí.
1: Bé, tu ja et passarà algun dia o no.
0: Pot ser.
1: Ja veurem si et passa o no.
0: Pot ser, no ho sé.
1: Amb l'enamorat que estàs, ja veurem. Escolta, gent d'aquí estem enamorats també aquí tots?
2: Molt.
1: Sí, no? Saps de qui parlem,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Hi ha una persona que ara ens saluda, que ens explica quin és el seu moment de pausa i que estimo tant que... I a més, ens veiem tan poc amb aquesta dona. Va, fot-li.
3: Hola, sóc Ocdeu. Últimament, un dels meus moments de pausa preferits és quan arribo a casa després d'haver estat tot el dia treballant, que no sé què té la primavera o el fi de curs, però acaben sent mesos de molta feina. Doncs arribo a casa, em trec la roba de tot el dia, em poso el pijama o qualsevol altra peça de roba cutre que tingui por ahí, m'estiro al llit amb els meus gats i fem una mica de sessió de mimitos sense pensar que he d'anar a cap altre lloc. És veritat que acabo molt coberta de pèls, però a qui no li agraden uns pèls de gat a la cara quan estàs tota suada, no?

0: Vinga, va, que esperem que canti el Wilson en aquesta cançó, que té uns versos finals que ens agraden moltíssim. Abans, però, explica'ns molt ràpid el teu moment de pausa, perquè estàs a punt d'entrar, eh?
1: Vinga.
0: En tens un?
1: Últimament no.
0: Últimament no, eh?
1: Però quedar-me a casa, tranqui, mirar per la finestra... Relax.
0: Està bé.
1: Relax. O sortir a fer unes birres.
0: O sortir a fer unes birres.
1: Sí, desconnectar de la música i parlar d'una altra cosa que no sigui business.
0: Doncs vinga, fins aquí el moment de pausa de Wilson, que ara es posa a cantar.

0: Que bé que et queda el català, Xavi.
1: Ja m'ho diuen, ja.
0: Que bé que et queda, tio.
2: És que he de dir, per la gent que digui que el català no és hot, fuà, que es posin aquesta puta cançó.
0: Absolutament.
2: I que es quedin embarassats. O sigui, jo crec que tinc un criu del Wilson de la Birds. I...
1: musical.
2: Sí, sí,
0: estic
2: sí.
0: Tan d'acord amb tu. Tan sí. D'acord. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, és que funciona... aquesta cançó és meravellosa.
1: Està guapa, està guapa.
0: A més, aquí hi ha una investigació per part del Pedro i de la sí. Birds, no? D'Ocdeu, amb la teva complicitat, també. Mm. I això ve d'un clàssic del dancehall de fa anys, anyíssims.
1: Sí, sí.
0: I a més, enclocada allet cap un reggaeton, no? De sí. Després, que és Taxi.
1: Que, bueno, que és el fill del dancehall, al final, no?
0: Sí, no? Tinc una pregunta. Per què creus que ha triomfat el reggaeton i no ha triomfat tant el dancehall al món occidental?
1: A veure, diguem que el dancehall i la música jamaicana ha triomfat entre bambalines... Sí. Perquè si t'hi fixes hi ha essència jamaicana en tots els patrons rítmics d'avui en dia de la música mainstream. El reggaeton tampoc és que hagi triomfat des del principi. Ha sigut una música també molt underground, molt de barri, molt... pues això, molt subgènere, no? Ha triomfat més quan s'ha començat a mesclar amb el pop, amb les llistes, amb el mainstream, amb tot això, no?
0: La casita. La casita de Bad Bunny.
1: Bueno.
0: Què et sembla aquest regurgitar les
1: músiques? Em sembla... Bé...
0: Pots dir-ho,
1: El Bad Bunny m'agrada,
0: No ens estarà escoltant, Benito, ara.
1: Benito, pensa-t'ho dos cops.
0: Pensa-t'ho dos cops.
1: Sí.
0: Sembla que va funcionar, per una vegada a la vida, pel que diuen, ha funcionat la crítica global a nivell de xarxa, sobretot dels concerts que va fer a Madrid.
1: Això t'anava a dir, almenys el tio és capaç de reaccionar.
0: Sí.
1: Bueno, no sé si ell o el seu equip, que deu tindre un equip de la barra extrem...
0: No, no tothom ho fa.
1: No, però almenys el tio ha reaccionat, doncs de cop hi ha una noia gorda, de cop hi ha un iaio, de cop hi ha, no? En comptes de ser tots models...
0: Influencers
1: i tots i totes primes i prims i, no?
0: Hi ha diversitat.
1: Ojalà, tant que la prediques, pues, per almenys dona exemple.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Per cert, també que el senyor de la casita, el propietari, li ha fotut una demanda.
1: Sí.
0: Perquè això a priori havia de ser només per un videoclip i ho ha aprofitat per tota la gira,
2: no
0: per la
2: sabia.
0: Super Bowl, etcètera, sí, sí, etcètera.
1: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, demanda el Bad Bunny que deu ser, bueno, aguanta't a pagar, vinga, vamos.
0: Sí, ja està acabat. Escolta, que encara ens queda una cosa amb la Birds, perquè també li he demanat per tu, li he demanat que parli de tu. Tu quina relació tens amb aquesta gent, amb Ocdeu?
1: Doncs molt bona, la veritat. La Birds és una tia de puta mare i em va contactar per fer aquesta cançó i mai ho vaig dubtar. Saps que a vegades, no sé, et contacta gent, artistes, i tu penses i dius, bueno...
2: La tenies ubicada, però?
1: Sí. Sí, la tenia ubicada, sí, sí. I em va dir, hòstia, volem fer aquesta història. I el Pedro també em va dir, tio, no sé si t'ha contactat la Birds. Amb el Pedro tinc molt bona relació de fa molts anys.
0: Ja et coneixies, eh?
1: Bueno, els coneixo des de Big Menú, els vinc seguint des de fa molt de temps. El Pedro el tinc molt, molt, molt localitzat. A la Birds en aquell moment no tant, però Déu sí que ho havia sentit, pues, també perquè el Genís Trani estava involucrat també amb la producció i mescla del disco, etcètera, etcètera. No ho vaig dubtar,
0: no
1: en moment. De fet, quan em van enviar la demo va ser com, yes.
0: I la vas fer molt ràpid, em va dir.
1: Sí,
0: el Pedro em va dir que de seguida li vas a...
1: És que jo soc ràpid, en aquest sentit soc ràpid. Sí, sí, sí. Bueno, a veure, és el que et deia abans. 20 anys fent aquesta moguda, al final... Però bueno, hi ha gent que li costa. A mi em costen altres coses. Potser escriure no és una cosa que em costa. Si m'entra. Si la cosa m'entra, vaig.
2: Ostres, abans de sentir, Albert, el que vulgui dir a la Birds, et volia preguntar, Xavi, si... O sigui, ja com a artista, Què fas quan una cosa se t'encalla? Ets d'aquests que ho intentes més endavant, tipus que hi insisteix?
1: Sí.
2: O ets instintiu del pal, si no m'ha sortit ràpid vol dir que no ha de ser?
1: A vegades no ho acabo fent, a vegades ho deixo, ho poso al congelador.
2: O tens com un rebost de cançons...
1: Tinc coses pendents.
2: Vale.
1: Sí, que tinc que acabar de treballar. Que a vegades, o sigui, generalment el diria el 92% de les coses que m'arriben les faig en el moment.
0: Vale.
1: M'agrada fer la feina i deixar-la feta. No m'agrada tindre coses pendents, no m'agrada tindre notificacions vermelles a les aplicacions. Soc una mica toca, en aquest sentit. M'agrada anar per feina i si tinc un calendari, si tinc unes coses que fer, les faig.
0: Llavors, perdó, digues, sí, ens acaba.
1: No, això, hi ha coses que les deixo al congelador i després les torno a agafar amb un altre mood, amb un altre vibe, amb un altre... Pues això, no? I l'agafo i la trec.
0: Congelador o rebost? Aquesta metàfora que estic allargant té sentit. És a dir, el rebost és... les coses podreixen més ràpid, més ràpid. Congelador és que et pots esperar molt més.
1: Congelador.
0: Dir, congelador,
1: sí, sí.
0: Pots
1: sí,
0: deixar
1: sí.
0: Una idea, una lletra, un rítim...
1: Una persona.
0: Una persona, congelador.
1: Sí.
2: Que també et pot passar que la deixis tant de temps que surti caducada.
0: Per això t'ho dic.
1: Pot ser. No ho solc fer, però sí, el congelador per mi és una bona tàctica.
0: És bona
1: quan tàctica. No pots gestionar, és millor posar-ho en un cantó i dedicar-te a una altra cosa, i mentre t'estàs dedicant, almenys amb la meva experiència, a una altra cosa, ja la pròpia distracció de fer una altra cosa et treu una mica del sentiment de que no estàs podent fer això. Llavors, quan ho agafes, ja no tens aquest feeling i flueix.
0: La Birds?
2: Ha parlat d'això, eh?
0: No. Ah. La Birds? La sentim? Vull dir, era una pregunta.
2: Ah, sí,
0: era
2: sí.
0: Era una pregunta
2: sí.
0: Sense pregunta. I,
2: la Birds?
0: Només amb un nom. La Birds.
3: Una anècdota que recordo amb el Wilson és quan vam gravar el videoclip de Gazzara. Em sembla que no teníem ni el màster fet, però bueno, vam anar allà a gravar, vam anar a l'skatepark de Cubelles, que en realitat és un lloc, vull dir, està bé si ets de Cubelles, però en general és bastant cutre. I era molt divertit perquè hi havia tot de nens petits patinant al darrere i nosaltres, clar, el videoclip es veu bé, perquè ja està muntat perquè es vegi una mica bé, però era bastant divertit, nens patinant superinocents, i nosaltres allà com fent-nos els guais davant de tots aquells nens, que era com cutríssim. Recordo aquest moment molt divertit. Ah, i també quan ens vam intentar fer la foto de promo, perquè el Cucapí al final no va poder venir, i vam com fer-nos una foto com deixant un espai per retallar-lo després i posar-lo a sobre. Bastant, bastant èpic.

0: hem passat, si us hi fixeu, d'aquesta cosa sabrosona que gasta Gazzara, no? Mm. i el Dancehall, a una cançó que es diu Break Stuff, trenca coses,
1: sí,
0: de Limp Bizkit.
1: Sí.
0: Aquesta una mica cultura, una mica bro culture que tenien tota aquesta part, tota aquesta gent. Bueno,
1: sí,
0: està bé,
1: sí,
0: però també vigilem una mica.
1: Sí. S'ha de saber contindre.
0: Ja. Energia molt masculina hi havia aquí a Limp Bizkit.
1: Sí, hi ha molta testosterona, però crec que forma part de tothom. Hi ha una part de tothom que és violència, no?, en aquest sentit, i sí, millor que l'expressin a través de la música que...
0: Ah, no, absolutament, manera, no? Absolutament. El que sí passa que, saps que van intentar fer una segona part de Woodstock, bueno, Woodstock 97 o 98.
1: Hòstia, documentalazo.
0: Que, tot...
1: que al moment li diu, no li diguis a la gent que... I el tio que fa i li diu a la gent, rompen todo, com el documental. No?
0: Ho van rebentar tot. Sí. Aquell, vull dir, la gent pensa que es va acabar banyant amb merda sense saber-ho.
1: Home, la gent estava calenta, eh?
0: La gent estava molt calenta, molt calenta. Va acabar tot molt malament. Vaja, podríem estar moltes hores parlant de música i de documentals,
1: sí,
0: però no ho farem. Primer de tot, bueno, ara parlarem d'indústria, però abans em deixes posar una persona que em fa molta il·lusió, sí, que ets aquí, perquè et vull preguntar, Wilson, i sense, bueno, sense vergonya, et consideres un referent? Et consideres un tio que has obert camí per penya? Tu han anat dient i al final ja ho has acceptat?
1: Ho he acceptat, no, intento no creure-m'ho massa, però ho he acceptat, sí, bueno, és cert, no? Seria falsa humilitat dir que no he obert cert camí per altres artistes que venen de generacions més joves que jo, no? Uh-huh. Igual que hi ha hagut artistes que han obert camí per mi, no? És una
0: Quins
1: qüestió
0: eren els teus a nivell de país?
1: Bueno, jo vaig cremar molt el Morodo, el Fallaboy, era una mica els referents que tenia, no?, aquí al país. Escoltava molta música de fora, però els que més em van tocar la patata van ser aquests dos.
0: Ja.
1: Sí.
0: Hi ha una persona a qui li vas obrir camí,
1: sí,
0: i que també ha volgut dir la seva.
1: Okay.
0: Ell m'ha dit, no em veig mai o gairebé mai amb el Wilson, però tinc ganes de parlar, i és aquest senyor que sentireu ara.
2: Yo, Original Sula, a.k.a. de Manatí, aquesta vegada per ICAT al dematí, juntament amb en... Què tal, Albert? Què dir-te d'en Xavi, del Wilson? Doncs és un referent en tots els aspectes. Quan jo era petitet, l'època més morodiana, no?, de tota l'escena, que tothom flipava amb Morodo i aquestes veus així. Jo vaig descobrir senyor Wilson quan va treure el seu EP, que tenia el temazo aquell de Chati Chati,
3: no,
2: que és una referència a Tenor Sau i un munt de referències a la illa d'aquella època. Jo l'únic que li puc dir al Wilson és que gràcies per descobrir-me aquella illa tan bonica que ens agrada tot. Mira que jo estic fent un altre pal, no?, que és dansar una miqueta més brut i inconscient, però tot i així estimo un montón les arrels de l'illa, i l'únic que li puc dir al Wilson és no respect each and every time, general, sempre, sempre. Moltes gràcies i molt respecte. Va, una abraçada forta.
0: Aquí sentiu el Chati Chati, eh? Aquesta gent que parla i parla, parla dels altres. Sí. Aquest missatge, aquesta cançó està guapíssima. Són les teves primeres cançons, eh?
1: Va ser com, diguem, el meu primer hit, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí,
1: el tema que em va treure a la palestra. Va ser el single abans del meu primer disc. I va sortir...
0: Però aquesta estava al disc.
1: Sí, sí, estava al disc.
0: Ah, va ser l'avançament, vols dir.
1: Sí, vam treure l'avançament amb el videoclip. El mític videoclip amb els porcs i tota la història.
0: No, crec que no l'he vist. Però vaja, el que deia el Sula, és veritat que tu vens un lloc més conscious,
1: sí,
0: i ell potser ve del dancehall, que és una mica més festiu, no?, el que entenc de les seves paraules, però mira allà. Tu que deies Morodo, doncs ell,
1: sí, clar,
0: es fixava en tu en lloc de Morodo.
1: És que Morodo ha influenciat a moltes generacions, no?, inclús gent que no escolta reggae sap qui és Morodo, no?, perquè el tio ha abarcat, el que dèiem abans, no?, un estatus no només nacional sinó internacional, que si estàs una mica ficat o has estat alguna vegada en una sessió o en un concert de reggae, has escoltat cançons del Morodo. Llavors, vulguis que no, si t'agrada aquesta cultura i aquesta música, t'ha influenciat en certa manera.
0: Molta il·lusió de tenir una persona referent com la que tenim avui asseguda amb nosaltres, el senyor Wilson. I espera't, que m'acaba d'enviar un altre missatge al Sula, que vol dir una altra cosa.
1: Vinga.
2: Ai, recordar a totes que hem d'estar sanes. I com ho farem per estar sanes? Monta la bicicleta al ritme del catabombo clat! Oh!

0: Tindicis.
1: Molt explícita aquesta cançó, La bicicleta, que jo trobo que en Cucapí, en Sula i en Xalabits van fer com es van colar per una escletxa al sistema i van aconseguir colar aquesta cançó
2: de, la volta ciclista.
1: Molt subtil, de metàfora sexual, a la Volta Ciclista de Catalunya.
3: Sí, sí, molt fort.
1: Això em sembla meravellós.
3: És sí.
2: Jo tinc la fantàstic imatge d'una story que van penjar com del dia del showcase, que la van tocar davant com de les autoritats que,
1: sí,
2: que regenten allò.
1: Jo ho vull veure, això.
2: I és història de Catalunya.
1: Sí. Ai, en fi.
3: A veure, és explícita, però...
2: És elegant.
3: És per als que quieran entender, saps?
1: Sí, exacte, però és molt, molt bonic de tot el que diu, a més a més.
3: Clar,
1: molt
3: bueno.
1: Bonic. Sí, sí, parets que retronen, eh? Vull dir que ho sàpigues, això, eh? Que
2: sí,
1: la
2: sí.
1: Té una energia. Cada dia munta la bici, com ens va dir en una entrevista aquí, en aquest mateix estudi. Escolta, amb aquest bombo clat que s'ha deixat anar, que ha deixat anar el Sula, ens va de conya aquesta expressió per parlar del tema que vols encarar ara, tu, Mariona. Perquè bombo clat, crec que ja s'ha mort entre els joves, l'expressió. Ja no es diu tant. Però va passar un any o dos que els xavals deien bombo clat, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: L'origen de l'expressió, tu la saps, més o menys? O...
3: Literalment, si no m'equivoco, bombo clot és un coàgul. Un sí. Clot és un coàgul en
1: anglès. Oi que té a veure amb la regla?
3: Té a veure amb la regla, sí.
1: Amb la regla, sí. Sí, sí.
3: Amb,
1: el,
3: sí, sí, sí.
2: Amb la regla?
1: Amb la menstruació, sí. Sí, sí. Sí.
2: I per què es diu... És com si aquí diguéssim regla?
1: Sí, o compresa, també hi havia algo per allà, no?
3: Cloth, amb H, si no m'equivoco, en anglès, és un paño,
1: vale.
3: Que és un drap.
1: Vale, llavors... Seria per aixugar la sang de la regla.
3: Sí, el que passa que bombo clat és com, no sé, és una paraula que té tants de significats, depenent en el context on te la puguis ficar, i tantes versions, pot ser bombo clat, pot ser rasclat, pot ser...
1: Rasclat, és veritat.
3: Sí, sí.
1: O pot ser una cosa molt llarga i intel·ligible que jo no acabo entenent, eh?
3: Sí, exacte.
1: Mariona, apropiació cultural, com feien els xavals de fa un any.
2: És el tema aquest de la línia fina entre l'apropiació cultural i rendir homenatge a una cultura. Mm. Vosaltres, com a persones blanques que esteu allà com reforçant aquesta cultura, com ho porteu?
3: Jo he tingut situacions on he tingut persones racialitzades que han vingut, diguem-ne, a fer-me una mica de conscienciació, per dir-ho d'alguna manera. Jo sempre he dit que és el que ens toca, no? Jo com a home blanc, europeu, cis, no, que no pertanyo naturalment a aquesta cultura, és una cultura aliena a la meva cultura natural, doncs sempre he intentat tractar aquest tema amb molta delicadesa, no? Per exemple, com us comentava abans, jo vaig viatjar a Jamaica, jo full dreadlocks i full amb la peli rasta, però vaig arribar allà, vaig veure quina era la realitat. Primera, que la realitat a Jamaica, abans del revival i tot el, saps? Tot el revifament rasta que hi ha hagut en els últims anys no era per res així, o sigui, un arribava a Jamaica i deia, venga, la cultura rasta i la marihuana i les palmeres i tal, jo també he caigut dintre d'aquests enganys o paranys, diguem, però em vaig donar compte que la meva forma d'aportar a la cultura era des d'un altre punt, no? De fet, la pròpia experiència dedicant-me a tot això, he tingut l'oportunitat doncs, de viatjar, per exemple, a Jamaica o de viatjar a UK, moltes vegades que UK és una de les comunitats caribenyes més grosses que hi ha junt amb Estats Units i Canadà. Sempre el 99% de les ocasions la resposta i el feedback sempre ha sigut d'apreciació i de respecte i d'amor per al que jo feia, perquè han considerat que, tot i sent un noi espanyol, català, blanc, etc., ho estava fent amb respecte, ho estava fent sense intenció d'apropiar-me de res, i perquè sempre m'he encarregat de incloure els originadors, deixar clar que això és una música que ve de la diàspora africana, la diàspora negra, i que té un contingut, tot i que sigui dancehall i no sigui un missatge completament conscient, de rebel·lió i d'identitat, sobretot. No? Llavors, jo no m'apropio d'aquesta identitat perquè no és la meva, només m'has de veure per donar-te compte. Però faig una aportació a la cultura, no? Des del meu punt de vista, des de la meva realitat, des de la meva posició geològica o com vulguis dir-li.
1: Té més flow, diguéssim, rapero, eh, oients? Per si no heu vist mai el Wilson, té més flow rap que no pas flow Jamaica.
3: Depèn del dia, eh?
1: Depèn del dia, també.
3: Bueno, jo sóc un tio que no em lligo en res. O sigui, yeah, si un dia m'aixeco i em vull vestir de traje, em vesteixo de traje.
1: Jo el que t'he de dir és que crec que té molt estil.
2: Sí.
1: Jo ho he pensat abans quan l'he vist aquí fora, que ens hem saludat.
3: Merci.
1: Quin estil té aquest tio? Enveja.
2: Enveja.
1: Sí, digues, Mariona,
2: no,
1: perdó.
2: Que dic que de vegades també jo crec que ens ratllem moltíssim amb el tema de l'apropiació cultural i sí. Crec que és una cosa que s'ha de posar com sobre la taula. Però, per exemple, a mi em fa molta il·lusió quan veig, jo què sé, quan va haver aquesta època de japonesos fent castells.
3: Clar.
2: Saps? I penses, és divertit i em sembla guai.
3: Sí, a veure, és diferent, no? Perquè en aquest sentit, o sigui, no és comparable, perquè la cultura de la que els blancs s'estan apropiant és una cultura oprimida.
1: Sí.
3: Llavors, l'home blanc és l'opressor, no és l'oprimit. Llavors, el que reivindica l'afrodescendència i la gent del Cariu, que són els generadors d'aquesta cultura, Àfrica, o sigui, aquesta cultura no existiria si no hagués sigut per l'esclavitud. Llavors, ells el que reivindiquen és la identitat i que la gent no utilitzi la postaleta de em faig rastes, me'n vaig a Jamaica, me'n vaig al gueto, em faig unes fotos amb les cases de xapa, faig un videoclip com si fos el més gueto man del món i torno a la meva realitat de privilegi europea on puc dir-li a la meva mama, em falten 400 euros pel lloguer, sí, que jo també ho he fet, ajuda'm, no?
1: 100%.
3: És una cultura que neix del patiment de l'opressió. Llavors crec que és una cosa que sempre s'ha de tindre a primera fila si utilitzes aquest tipus de llenguatge i te submerges, no sé com es diu en català, en aquesta cultura, no?
2: Clar, perquè ells són conscients o saben que a Occident hi ha gent que l'ha patat entre cometes, fent dansa o música afrodescendent i sent blancs?
3: Full. De fet, generalment, ja et dic, el feedback al 99,9% de les vegades és d'admiració. Molta gent diu, hòstia, que loco, no?, que la nostra cultura d'una illa així de diminuta hagi arribat a tal punt internacionalment que hi hagi gent de Noruega que ho està patant amb la nostra música, no?
2: Clar, però no hi ha un punt de ràbia de dir, hòstia, han hagut de venir els putos, ui, els blancs? A fer petar la nostra música.
3: Sí, hi ha un sector que sí. Hi ha un altre sector que potser no li és igual, però ho accepten més. Et trobes de tot. Ja et dic, jo m'he trobat situacions, no?, on enmig d'una sessió m'ha vingut una persona racialitzada a dir-me, tu, què fas? No?
1: Sí,
3: sí, ho has d'afrontar primerament amb humilitat, perquè al final tenen raó, si pares a pensar. I segonament has de fer una mica d'autocrítica i autoanàlisi i pensar realment quina és la teva posició dintre d'aquesta cultura i com pots fer per ajudar a no opacar a la gent que realment és la dueña, no? L'ama d'aquesta cultura.
2: Tot i que des d'aquí també se li dona una volta perquè no emuleu exactament tot. Per exemple, hi ha valors com pot ser el masclisme que no els abordeu des d'aquí d'Occident.
1: Bueno, al revés, es posen dins les cançons a la contra, en aquest cas.
3: A veure, s'ha d'entendre, no és defensa, que Jamaica té un context històric i cultural molt concret i que totes les coses que passen avui en dia i el subconscient cultural de la gent jamaicana ve de l'opressió, ve de la sodomia, ve de l'esclavitud, ve de totes aquestes coses que s'han quedat en l'intel·lecte general de la gent, no? És una cosa que és un tipus de pensament que ha estat forçat i creat per l'home blanc a través de l'esclavitud. Llavors, podria dir-se, no ho considero normal, i més el que et deia, no? Avui 2026, però podria dir-se que és normal dintre de... Imagineu-vos que fos al revés, no? Que els negres haguessin oprimit els blancs, doncs el que ens passaria aquí seria la nostra realitat i la defensaríem a mort, no? L'altre és el dimoni, nosaltres som els que hem estat aquí aixafats, sí, sí, i aplastats i comprimits, no? Culturalment parlant. Llavors ho veig normal.
1: Sí, sí, l'herència colonial és superdifícil de treure's de sobre, de treure's de sobre tot aquest subconscient que deies, no? Això passa també en músiques africanes.
3: I amb Llatinoamèrica, també.
1: I amb Llatinoamèrica, tota l'estona. I, a més, amb l'afegit, que això és una cosa, potser, si vols, una mica més tècnica, que aquestes músiques, i crec que abans ho mig deies, amb Eddie Grant, aquestes músiques s'han occidentalitzat també perquè el blanc de Londres o de Barcelona o de Berlín se les pugui menjar, les pugui consumir amb una mica més de...
3: El que et deia, Chris Blackwell, sense anar més lluny.
1: Exacte. O Manu Chao.
3: O Manu Chao, sí.
1: Polirrimes africanes que de sobte són 4x4 normalets.
3: Sí, no ho sé, tio. Potser Manu Chao és un cas diferent perquè és un tio que és el pare del mestissatge, no?
1: Això sí.
3: No va ser potser ell el que va acunyar World Music, però va ser el generador de tota aquesta història, no? Però és un tema delicat. Jo crec que, sobretot, formant part d'això, ho has de tractar amb la màxima humilitat possible, sempre ser conscient de qui són els originadors d'aquesta història, d'on surt, d'on ve, i sobretot estudiar. És una cosa que jo li dic molt a la gent. Estudiar
1: i referenciar.
3: Estudiar i referenciar.
1: Al principi del teu discurs jo em quedo amb això que deies, eh? Vull dir que segurament quan vas a Jamaica i s'adonen que a la teva música hi ha referències i que no es oblides voluntàriament, perquè entenc que hi haurà molta gent que voluntàriament dirà, hòstia, això m'ho faig meu i no cito els orígens.
3: Sí,
1: l'origen és important.
3: Sí, per mi sempre, de fet, intento dir-ho sempre al màxim, sempre en els meus shows, potser no tots, no?, però sempre em veuràs o alguna vegada m'hauràs sentit de dir que la gent no se li oblidi que el reggae, a part de ser una música que té el primer títol o el primer escaparat, no?, de Feel Good Music i Good Vibes i tota aquesta història, és una música que en realitat és molt crua alhora que dolça, no? El que sí. li capta la gent, el primer és la dolçura del reggae, no? El sweet, les sweet vibes, però el trasfondo de tot això és patiment.
1: És durillo i és
3: patiment.
1: Polític.
3: Molt, I és polític.
1: Molt sovint, o la majoria de les vegades,
3: sí, sí.
1: encara que everything is gonna be alright.
3: Everything's gonna be alright.
1: Jo he de posar una veu.
2: Ah, Mariona, fes.
1: Si tu vols
2: fes.
1: Fer una pregunta, fes-la.
2: Fes.
1: Però jo sé que aquesta veu t'agradarà, perquè a més aquesta veu, que és la d'en Cucapí, és un clàssic Cucapí. És Cucapí acabat de llevar. I li notareu. Li he dit al Cuca que també, que parlés d'aquest bon home que tenim assegut aquí. Amb nosaltres, el senyor Wilson, i el Cuca diu això.
0: Yo, Papa Willy, digo, señor Wilson, màxim respecte, que és un dels foundators, originators aquí de tota la moguda, i que jo sempre l'he tingut molt, molt present en en Wilson, i bé, és un gran artista, digo, señor Wilson. Cabum! I digo, a l'Alberto també, te quiero, Alberto.
1: Cucapí acabat de llevar, efectivament. I mira, el Papa, la cançó que del Cuca amb els Boom Boom Fighters, li envio una abraçada molt forta a en Cuca, que yes. ha fet l'esforç a fer això, que va de cul aquests dies també.
3: Xarau, Cucapí.
1: Escolta'm, creus que parlem una mica de mainstream i del públic català i de les bandes que aquí ho peten, o dels estils que aquí sí. ho peten, tu creus que el públic majoritari català està preparat per escoltar dancehall, encara que potser és una música que veiem una mica nínxol, però la cosa a mi del Cuca amb els Boom Boom Fighters em dona certa esperança.
3: Crec que cada vegada més, no? De fet, bueno, és el que parlàvem abans, no? Jo crec que segurament ells no haguessin pogut tindre aquesta plataforma que tenen si no hi hagués hagut gent abans empenyent i obrint camí, no?
1: Sí, senyor.
3: Crec que també hi ha la figura important, com deia abans, lo del reggaeton, no? Que hi ha hagut bandes mainstream de Catalunya que han utilitzat aquestes sonoritats, aquests tipus de patrons rítmics, i ho han portat a un gran públic on la gent, primerament, no identifica el gènere, però es queda com a nivell subconscient, ja li resulta més familiar. Potser el Cucapí és molt més concret en la forma que fa, és molt més jamaicà, és més educador.
1: Sí.
3: I altres bandes més mainstreams, que no diré noms perquè realment no consumeixo molta música de bandes mainstreams d'aquí, però han sigut una mica els propulsors a nivell sonor i estètic, no diria.
1: Hi ha una altra cosa. Mm. Què fa falta perquè el senyor Wilson estigui programat amb normalitat en espais, per exemple, festes majors, on predomina una música enfocada a la festa major, que és la que tenim en aquest país sovint, cada estiu. Ara estem ja en plena carrera per la cançó de l'estiu.
3: Sí.
1: Què fa falta? Què creus que fa falta?
3: Suposo que cantar en català, no?
1: I el component de llengua,
2: clar,
1: sí.
2: Justament, jo tenia posat aquí, Xavi, el tema de, per exemple, grups com la senyora Tomassa, que sí. ho han patat a nivell mundial, podríem dir,
3: sí.
2: i que mai no han tingut aquest raconet dins de la indústria catalana, i em fa la sensació que és per un tema de la llengua.
3: Llengua,
2: i que moltes vegades la indústria renuncia a allò que no és en català perquè no ho reconeix com a català.
3: Bueno, hi ha aquest tema, no? Aquest etern debat de què és cultura catalana i què no és cultura catalana. Hi ha molta gent que creu que música feta a Catalunya simplement ja és cultura catalana, tot i que l'arrel de la música o la cultura que es fa sigui forània. I hi ha altra gent que creu que si no ho fas en català i no fas música de, pues, no sé, si fas pop rock català o derivats, no és cultura catalana. Però bueno, hi ha mil grups que estan basats en altres tipus de gèneres musicals que no tenen res a veure amb Catalunya, que ho fan en català, que sí que tenen aquests espais, no?
1: Jo també penso, per això, que si tu et passessis al català, fessin un disc íntegrament en català, com han fet Sidoní recentment, tampoc tindries aquests espais, perquè estilísticament estàs en un altre lloc.
3: A veure, jo és que sóc un fric, tio. O sigui, jo sempre he buscat que la meva vaina sonés el més original possible. Llavors, clar, mai he adaptat el meu art a la demanda del públic català. Yeah. Sempre he tingut un, pues això, un reconeixement i un amor de part del públic català, però sobretot internacionalment. Sí. Una, perquè he cantat molt en anglès i en patuà, i segona, perquè l'altre que he utilitzat més és el castellà. Per exemple, pues a la Dala, per exemple, el meu germanet, el Guillem, sí. ell sí que ha tingut, a base de cotxes i a base de lluitar-ho molt, aquest espai perquè, una, contingut polític que s'identifica molt amb una generació molt concreta, i segona, perquè utilitza el català.
1: Ja, però fixa't, igualment, mira, vas a les meves...
3: No ho dic com algú dolent,
1: no,
3: ho dic com algú positiu.
1: Que va. Sí, fantàstic. A Dala tampoc és un tio que tu... relacionis amb aquesta escena de festa major.
2: Sí, que no el veurem al Canet Rock.
3: Ho relaciones amb un artista que hauria, per mi, hauria d'estar fent headlining de molts dels festivals.
1: A mi també m'ho sembla, sí.
3: Perquè realment és un artista compromès, és un artista que realment... Vale, sí, hi ha temps per festa, hi ha temps per xauxa i per passar-s'ho bé, però realment pocs artistes com el Guillem tenen aquesta consciència que, a més, representa un gènere que es basa en això, no?
1: Ara venim amb més coses del senyor Wilson. Hem de parlar de, no, que no me n'oblidi, de Too Spicy, un moment, i de, ja relacionat amb el tema de la cuina.
3: Venga.
1: Aquest tio cuina molt bé, es veu? Ens ha de convidar un dia.
2: Hauria d'haver portat tàper.
1: Hauria d'haver, bueno, ja hem menjat tu i jo. Tu has menjat avui o no?
3: Encara no, de fet estic en dejú.
1: Hòstia, nen.
2: Estàs fent intermitent, eh?
3: Sí, 16 hores.
2: Buf!
1: Bueno, sí. Alegria.
3: Ara mateix no, però sí.
1: A quina hora et toca?
3: Em tocava les dues.
1: Ah, merda.
3: No passa res.
1: Publi, ara venim.
4: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
5: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
6: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
5: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
6: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
5: Calla, que ens fotran fora.
6: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
5: I realment ho estem fent superbé.
4: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
7: Noms molt guapos i els explicaré...
8: Vols fer de DJ i el nota de veu d'ICAT?
9: Hey, DJ!
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
10: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zo, me la sua, que tinguis més likes.
11: Hola, Fran, Aina.
12: Hola, nota de veu.
13: Bona tarda, notes.
8: Nota de veu.
4: El telèfon del programa?
8: 677 50 61 53.
4: 677 50 61 53.
8: Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
14: Que la fortuna passi i no s'aturi.
4: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICAT.
8: Nota de veu.
15: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
8: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: acabar, que són... ens falten 9 minuts només per arribar al punt horari de les 3 de la tarda.
1: I el més important, que queden 9 minuts perquè el nostre convidat pugui trencar el seu dejú.
0: Clar que és molt fort, perquè
2: no es preocupeu.
0: Ara durant la publicitat no s'han anat a buscar un menjar aquí davant, a una botiga que tenim aquí davant de menjars, de fusta tot, eh? Són molt natural.
1: Fet de palès.
0: Bueno, fet de palès. Escolta, Wilson, a part de la cuina, fem Too Spicy primer, que jo vull parlar de Too Spicy, que és un projecte que tu i el Jordi de la senyora Tomassa us heu inventat i que esteu de gira i que, a més, esteu generant contingut a xarxes.
2: Sí.
0: Això és set de DJ més artistes invitados... No? I tu també fent de host.
2: O sigui, la idea original és del Jordi, va ser el Jordi, perquè un amic del Jordi va obrir un restaurant de tacos a Gràcia, i per dinamitzar una mica el local i perquè li anés més gent, doncs va dir, hòstia, i si fem uns DJ sets allà i fem com unes inauguracions o uns dies al mes, doncs el dediques a fer dinamització al local i fem música a l'hora que vens tacos, a l'hora que vens birra, etcètera, no? Llavors la cosa va començar a créixer, jo vaig anar a la segona edició... El Jordi em va dir, tio, per què no m'ajudes i graves una mica de contingut amb el mòbil i tal? I vaig dir, pues pelante, perquè jo tenia una mica el telèfon més actualitzat de tota la criu. Llavors vaig gravar uns vídeos, vaig fer l'after movie, diguem, i després d'això em va dir, hòstia, per què no entres a formar part i ho tirem endavant? I a partir d'aquí pues, vam començar a invitar gent que no era estrictament el Jordi punxant, altres amics DJs, altres amigues DJs, i clar, es va començar a extendre els cercles dels invitats, fins al punt de que... La setmana passada estàvem a l'estadi de futbol del Granada fent un Too Spicy enmig de la gespa.
0: Hòstia, em sembla increïble.
2: Una bogeria, la veritat.
0: Amb molta gent, allà convidada.
2: Sí, molta gent.
1: Perquè
2: molta
1: la
2: gent.
1: Cosa va començar com una mena de gallery sessions.
2: Algo així,
1: no?
2: Sí.
1: Com amb una mena d'aparador.
2: Sí.
1: Però també és... com es diu, Albert? Tu segur que ho saps dir. El format aquest, que és el que estan fent la gent de 24 Llesques, que és que van passant diferents...
2: Artistes.
0: Un cipher.
1: Sí.
0: Una mena de cipher.
1: No acaba de ser un cipher, però sí que té aquesta vibe com comunitària.
2: O sigui, nosaltres el que ens agrada sobretot és... O sigui, no tenim gènere, representem qualsevol tipus de gènere musical, tenim cabuda quasi per qualsevol tipus de gènere musical. Ens agrada molt curar-ho molt bé perquè tingui una identitat tant visual com sonora. I està tot centrat en els DJ sets. És a dir, els artistes que nosaltres invitem venen a fer una cançó, o a vegades dues, però generalment una cançó, i està integrada dintre del viatge musical del DJ set.
0: És que, si ho veieu, a més, i si recordeu les live sessions que feien la Tomassa, la senyora Tomassa, té molt a veure...
2: És com una live session, sí. De fet,
0: aquesta cosa curada, molt treballada, molt ben cuidadeta.
2: Sí, a més no hi ha segones tomes, és one take, o sigui, vens i és el que és.
1: I a part, bueno, crec que està molt guai també reivindicar la figura del DJ en un moment en el que ara qualsevol fa una llista de Spotify, li posa el fade i va fer de DJ una festa major.
2: Clar, hi ha una feinada. La gent al final doncs, veu una mica l'aparador, el que deies tu, no? L'aparador, que és una mica l'essència de Too Spicy, la gent veu això, però... nosaltres com a artistes que mai hem estat en un altre cantó, ara som fem una mica de promotors, fem una mica de bookers, fem una mica d'agents, fem tot això, no? Llavors fem oficina, ens hem convertit en promotors.
1: Esteu adoptant, per acabar, Albert, com per tancar el cercle, la figura que vosaltres no vau tenir com de padrins d'aquesta escena que està una mica denostada?
2: Pot ser sobretot amb la part que nosaltres sempre apoyem molt, que és les figures emergents. Nosaltres, per Too Spicy, és molt important sempre que hi hagi un espai per talents emergents, perquè és una bona plataforma per promocionar el seu art.
0: Tinc 2 minuts. Venga. És que li vull treure el tema. El Wilson, senyor Wilson.
2: Treu-li.
0: És bon cuiner o no?
2: M'agrada molt cuinar.
0: Sí.
2: Sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: La teva parella, de qui estàs absolutament enamorat, està contenta amb que cuinis tu i ella no toqui un...
2: Ella diu que utilitzo massa oli d'oliva, però jo m'adapto.
1: Però perquè està molt car.
0: Es pot dir d'on és ella, de quin país és?
2: És d'Argentina.
0: És que clar. A veure, on has vingut a viure? Has vingut a Catalunya, oli d'oliva, tot arreu.
2: Però bueno, saps, al final les relacions és això, és donar una mica i rebre una mica, no? Llavors ens hem d'adaptar, no?
0: Bueno.
2: Però sí, li agrada.
0: Fa empanades també ella o no?
2: Ella fa tot i cuina molt bé, de fet, ella també.
0: Cuina bé també. O sigui, us uneu...
2: Anem fent.
0: Vale, és que això és molt bona idea fer això, perquè jo, que m'agrada molt cuinar, hi ha una persona que conviu amb mi que s'ha oblidat absolutament d'aquest art, ¿vale? Perquè ha dit, a bodes em convides i llavors em passo jo el dia davant dels fogons, que està molt guai, però dius de tant en tant...
2: No, és 50-50. Hòstia. Els dos cuinem igual, per igual.
0: Molta alegria.
2: Cuinem per igual, netegem per igual, tot...
0: Tot per igual,
2: Igual.
0: Molt bé. Sí. Per cert, Too Spicy, que no ho hem dit, te'n vas a... Tens algun bolo, més o menys?
2: Tenim cosetes, no es poden dir encara, però tenim cosetes.
0: Vale.
2: Seran a Barcelona les dues pròximes,
0: doncs
2: això.
0: Digue'm un plat estrella que facis, si no pots dir bolos.
2: ragú, bolognesa.
0: Sí, eh? Sí. No fas cap plat jamaicà, ja que hi hem estat tota l'entrevista.
2: He fet rice and peas, he fet jerk, sí. Sí, sí.
0: Jerk, eh?
2: Jerk és la salsa de la que parlaves abans.
0: Sí, sí, sí. Sí. Pel pollastre.
2: Pel pollastre. Ben es pot picant. Fer pel pollastre, es pot fer pel porc, es pot fer per tot.
1: Per tot, eh? Sí.
2: També. El tofu, sí.
0: Tofu, sí,
2: si ets vegà, es pot fer
0: sí. Sí, sí, pots posar
2: tofu al jerk.
0: És que la Mariona té aquesta cosa.
1: Aquesta
0: no?
1: cosa.
0: No. Portes aquesta samarreta que diu aquesta, això perquè ets vegana? Ah, no, això és celíaca. Perdó, m'he equivocat
1: no,
0: ara.
1: No, no, no.
0: Perdó, picada de pota absoluta la que acabo de fer. Escolta, escolta que entra de fons. No sé si ho reconeixes, això de Sant Ram.
2: Xandapal.
0: Xampol.
2: Xampol, sí.
0: Xampol, per acabar, un dels referents del nostre convidat d'avui, en Cuca. Ai, en Cuca. Perdó, Cuca, una abraçada, te quiero. El senyor Wilson, que vagi molt bé tot i ens veiem aviat. Aneu a veure aquest senyor al nou reggae, que sí, llegeu a bolo, amb banda i tal, entenc.
2: Amb banda. Bueno, és un bolo híbrid, sí. Mitat banda, mitat sound system.
0: M'encantarà. Sí. Cap allà que anirem. Quedem, Mariona, tenim una cita.
1: I tant.
0: Que vagi bé, oients. Adéu. Gràcies.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Alberto Gadel. Molt bona tarda, Gala Castell.
1: Sí!
3: La he babeado viva!
1: Se li ha enganxat una bava des del micro.
3: D'aquestes que fan fil. Com quan te treus l'Invisalign. Però bé.
1: Com estàs?
3: Molt bé, Gala Castell Tolt.
1: Jo també, gràcies per preguntar-m'ho. Família, això és el Loft, el PSC compartit de Catalunya.
3: I avui... Perdó, estic mirant la web d'ICAT per veure com de superestrelles se'ns considera des de dintre.
1: I com, de l'1 al 10?
3: Un 2.
1: Ah, val. Que bé, millor crec... 2 que 1.
3: Sí que és veritat, però bé, avui, dimecres 10 de juny, sabem que... Estem tristes. Ariana Grande i Ethan Slater han trencat després de gairebé 3 anys junts. Segons TMZ, la separació va passar fa uns mesos i ha estat de bon rotllo. Tot i deixar la relació, continuen sent amics i ja sap que es donen suport. La notícia ha sortit mentre l'Ariana estava fent, de fet començant, la seva nova gira, amb la qual ha tornat als escenaris després de molts anys, que és aquest The Eternal Sunshine Tour, al qual no tinc entrada. També han assegurat que les noves cançons no parlen de la ruptura i jo penso, Miss Cojones, vale? Perquè és impossible.
1: Vale, Miss Cojones.
3: Us recordo que es van conèixer treballant a la pel·lícula Wicked. Ell feia el personatge Bog, que és un pringat, i van començar a sortir doncs, aquell mateix any, el 2023. De moment, cap dels dos ha confirmat públicament la ruptura, però estarem atentes.
1: He de dir que està prohibit seguir amb la teva parella si vas començar el 2023.
3: Ah, vale.
1: No conec ningú que segueixi. Jo vaig començar el 2023 i mira aquí estic, més sola que la una.
3: I hi ha algú més? O ets tu i ja està la referència?
1: No, molta gent que conec.
3: Ah, vale.
1: Sí, sí. L'exfutbolista brasiler Ronaldinho ha debutat oficialment en el món de la música amb Camisa 10, Camisa 10, suposo, que és un àlbum de, atenció, 59 cançons. Artistes de 18 països diferents. El projecte inclou col·laboracions amb noms coneguts com Pitbull, Sean Paul, Justin Quiles, Juan Magano, Kiko Rivera, entre molts altres. I Ronaldinho també posa veu a 3 temes del disc, dient i assegurant que aquest treball, que amb aquest treball, perdó, compleix un somni personal, perquè la música ha estat sempre una part molt important de la seva vida.
3: Tia, què? Estic flipant, eh?
1: Sí, és molt greu, perquè és molt dolent, com et pots imaginar. El llançament també serveix per estrenar el seu propi segell discogràfic internacional, impulsat amb el seu germà i mànager, Roberto de Assis.
3: Epa!
1: Mm-hmm.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Sí. Com dir-ho, no? Tenim data per la primera entrevista junts com a matrimoni de Tom Holland i Zendaya. I atenció, perquè serà la setmana que ve i es farà a Espanya.
3: Què?
1: La primera entrevista com a matrimoni de Tom Holland i Zendaya es farà a Espanya. Però hi ha un problema.
3: Tristes, perquè no la fan al Love?
1: No, serà l'Hormiguero.
3: Oh!
1: Serà a l'Hormiguero! Amb en Pablo Motos, que lluny de preguntar tot el que volem saber, em temo que es dedicarà a incomodar-los i a fer que no vulguin tornar mai més en aquest nostre país del costat, que té coses fantàstiques, que és el que fa sempre amb els seus convidats. Fer que ells mai més vulguin tornar.
3: Joder, macho.
1: Que nosaltres som males entrevistadores.
3: Però que vingui, jo què sé,
1: però
3: el que no surti.
1: Però Pablo Motos porta molts anys per ser tan mal entrevistador. És molt bèstia.
3: I en prime time.
1: I en prime time.
3: En aquella productora que és seva, el programa que és seu, la cadena que és seva, ell tot és teu.
1: Sí, tot és seu.
3: Jo aniria a l'Hormiguero.
1: Tu?
3: Només per viure l'experiència i fer un d'aquells TikToks.
1: Sí, creus que els hi farà fer el TikTok aquell?
3: Segur, tia, l'incomodíssim TikTok d'abans.
1: Però creus que es negaran? Jo crec que es negaran.
3: Jo crec que no.
1: Jo no veig el Tom Holland i la Zendaya fent un TikTok de...
3: I per què van a la
1: Chanté, Revuelta? Chanté, jo no ho veig, eh?
3: I per què no van a la Revuelta?
1: No ho entenc, segur que ho han intentat i...
3: Potser el mànager tampoc té ni idea.
1: El mànager deu haver vist que s'havia d'anar a l'Hormiguero i punt. I com que hi deu haver una batalla campal entre l'Hormiguero i la Revuelta...
3: Has d'anar amenaçat de mort.
1: Segur que sí.
3: Demà a les 5 de la tarda, quan s'acabi el Love, sortirà oficialment l'anunci de l'estiu, és a dir, l'anunci d'Estrella Damm.
1: Estrella Damm és lovefòbica?
3: Sembla que sí. De moment només hem pogut veure una mena de teaser on hi apareixen cares conegudíssimes.
0: Què passa? Com estàs?
4: No, no puc fer una birra. Estic rodant.
5: No puc.
6: Impossible, estic aquí amb un tema liat.
5: Una birra?
6: Cap dues paraules.
3: Paula Amàlia, Muixca, Greta, la Goicoechea, l'Àngela Mármol, en Rels B, en Nil Ojeda, l'Eric García, Jordi Roca... Realment, aquest any hi ha absolutament tothom, menys nosaltres dues.
1: En Cucurella.
3: En Cucurella també. És que, tia, hi ha tothom. No he pogut fer la llista sencera perquè és que no estaríem fins demà nomenant a gent. Quines ganes de saber quina serà la banda sonora d'aquest estiu.
1: Uf, tu
3: i
1: saps?
3: Com sa... No, tu?
1: No.
3: I com serà la cosa aquesta, l'anunci estrellada?
1: Ganes, la veritat. D'abril, morena de... Avui en Roger, el nostre realitzador, m'ha dit que aquesta cançó havia de ser la cançó del dia.
3: Ah, vale, molt bé, doncs cançó del dia.
1: Lo del papa. És Sant Maurici avui, i hi ha 278 Mauricis a Catalunya. Què et sembla aquest nom?
3: Uf, Maurici...
1: A mi no m'agrada gens.
3: Ai, ai, ai, Maurici, qui era? Crec que era un professor o un entrenador d'algo. Rollo, era un personatge.
1: Ah, sí?
3: És que Maurici, dieta Maurici, sí, és de personatge. Fam.
1: Sí, la veritat és que sí. Uf. I el refrany del dia d'avui diu... Santa Oliva beneïta, mata la cuca i deixa la seita. Santa Oliva de Montserrat mata la cuca i deixa el blat. Ni puta idea, no he entès res d'aquesta frase.
7: Santa jo... Oliva!
1: Sí, perquè avui també és Santa Oliva, però bé.
3: Uf. Maurici és l'alcalde de PDA, ara entès, per això.
1: Ah.
3: I és bastant personatge, jo crec.
1: Ah, vale, que mono.
3: Té la marinera. En qualsevol cas, what are we going to do avui, Gala?
1: Doncs mira, avui parlarem de moltes coses. El tema del dia és el papa de Roma, a més, però bueno, no us penseu que venim a blanquejar la seva imatge, no és el cas, En parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, que avui li piquen molt els ullets, la Mariona Córdoba.
3: Que cuqui.
1: Que cuqui, la nostra perfecta. Tu de què... No, jo de què parlaré avui.
3: Tu de què parlaràs avui?
1: Del Mundial.
3: Oh!
1: Va, de 1 al 10, quanta il·lusió et fa?
3: Dos.
1: Dos?
3: Al mateix nivell de famoses.
1: Pensava
3: que tenim nosaltres.
1: Pensava que seria negatiu. Quina il·lusió. Ara estic com contenta. Pensava que seria negatiu.
3: Dos, només perquè sé que posaràs algun hit. Que...
1: Sí, algun hit hi haurà. Mm-hmm. Qui passa avui pel Love?
3: Doncs avui passarà la Guiua, que és una perfecta de TikTok, que ens vindrà a explicar doncs, tot. De fet, crec que és de les primeres entrevistes. Com sempre, aquí al Love sempre entrevistem per primera vegada les futures superestrelles del nostre país.
1: Per això vam entrevistar el senyor Juego... Bueno, nosaltres no, la Xènia i la Berta. El senyor Juego del Calamar.
3: Ferry!
1: Que fins que anava a venir Love no va ser viral.
3: Ferry!
1: Perfecte.
3: I nosaltres no marxarem sense haver navegat una mica per l'internet.
1: Ja sabeu com funciona, és dimecres, i això vol dir que avui entrarem i ens endinsarem a les profunditats més profundes d'internet per llegir ressenyes, mirar coses estranyes i comentar-les totes juntes i plegades. Si vosaltres heu vist alguna cosa, on ens ho poden enviar? Perfecte.
3: El 667-07-61-16. Mira, a mi me perdonareu, però he passat una nit molt dura avui.
1: Què t'ha passat? Per què?
3: No, que no he dormit gens.
1: Per què no has dormit?
3: Perquè me como yo el techo, com va dir en Guitarrica de la Font.
1: Yeah.
3: I llavors, si me veus més empanada del normal, és perquè estic molt cansat. Yeah. Que us ho juro.
1: Alguna altra cosa?
3: Sobre aquesta hora, 3 de la tarda, és l'hora de dormir.
1: Sí, sí, és hora de dormir.
3: L'hora de ladrar.
1: Sí, sí.
3: Quan s'ha ladrat a esta hora, nunca.
1: Nunca. De moment seguim a Espanya, no? Doncs a fer la siesta tothom.
3: Va. Això.
1: Comencem ja, família.
2: Això és el Love.
1: Posem música, Alberto. Què? De què rius?
3: Sí.
1: T'agrada una mica Figaflau, eh?
3: Uf, a veure si m'esperta.
1: La salsa, és una mica guarra aquesta cançó.
3: És molt guarra.
1: És del PSC.
7: Vinga,

0: Benvingudes al Love.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: Mira, Pep, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Love. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
4: Passen 13 minuts a les 3 de la tarda i seguim en Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort.
4: Què et passa?
5: Estic fatal, la veritat.
4: Podem tallar-ho tot perquè tu decideixes.
5: Però jo no ho tallo, jo simplement estic podrida. Tu, tira.
4: Segueixo, tu trista, claro. I jo segueixo.
5: No, trista no és la paraula.
4: És de mala educació.
5: És podrida. Què faig si no hi ha res més per donar avui? Jo avui només estic donant el meu màxim, com sempre.
4: Ho fas molt bé, doncs.
5: I el meu màxim avui és aquest. No és culpa meva. Clar, jo no explotaré tota la meva energia a la que portem 13 minuts de programa.
4: Fort.
5: Perquè he d'aguantar 2 hores. Per tant, estic dosificant.
4: Vols un cafè?
5: Ja en tinc.
4: En vols un altre?
5: No, ja en porto 2.
4: En vols 3?
5: Moriré. No.
4: Vale.
5: Va, tu la meva part del papi xulo, què?
4: Papi xulo. Avui, per sort o per desgràcia, el tema del dia torna a ser el tour del Lleó 14, en Risto Mejide, en Papa de Roma.
5: El senyor va aterrar a Barcelona ahir al migdia, pràcticament no fa ni 24 hores que és aquí, i ja ha tingut temps, bueno, de cremar tota la gasolina que tenia preparada pel Papa Mòbil.
4: El Papa Mòbil que no ha fet servir perquè no para d'anar amb un cotxe normal, que penso, el Papa Mòbil per què l'han fet llavors?
5: Per flexear, és que és tot és per flexear, però bé. Així que, si us sembla, repassarem els best moments que estan deixant aquest Papa World Tour.
4: Si repassarem els best moments o els worst moments, perquè suposo depèn de qui ho miri, no? Al final del dia, a mi ja us ho podeu imaginar, que best seria no haver d'estar fent això. Ahir va ser un gran dia pel Papa World Tour a Catalunya, perquè es va celebrar un gran esdeveniment del qual ja portem parlant uns dies, la vella a l'Estadi Olímpic.
5: Uf, més de 40.000 persones es van reunir ahir per veure actuacions musicals, parlaments i, atenció, moments d'oració col·lectiva. He de dir que només amb el moment de l'arribada ja us podeu fer una mica de quina és la vibe d'aquest esdeveniment, perquè a temps.
4: No, pèls, s'entra
5: bé. Bàsicament és un vídeo del putíssim papa baixant d'un cotxe que no és el Papa Mòbil, és un cotxe normal, amb l'Álvaro Soler cantant de fons Bajo el mismo sol, com si fos el millor dia de la seva vida, i a més que hi ha el públic donant-ho absolutament tot, però tot, eh?
4: Sí. Jo estic plorant, és que al moment de l'Álvaro Soler cantant, que se l'enfoca ell, i acte seguit el papa sortint del cotxe amb aquesta cançó sortint de fons i tota gent ballant amb la bandera d'Espanya, bueno, és que així llueix un dels meus malsons més malsons.
5: Espanya és un país, és que ni la IA, eh? Ni la IA.
4: No, ni la IA. Seguim amb una persona que jo crec que es va confondre i es va pensar que el protagonista de l'esdeveniment...
5: Oh, és que sempre li passa això,
4: era
5: ell.
4: Era ell. Us estem parlant, evidentment, d'Alfred García. Ulls, no? Que jo no vull més ni si no són amb tu. De veritat, jo veure la gent vestida de

0: blanc, amb tot de religió, de plan, és que a mi això... Bueno, yeah. és que no puc explicar què em fa sentir, és que són a blanc, vull tirar a plorar.
1: És el meme que ell de si Espanya no existés s'hauria d'inventar.
0: És que això què és, tio? És que això ho veurem d'aquí 5 anys i serà com si veiéssim Movimiento Naranja, tia.
1: Però és que ni d'aquí 5 anys no fa ni 24 hores que ha passat, no, i ja fa cringe.
0: Veritat, jo ja ho estic veient com si fos Movimiento Naranja.
1: Hi ha coses que són transgressores i van avançades al seu temps. En aquest cas, això s'ha quedat molt enrere. I ja ara mateix està enrere i fa 15 hores que va passar.
0: En el moment que ho van plantejar...
1: No, ja estava passant de moda.
0: És salvatge, és molt bèstia. Ell va decidir que aniria disfressat de la rata cega de Shrek.
1: Literal, amb una guitarreta i dir-li...
0: Merda,
1: vull veure't riure, papi. Com que a ell li agrada el protagonisme, ja ho podem veure, n'hi donarem una mica més, perquè així va ser el moment en què van cantar junts l'Álvaro Soler i ell.
2: Ella no s'escolta. Ella, la meva estrella, és més fort.
1: Pelos quan decideixin enfocar
0: no
1: el micròfon al públic i dir no s'escolta, no és que no se senti amor, és que ningú ha cantat aquesta frase. No passa res.
0: Mai, a més, mai ningú l'ha cantat.
1: Literal.
0: És molt desagradable. Silenci absolut. La gent que tenen allà 800 anys que no saben cridar, perquè els vells els hi passa una cosa, no, que és que no criden.
1: Hi ha gent jove, eh? Perquè quan enfoquen es veu gent jove. T'he de dir...
0: És que jo al·lucino.
1: Per ells això és un fiestón.
0: Jo crec que per ells és com a cabró rock, no?
1: Ells és el seu cabró rock, entenc.
0: Jo entenc que sí.
1: Vale.
0: Bueno, no sé, interpreto, però ni idea. I ara faré una cosa que mai pensava que faria, però vaig a flexejar de les actuacions que es van fer per Papa a Barcelona en comparació amb les de Madrid, perquè crec que simplement escoltant això ja en tindreu prou per entendre al que jo m'estic referint.
2: Oh, espíritu, tú me dices. Y mi, oh, espíritu, tú me dices. Papá León, Papá León, Papá
1: León. El que...
0: És molt bèstia, eh?
1: El que estem sentint...
0: És molt bèstia, tio. És que és molt bèstia, Albert, de veritat.
1: És l'actuació a Madrid del Guille Prof, que és un professor que també rapeja cançons religioses. I, de fet, va sortir a Got Talent i tot. O sigui, imagineu-vos el nivell de famoció que porta aquest xaval entre el sector. De fet, la gent canta i la gent salta i la gent estava ballant aquell dia.
0: Albert, si digo espíritu, tu me dices santo.
1: Uf.
0: No, no, mira. Ho veus, no? Que se m'han posat els pèls de punta. Uf! Jo, de debò, que quan parlo... Mira, tinc ganes de plorar, eh? T'ho juro, no és broma. Però a mi aquestes coses m'ho fan passar molt malament. Uf!
1: Jo penso, uau.
0: Déu meu, bueno, ara si us plau compareu això amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai.

0: mira. Pelacos, mai he tingut els pèls tan de punta. Què m'està passant? Això és preciós. Això sí que és molt maco. Jo això no me n'enriuré, perquè jo sí tinc una mica de fomo, jo.
1: Home, però perquè això està guai. La mierda que hem vist fins ara, no. És un moviment perquè no torni, perquè si és així, jo estic a favor.
0: Home, però és que l'Escolònia ho ha fet molt bé.
1: Ja, sí,
0: jo tinc, ojalà hagués estat allà.
1: Sí que és veritat que hi ha bastant de fuma, però bé, crec que a Barcelona li hauríem d'haver cardat una mica de batllal i així haguéssim descobert el que és bo de veritat, saps? Una mica de sí, salsa. A Madrid també va actuar amb Bustamante i amb Beret, entre altres, que també em sorprèn.
0: Està prohibit que toqués algú normal.
1: Bueno, per motius, no?
0: Pel que sigui, no?
1: Pel que sigui... Aquesta proposta potser ha arribat a més gent. Però...
0: També hi va haver trobada amb Bad Bunny, no hi ha fotos, però hi va haver trobada amb Bad Bunny.
1: Joder, ojalà veure-ho.
0: Això, la veritat.
1: Nosaltres teníem curiositat per saber més coses sobre l'organització de l'esdeveniment i una font ens ha fet arribar que els artistes no cobraven res per cantar, o sigui, que ho feien per visibilitat o realment per fer. I també ens han comentat que el nivell de seguretat era extrem, molt més que en altres esdeveniments multitudinaris, imagina't.
0: Que necessites DNI per entrar...
1: En sèrio?
0: Et revisaven la motxilla amb el detector de metalls... Era molt complicat, realment. El senyor Lleó 14 també va tenir moments d'apropament amb la gent, i sobretot els joves. Aquí podem veure com la gent li acosta nadons perquè els toqui o els hi faci un petó, cosa que mai entendré pel motiu que sigui també, i després el papa decideix que toca fer el 6-7.
1: Ah, molt bé.
0: I riure. A mi és que m'incomoda molt que agafi bebès. Pel que sigui, m'incomoda.
1: I que faci així.
0: Amb el 6-7.
1: 6-7!
0: Perquè això li va ensenyar un nanet, crec, i ell no para de fer-ho ara.
1: Perquè, clar, fa molta gràcia veure el papa fent això, sí que és veritat.
0: A mi no em fa gràcia, a mi em fa una mica llàstima.
1: Però hi ha molta gent jove, quan veig aquestes imatges entre el públic, perquè jo m'imaginava que serien tot gent entre 70 i la mort, i realment hi ha gent de totes les edats, de 0 a la mort.
0: A mi fa una mica de cringe.
1: Bueno, clar, però hi ha molta gent que entenc que és per l'auge aquest de la religió i tota la pesca. I quan vam anar a la CL, per exemple, hi havia molta gent que anava amb creus cristianes.
0: Però real, o d'ironia.
1: És que no ho sé perquè no vaig gosar preguntar-ho, perquè vaig pensar... Repic.
0: Subvenció, no?
1: Sí, perquè anava a dir, ah, és de conya o és de veritat? Llavors, com que ho portaven, entenc que si m'ho van ensenyar 10 persones, almenys 2 era per fer. No.
0: Que bèstia.
1: Sí, em va sorprendre molt. Però bé, més enllà de l'esdeveniment d'ahir, avui el papa ha anat a la presó de Brians a fer una visita ràpida i després se n'ha anat a Montserrat, on ha passat una cosa que crec que no t'agradarà gala, perquè...
0: Ai.
1: Escolta això.
2: Creemos que probablemente sirvieron de inspiración al venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí.
0: Antonio? És broma, no, que li ha dit Antonio Gaudí?
1: No.
0: Aquest senyor... que no l'insultaré perquè em vindran abogados cristianos que no tenen res més a fer amb la seva vida.
1: I és l'arcabisbe de Barcelona.
0: És català! I l'altre dia vaig veure per la tele que li va dir 3 paraules en català i va dir te lo voy a traducir porque no entiendes, te jodes, tens one job. One job, eh? Que és venir aquí i fingidament, si aquest és el que està fent, li dius en català Antonio Gaudí, Antonio Gaudí, Antoni, acabat a mi, Gaudí, s'està, bueno, fotent tombarelles a la seva tumba i maleïnta... No l'insultaré.
1: Jo crec...
0: Respeto.
1: Que haurien de fer una ouija per preguntar-li. Anar en Gaudí. Què és el que? Com t'has sentat, xo-xo? I a veure si ens diu sí.
0: Això, evidentment, ha set titular i no m'estranya. Recordem que Antoni Gaudí es negava a parlar castellà, eh? Que ell portava traductors. Mi todo. Jo crec que ell i jo ens haguéssim fet nòvios.
1: Sí, tret perquè bueno, us porteu com... molts anys.
0: No, però jo sigués nascut com ell.
1: A la seva vibe, eh? Crec que...
0: No. Per què? Ara tinc una mica de fomo. A veure. Per què?
1: Després t'ho explico.
0: És gay?
1: No, crec que no.
0: Ah, la Jana m'ha dit que era gay.
1: És gay? A veure, vaig
0: no,
1: a buscar Google.
0: No, ara la Jana diu que ara no és gay.
1: Antoni Gaudí? Toni.
0: És el seu Primon?
1: Gaudí.
0: Una cosa, hem de felicitar.
1: Que hem de fer una ouija i hauríem de parlar amb ell un dia aquí en Love o alguna
0: cosa. Jo ouijas no.
1: Pues jo em faré un dia i connectarem en Gaudí, a veure què me diu.
0: Pues a veure què t'ho explicaràs, però jo ouijas no, que ja saps que jo tinc molta por.
1: Vols fer una cosa molt graciosa?
0: Sí,
1: quan
0: clar.
1: Quan el 2010 crec que va ser que va venir el papa, van fer un especial d'Aida, que és aquesta sèrie de Telecinco, fantàstica, que era del papa de Roma, que venia al seu barri. I me fa molta gràcia perquè penso, que graciós que tot sigui tan... Com explicar-ho? Com performàtic, saps?
0: Ah, val.
1: Com que m'arric de nosaltres mateixes. En plan, hem anat a la Lluna i tenim tot això també muntat aquí a la Terra. Imagina't el panorama.
0: Sí, no, realment.
1: És que ha d'explotar ja el món d'una vegada.
0: Un altre moment destacat va ser l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolònia de Montserrat. Allò sí que van ser pels de punta, bla, bla, bla. Però ho comentem després amb una de les protagonistes. Que això es diu ràpid, però fa il·lusió. No us ho perdeu, família. Nosaltres ara posem una mica de música, una mica de ginestar per compensar que el que acabem de fer és segurament feixisme. Posem una mica de ginestar i després parlem del Mundial. Et sembla bé?
1: Va, som-hi.
0: Som-hi, va.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Si te quieres divertir...
0: Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: 2 minuts, falten 2 minuts per 3:45 de la tarda i seguim amb l'Obdicat, som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: A veure, Albert, baixa el coixí. No, confiem en que el Roger no punxarà aquest plano.
3: Com el punxi, el mato.
2: Ja he descobert que hi ha una càmera nova a l'estudi i ja fa un plano molt lleig que a l'Alberto no li agrada normal.
3: M'agafa pel costat que no és.
2: Escolta, avui volem explicar-vos una cosa, perquè encara que no sigueu gaire futbolers, aquest estiu serà impossible escapar-ne. Obrireu Twitter, Instagram, TikTok, parlareu amb la família, anireu a una terrassa o estareu a qualsevol grup d'amics o de WhatsApp i hi haurà algú parlant del Mundial. Per tant, avui en parlarem i l'objectiu no és convertir-vos ni convertir-nos en experts del futbol, sinó simplement que quan arribi el Mundial entenguem què està passant tots plegats.
3: Mira,
2: sembla bé? No.
3: La meva amiga Berta i jo vam tenir una discussió molt forta perquè fa 4 anys va ser el Mundial, no entenc? Sí. Pues va comprar una bandera d'Espanya.
2: Què?
3: I la va posar al menjador de casa i va haver una disputa per aquella bandera.
2: És que això és un tema, un meló que, mira, no obro durant la secció, però que realment, si vols, el podem obrir, perquè jo, hi ha una cosa que em sorprèn molt, que és que tothom, o molta gent que conec, és potser independentista o potser no, però com molt catalans, tal, no sé què, se senten de Catalunya, Catalunya, bla, bla, i després, a l'hora del Mundial, viva Espanya. I els encanta Espanya i ho donen tot per Espanya. Jo arribo al Mundial i per mi és victòria tot el que no sigui que guanya Espanya. Guanya Uruguai, victòria. Guanya Argentina, victòria. Guanya França, victòria. I mira que són francesos, eh?
3: Imagina't.
2: Però sí, sí, és un tema bastant heavy. Bueno, som-hi! Per començar, què és exactament un Mundial? Bàsicament és una competició esportiva la més seguida del planeta. Durant aproximadament un mes, des de demà 11 de juny fins al 19 de juliol, les millors seleccions nacionals competeixen per convertir-se en campiones del món. I quan diem seleccions vol dir països. Per tant, no hi participa el Barça, no hi participa el Madrid, no hi participa el Manchester City, res d'això. Hi participen Espanya, Argentina, França, Brasil, Alemanya, el Marroc, Japó, països. Els jugadors, però, sí que continuen sent els mateixos que veieu durant l'any als seus clubs, però aquestes setmanes deixen de representar el seu equip habitual i juguen amb el seu país.
3: Qui ho tria?
2: No ho sé, però perquè hi ha una... Saps allò? Saps quan vam fer el Pop Fact aquell que explicava que no sé si havien agafat aquí va ser en Fermín o no sé qui? Ho anuncien per la tele, ells se n'enteren així també.
3: Vale, vale.
2: Llavors, no sé qui ho tria, algú ho deu triar.
3: Una comissió o algú, entenc.
2: Sí, un entrenador. Ah, clar, l'entrenador de la selecció.
3: Ah, vale.
2: Bueno, aquest Mundial, a més, és especial perquè serà el més gran que està fet mai. Fins ara hi participen 32 seleccions. Aquest any n'hi haurà 48.
3: Què?
2: Són moltes.
3: Però com s'han sumat tant?
2: Mira, això significa que hi ha més equips, més partits i, per tant, més oportunitats perquè hi hagi surprises. No sé si bones o dolentes, però bé. També és el primer Mundial organitzat per 3 països alhora, els Estats Units, Canadà i Mèxic. Petit dato que et regalo.
3: Ah, sí, que es fa als Estats Units, no?
2: I ara que sabem què és, la pregunta que probablement es fa molta gent, com funciona? Tots hem vist petites expressions com fase de grups, vuitens, quarts, repesca, millor, tercer... Mierdes que ningú entén. Ningú de... gay com jo o com tu entén.
3: És que jo per començar a la meva vida m'havia preguntat la pregunta, o sigui...
2: Ah, no, jo sí, algun cop, home. Una mica.
3: No.
2: Bueno.
3: No fa molta gràcia.
2: És fàcil perdre's, vale? Si no segueixes al Mundial jo te les explicaré igualment.
3: Vale, vale, no, em sembla bé perquè així estic informada i és...
2: I a més és com funciona tot, eh? Vull dir que ja et servirà perquè realment tot funciona així.
3: Si compro un air fryer... Ja sabeu utilitzar-la, doncs.
2: Vale. Imaginem que el Mundial és una mena de càsting gegant i entren 48 seleccions, però al final només en pot guanyar una. Per tant, el torneig necessita anar eliminant els equips progressivament. La primera fase és la fase de grups. Les 48 seleccions es divideixen en 12 grups de 4 equips.
3: Vale.
2: M'entens?
3: Vaig seguint.
2: Cada selecció juga 3 partits, un contra cadascun dels rivals del seu grup. Per exemple, Espanya jugarà contra Uruguai, Cap Verd i l'Aràbia Saudita.
3: Vale.
2: Perquè mira, aquí t'he posat una foto de totes les... de tots els grups. Hi ha grup A, B, C, bla, bla, bla, fins la L. I Espanya va amb Cabo Verde, ara ve a dir Uruguai, als Estats Units també hi ha Paraguai, Austràlia i no sé què més, saps?
3: I allò d'aquells animals, què són?
2: No sé, deuen ser les mascotes.
3: Ai, que mones, no?
2: Una pels Estats Units, aquell és de Canadà, al de baix de tot, que és com un reno. Bueno. I aquí apareix el sistema de punts, vale? És molt senzill. Si guanyes, sumes 3 punts. Això amb la Lliga va igual. Si empates, un punt, i si perds, cap punt.
3: Vale.
2: Vale, doncs llavors, si una selecció guanya 2 partits i n'empata un, acabarà amb 7 punts, 3, 3 i 1. Un altre que guanya un partit, n'empati un i en perdi un, acabarà amb 4 punts, 3 del que ha guanyat, 1 del que ha empatat i 0 del que ha perdut. Quan tots els equips han jugat els 3 partits, es fa la classificació del grup i els dos primers passen directament a la següent ronda. Però aquí hi ha una de les grans novetats d'aquest Mundial d'aquest any. Com que ara hi ha més equips, també es classificaran alguns dels tercers classificats. Per tant, quedar tercer no significa necessàriament quedar eliminat, però és molt probable que sí. Tu només et salves si ets dels dos primers.
3: Vale.
2: Si has fet una bona fase de grups, encara pots passar. Per això, durant els últims dies de la fase de grups, veureu molta gent fent càlculs i coses rares. No entrarem aquí, perquè també hi ha una altra cosa important, que és que no només compten els punts. Si dues seleccions tenen els mateixos punts, entren en el joc de criteris de desempat. I llavors es mira la diferència de gols, és a dir, quants gols has marcat menys quants gols has encaixat. Que encaixat vol dir que tu has rebut, que t'han fet, gols que t'han fet.
3: Vale.
2: I es fa una operació en matemàtica, et de suma i de resta i es decideix. Gol! Gol!
3: Tio, que estètic són sempre les banderes dels països.
2: Sí, a mi m'encanten. Un cop acaba la fase de grups, arriba la part que fins i tot la gent que no segueix el futbol acostuma a trobar emocionant, que són les eliminatòries. Aquí desapareixen els càlculs, les classificacions i els punts i només hi ha una norma. Qui guanya continua i qui perd se'n va a casa seva. Llavors, les eliminatòries comencen amb els setzens de final, després venen els vuitens, els quarts, les semifinals i la final. I aquí, a tu, potser no, però a altra gent li pot aparèixer una altra pregunta, que és què passa si un equip acaba empatat? T'ho has preguntat mai?
3: No.
2: No m'ho puc creure, Albert, com no t'ho has preguntat?
3: Perquè és que jo ja no m'havia preguntat ni qui participa al Mundial.
2: Vale, bueno, durant la fase de grups no passa res, l'empat existeix i cada equip s'emporta un punt.
3: I què passa?
2: Recordem això. En una eliminatòria cal que algú ho guanyi, perquè algú se n'ha d'anar a casa.
3: Vale.
2: I què fan, llavors?
3: Pues lo dels penaltis, no? O lo dels minuts extra.
2: Exacte. Al cap de 90 minuts hi ha un empat, es juga una pròrroga de 30 minuts. Si després de la pròrroga no ha passat res, s'arriba als penals.
3: Vale.
2: Per tant, concluïm que la fórmula és més senzilla del que sembla. Primer una fase per classificar-se, després una fase per eliminar-se mútuament i al final les dues seleccions arriben juntetes per competir el 19 de juliol. I aquell dia, després de més d'un mes de competició, perquè és de l'11 al 19, coneixerem el nou campió del món durant 4 anys.
3: Hola.
2: Qui t'agradaria que guanyés?
3: Senegal. Per què? Perquè té una bandera superestètica.
2: Ah, sí?
3: Sí, és superxula.
2: Ah, sí que és molt xula. Jo...
3: Espanya.
2: No, Espanya. Jo mai vaig amb Espanya. Jo a Itàlia.
3: Itàlia?
2: Sí, perquè hi ha Florència.
3: Ah, vale. Molt
2: la meva és la Florència very much.
3: L'himne d'aquest any?
2: És la de Dai Dai.
3: Francesa, no? No.
2: Dai Dai, no sé, l'ha fet la Shakira, és francesa.
3: Ah, vale, no. Pues, l'altre dia em va sortir TikTok una cançó superxula en francès.
2: Sí, la de Blonde? És aquella?
3: Tu vols dir que sí.
2: M'encanta aquesta cançó.
3: Yes, que no diu,
2: elle a le cheveux blanc. Sí. Ma bebé la plus belle. No, no és del Mundial.
3: Ah, jo pensava que era el Mundial.
2: És d'un grup que es diu...
3: És, en plan, un francès
2: sí,
3: random,
2: un
3: no?
2: Francès.
3: Com la musca d'allà.
2: La seva musca.
3: Vale.
2: Sí, sí. I fins aquí el Mundial, família. Ara, que contesté, posem una mica de música. Mm. Et ve de gust la Lulivan?
3: Mm.
2: No pots triar, has de dir
3: ah,
2: que
3: vale, sí.
2: Ah, sí.
4: La Lulivan.
2: Doncs posem una mica d'on t'has ficat aquesta nit de la Lulivan.
3: Vale.
5: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

0: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Estàs sentint el Loft.

0: pussy que mana.
1: Això és el Love.
0: Está muy caro este pussy.
1: Amb Gala Castelltort.
0: No te acerques, pussy.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate, pussy.
1: Aicar.
0: En tu vida probarás this.
2: Falta un minut per 3:15 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
3: I l'Alberto Gadel.
2: I avui passa pel Love la perfecta de les perfectes. Ella es va fer viral quan va marxar al Japó d'Erasmus i des d'aleshores no para de viatjar per tot arreu i fent vídeos sent la persona més graciosa d'aquest planeta. Guiua!
3: Benvinguda al Love!
4: Va, va. Ai, jope, que mono! Super, una mica amb por, però bueno, aquí super...
3: Ja ho has dit, que hi havia nervis, eh?
4: Una miqueta, és que surt en directe, Déu meu.
2: I és primera entrevista, no entenc?
4: Literal, literal, literal.
3: Primera?
4: Total, perdent la virginitat de cop.
2: És que el Love és el lloc on s'ha de perdre la virginitat, t'ho prometo, perquè tothom que ve de primera entrevista sempre després acaba sent una superestrella. Llavors estem tranquils.
4: Inclús, no, és que sobre aquest sofà supercòmode, no, no.
3: Aquest sofà que sempre diem que és el sofà on més cools famosos han passat del món.
4: Sí, amo. I amb l'ombro fora, eh?
2: Claro, és l'actitud. A veure, ara mateix acumules gairebé 300.000 seguidors a xarxes, però tot això va començar fa un parell d'anys, quan vas passar de penjar contingut de maquillatge tal, a ensenyar com era la teva vida d'Erasmus al Japó. De fet, tenim un d'aquests primers vídeos.
5: Nuevo día en mi vida en Japón. Me bajé a la combini a por mi desayuno, mi cafetito y mi gelatina de plátano. Todo esto me costó 1,98. Cogí el bolso y pa la calle.
2: Bueno, sent absolutament perfecte des del dia 1 que vas trepitjar aquell país.
4: Mío, eh?
2: En quin moment decideixes marxar de Granollers, que tots d'allà, al Japó? Què va passar aquí?
4: Saps, bàsicament a l'Erasmus Plus, o sea, i no era ni la meva primera opció. La meva primera opció era París, que és el que no m'han agafat, perquè si no allà, buf, està al costat. I llavors va ser com un cop de sort, sobre es van com ajuntar moltes coses de la meva vida, que si principi de depressió, no sé què, va ser com, mira, no penso mirar res, me'n vaig allà, no conec a ningú, no tenia cap interès per la cultura japonesa, i pa allà que fuimos. No, no.
3: Per tant, no sabia japonès.
4: Té gent, i encara no sé res.
3: No, no n'has après.
4: Va, tia. O sea, pensa que tot està tan diferent, tantes lletres diferents, en plan, els cartells, no tens com la traducció, saps? I estava tan dissociada mentalment que era com, és que no puc posar a aprendre. Però ho tinc molt pendent, eh? Vaig intentar començar, però aquest curs vaig fer una mica de japonès.
3: És que ha de ser complicadíssim.
4: Mazo, tia.
2: Però llavors amb anglès et defensaves a tot arreu, entenc.
4: Sí, amb les mans, amb gestos.
3: Perfecte, mímica.
4: Les ungles van molt bé per això, no?
2: I allà vas anar estudiant, o sigui, continues com la carrera?
4: Sí, tercera carrera vaig fer allà.
3: Perquè tu què estudiaves?
4: Publicitat i relacions públiques.
2: Vale, i per tant cap problema, entenc que allà també es deu fer això, no?
4: És que no eren ni assignatures d'això, era un burulló raríssim, però l'excusa, no?
3: Pim-pam.
4: Total.
2: I què vas marxar al final, un any o...?
4: Jo vaig anar un semestre i vaig allargar un altre semestre, que al final aquest semestre no vaig poder inscriure-me a les classes, vaig estar un any sencer.
2: Ah, que guai,
4: a dos manos, la veritat.
3: Però ja vas marxar amb la idea de fer vídeos? Sí.
4: Tia, doncs una mica, la veritat, tenia... És com raro dir això, no? Però com, tia, de una, ningú em coneixerà, ningú res, seré jo i xau.
2: Clar, perquè al final el dels vídeos sempre és aquesta por de ai, me fa cosa que diguin de mi, el meu entorn. En canvi, marxes a un altre puto país.
4: La pela parda, o sea, dona igual.
2: I t'esperaves ser tan viral, però...
4: Tia, què va. En plan, és que jo crec que ningú té constància dels números quan són, que tampoc sóc aquí la Lolita, saps? Però és com que mai, en plan, jo mai sóc conscient de si un vídeo té més o té menys, la veritat.
3: Però t'hi fixes normalment?
4: A veure, jo crec que, en plan, sí, jo crec que tothom es fixa.
3: Vale, jo sí, jo molt, per exemple. Obvi.
4: O sigui, jo crec que no hi ha ningú i tothom que digui, ja no em fixes, és mentida.
2: És impossible, de fet.
4: Literal.
2: I a Japó feies, recordo, bueno, ara ho hem vist, un vídeo al dia, perquè era dia tal, visquent a Japó, dia tal, no sé, tu recordes l'últim vídeo de dir dia 2000?
4: Tia, què va, el tinc borradíssim, és que a mi l'època a Japó és com una bombolla que no ha passat, saps? O sea, era dissocie tots els dies, literal.
2: I no t'acostava treure un vídeo cada dia? Perquè clar, potser entenc que hi havia
4: dies. No feia cada dia, o sea, sí que a l'ordre dels dies seguia, però sí que és veritat que hi havia dies que si sortia de festa el dia segon no gravava res.
3: No, clar.
4: O sea, literal, literal.
2: Per tant, tu, clau d'èxit, potser no és constància ser autèntica o què?
4: Sí, però també, joder, la constància...
3: Ajuda molt.
4: És que si no fas res, no tindràs cap resultat a canvi. O sigui, sempre estic.
2: Això sí que és cert.
3: Hi ha gent que té una ràtio d'esforç-resultats molt bona.
4: Real.
3: Jo crec que nosaltres.
2: Sí.
3: Perquè nosaltres no fem vídeos mai.
2: Literal.
3: I crec que tenim una bona ràtio d'esforç-resultat.
2: Sí que és veritat. Ho hem anat compensant.
4: Sí, no, total.
2: És fotre-li... No sé què li has de fotre, realment. Escolta, fa poc va venir Svetlana, que havien estat fent un tour per Àsia, i ens van comentar que, sobretot a la societat japonesa, doncs, és bastant tancada amb tot el tema LGTBI, etc, etc. Tu vas notar això?
4: A ver, o sea, només són tancats amb el tema homosexual a nivell gay, saps? O sigui, no és legal el matrimoni homosexual, però tu pots anar pel carrer quan et doni la gana. I o sea, això és una de les grans diferències que a mi em van permetre pues, realment explorar qui sóc, no? I dir, bueno, jo me'n recordo, tia, tinc molt fixat. Jo sortia amb shorts, una samarreta d'una cantant cansada de rapera a quatre mans i unes orelles de conill amb un full face, saps? És com jo per aquí, per Granollers Centre, ni loca. Clar. Però allà era com és lo más, ningú em diu res, si algú admira, seran o viejos verdes o gent que et diu kawaii, saps? I tu perfecte, vale. Real. I això crec que em va permetre molt a desenvolupar-me jo a mi com a persona i explorar el que sóc.
2: Per tant, o sigui, això et va ajudar a ser tu, entenc,
4: mazo,
2: no?
4: A descobrir-te. Mazo, mazo. Que també et dic, si tu et vols ara, si ets japonès i vas a l'institut i ets homosexual o el que sigui, ai, sí que tindràs problemes perquè no t'incluiran, però jo vaig viure... Hola. Com a expa... A veure, no és expa...
3: No, sí, ja.
4: O sigui, jo no estava... O sigui, jo no tenia un grup de persones japoneses amb les que hi feia vida.
2: I adulta, per dir-ho així. És a dir, que real. La vida adulta a vegades canvia moltíssim,
4: sí,
2: perquè...
4: Total. Jo no estic en unes oficines amb gent japonesa que diuen, mira aquest, saps?
2: Clar.
4: Total.
2: I creus que llavors la gent porta molt la seva sexualitat en secret?
4: Bueno, allà hi ha tot arreu. O sigui... sí. Sí, sí. Però vaig estar amb pocs japonesos, eh? Això sí, només amb...
2: És que és el que te volia preguntar.
4: Check.
3: Petting.
2: Tenen tota aquesta fama de ser com tancadets, callats, etc, però també tenen fama de ser molt de la festa quan surten.
4: Deixa'ls córrer.
2: Sí, és veritat això, perquè tu sorties bastant de festa per Japó, recordo.
4: Cada setmana era... És que era lo más.
3: I la festa de Japó, què tal?
4: Súper. L'únic que sí que és veritat que els llocs que anaven no deixa de ser llocs on van molts estrangers. Vale. Tot el centre de Tòquio, joder, hi ha més gent estrangera que local. Però donant tot, o sigui, és un escàndalo.
2: Si feien breix, no van fer?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, allà vam estar, total.
2: Que divertit. I també per lligar són així, els más locos, o no?
4: És que jo tampoc lligava molt amb japonesos, saps? La veritat, no. Va ser, no sé, els últims dies, que vaig dir, ai, que monos, realment. Sí, volia, com no sé, intimar, de cop.
2: Vale, vas dir, vinga, connectem, sí, amb la cultura.
4: Real.
2: I en general es lliga molt... Per allà.
4: Sí, mazo. Jo sí. No he lligat tant a la
3: què?
4: Meva vida.
3: Haurem d'anar a Japó.
4: Tia, 100%.
2: Però com es lliga allà?
4: Tia, tothom és superdescarat, però perquè tots són estrangers, saps? Llavors et venen allà vivint de la vida loca.
3: Que igual.
4: Sí, total.
2: O sigui, tu estàs prenent un cafè i te deuen alguna cosa.
4: Potser prenent un cafè no, però de cop surti una discoteca que un se t'emporti cap a un carrer i... Jo no soc així real, eh? Mare.
2: És la meva versió japonesa.
4: Real. Podria haver passat això.
2: Que divertit. Allà al Japó vas conèixer la Núria P, que és una creadora de contingut, també molt viral, i vau començar a fer vídeos juntes de cop
4: la
2: i volta.
4: La millor creadora de contingut.
2: Epa.
6: Mi nombre completo es Núria Misaki Pérez Tsujimoto y el de Guiu es Guiu Pires Sabadell.
7: Mi nombre completo es Gusada Iperis y su nombre completo es Núria Misaki Nihongo González.
6: González. ¿No te sabes ni el apellido español? Núria P, Pérez.
3: Mi color ja parlàveu a través de xarxes i vau decidir quedar, us vau conèixer allà de casualitat.
4: Ens vam conèixer allà de festa.
3: De festa?
4: De festa. Sí, sí, sí, sí. I de fet ella sempre ho explica que jo no li vaig caure bé al principi.
3: Per què?
4: Jo que sé, no sé, i em va... O sigui, jo soc una persona que de primeres puc, no sé, no, tampoc soc superobert, saps? Llavors em va venir i em va dir, com et dius? I vaig dir, Guiu, com Iu, però amb G, saps? Jo se li va quedar com molt marcat. Però després, no sé, no sé com va anar fluctuant la cosa, que al final, abans que, jo que sé, que companya de vídeos, saps? La meva millor amiga, saps? O sigui,
2: hola, wow.
4: Som com el típic duo d'influencers que sí, ens juntem per anar a fer un viatge i tal, no? En plan, primer som amics, se'ns ha donat la casuística de que els dos pengem contingut a xarxes i no m'ha fet alguna cosa divertit, saps? En plan, ens anem de viatge d'amigues tenint aquesta sort de que d'alguna manera ho podrem financiar i joder, o sigui, és la sort de la meva vida, ella, real.
3: Guai.
2: Que maco. Uala, que fort.
4: I a sobre ens vam conèixer com en un moment on els dos estàvem com molt perduts, saps? O sigui, i Japó els dos ens va curar el cor i això serà com el procés que sempre ens unirà, saps?
2: Clar, perquè ella també va marxar com per connectar, no?, amb ella
4: sí, total,
2: mateixa.
4: Total, total. O sigui, els dos passant d'unes ratxes fatals i vam dir, bueno, vam enxegar tota la merda i ens vam anar a Japó.
2: Les millors amistats normalment sempre comencen amb això de al principi em caies com el cul.
4: Real, sí, no, no, 100%. Literal, literal.
2: És com una forma de fer un check, total. De dir serem millors amigues forever.
4: Literal.
2: Escolta, sempre t'ha agradat viatjar, però, o ha sigut a partir de l'Erasmus, la Núria, tal, que has dit, vinga, va, doncs una nova era de la meva vida més traveler.
4: A veure, o sigui, sempre m'ha agradat viatjar, saps? Però tampoc havia fet viatges tan locos. Yeah. Al final jo me'n vaig anar al Japó, no sé quants anys tenia, crec que tenia 19 o així, saps? Jo ara tinc 22, bueno, igual tenia 19, 20, no sé. Però clar, jo encara no he tingut aquestes experiències de dir, ah, me'n vaig a menjar el món. Però clar, quan estàs per fi en un país on dius, és que puc ser jo, saps? On la bombolla de casa meva no és el que em defineix, hi ha molts camins per allà, doncs és com, uau, m'encanta viatjar, total.
3: I potser per això li vas agafar tant carinyo, no? Perquè ara la majoria dels teus viatges són a Àsia.
4: Tots.
3: Com és?
4: No sé, sento que ens sentim com supersegurs, vale. Saps? O sigui, jo sóc una persona que hi ha molts països en els quals no podria viatjar, no? Però allà és com no només et respecten, sinó que et tracten com una persona normal, dintre de certs nivells, evidentment, però no sé, no em sento tan observat com aquí.
2: Hmm. I una pregunta, després per el tema de tornar, com ho fas? Perquè a vegades et deu costar, no entenc.
4: La tornada.
2: De tornar cap aquí.
4: Del Japó?
2: O de, sí, o d'on sigui.
4: Lloc. Sí, a veure, passem una rastaqueta emocional, però clar, entre que hem de penjar-ho tot i tal, encara estàs vivint allà, saps? Vale. Per molt que tu no estiguis, ho estàs veient tot un altre cop. Però sí, no sé. Però llavors tornes i dius, ai, quines ganes del següent, saps?
2: Clar. I tot el tema de connectar amb tu mateixa i tota la pesca fora.
4: Mazo. És el millor que qualsevol persona pot fer. O sigui, ja no cal que te'n vagis a Àsia. Pots anar a un tren Renfe que et porti a la frontera de França, fas un cafè sola i jo crec que quan estàs sola amb els teus pensaments en un país total. Bueno, és que lluny realment no fa falta. Jo per mi seria com això de que parlin una llengua diferent, vale. Saps? I que ningú et conegui. Bueno, ningú et coneix si vas a un altre país.
3: Però és diferent, ja.
4: Sí.
2: Escolta, el vostre... És que a mi em feu molta gràcia perquè teniu un llenguatge molt semblant. Jo tinc la imatge del dia que vau fer el vostre pastís de... Com es diu, lo de...
3: Hear Me Out.
2: El Hear Me Out, que es va començar a caure pedra del...
4: Ja, és que va ser fort.
2: Va ser molt graciós. Però sempre feu coses molt rares, com per exemple, a la Xina, quan de cop i volta vau fer el vídeo aquell tan viral de la putíssima moto. Wow. Bàsicament us heu d'imaginar un motorista anònim que de cop i volta agafa la guiua i la porta en moto per Xina.
4: Agafant-me en braços de sobre, jo que peso, per si no em veieu molt, la veritat, i me deixo un 90, saps?
2: Home, és que li treies dos caps, el motorista.
3: Sí, és molt bèstia.
2: És supergraciós.
4: Mai tens el Photoshop que ens van posar, ens van fer una cintura, i això no ho vam demanar, eh? O sigui, una cintura de vella, és lo más.
2: Perquè crec que ja és el preset,
4: sí, total,
2: rotllo.
4: Total.
2: Es graven ja així.
4: El millor que poden fer.
2: Això, ho teniu, aquest tipus de coses, les teniu improvisades o us agrada organitzar-ho bé? És a dir, anem a planejar-ho.
4: Organitzem superpoc, sí? És com que sento que tenim com algú de que anem on anem, ens passen coses. Saps?
3: Que guai.
4: Ens passen coses.
3: Això és fantàstic. Home, llavors, digues.
2: No, que sou persones que realment ho esteu atraient tota l'estona.
4: Sí, jo sento que sí, perquè és que si no, no m'explico. Ja. És que no hi ha ni una cosa que ens passi normal.
2: Literal. Però és que només cal veure un blog, vos, com penso, en sèrio, el rotllo, com et pot passar tot?
3: Literal. Com ara?
2: Tia, jo què sé, només això del vídeo aquest de... Ja. Només com la prèvia al vídeo, que tenim un blog on ensenyeu... Hi ha un senyor superraro mirant. Elles dues com xerrant. Estan com en una mena de sala d'espera, que és com una... Com unes cadires de platja al carrer, esperant a que la gent de davant es vagi fent el vídeo. O sigui, com que penso, què cony és aquest context, tio? O sigui, com ha de passar
4: literal.
2: Això?
4: És que per això és tan guai, eh? Hi ha estímuls tota l'estona. És que com que nosaltres que tenim... Estem una mica dintre de l'espectre, saps? En plan, tot el rato hi ha estímuls, molts estímuls. Per això el vocabulari clar, ens surt quan estem cansadíssimes, el que no podem més i comencem a... No sé, ens autorregulem molt per al que diem, saps? Els mari, pari, venen d'intentar-nos autorregular, literal.
2: I llavors, el contingut que feu allà, vosaltres ho feu de forma orgànica o realment és feina el que esteu fent?
4: A veure, quan ho planeges potser dius, vale, quants blocs fem, on els fem, però un cop estàs allà i un dia tens, vale, agafem un avió pel matí, visitem la ciutat per un altre, el següent bloc és el mateix matí següent, agafem un vol i tal, té un moment que estàs tan cansada mentalment, no a nivell de malament, és que no tens acabat per pensar. Mm. Llavors no t'organitzes res de dir, ai, si ara hem de fer... No, en plan, sento que si ens ho planegéssim és que no faríem gràcia. Yeah.
2: Vale, llavors el contingut és 100% orgànic,
4: tot,
2: eh? Uala,
4: que fort. Tot.
3: I quin és el teu viatge preferit?
4: És que jo sempre que torno d'un lloc m'enamoro del lloc, saps?
3: Ai,
4: sempre és
3: vale.
4: Aquell. Saps? Sempre.
3: I en el moment en què estàs durant el viatge, tu ja estàs enamorant-te d'aquell lloc o és quan tornes que dius, uah, m'ha encantat? Perquè a mi em passa això que en el moment no ho gaudeixo.
4: Yeah.
3: I quan torno és com, ui, ara hi tornaria perquè yeah. Realment m'ha agradat molt.
4: Els primers dies són forts. El primer cop que surts del carrer, després deixes les coses a l'hotel, és com... Però ja ens ha de fer una mica el plantejament, que no vull que soni raro, però és com de dir, vale, hi ha una diferència cultural molt gran, anem a aprendre-nos com si estiguéssim en un parc d'atraccions maldits, saps? Simplement per no brotar mentalment. Que, evidentment, amb tot el respecte a tots els països, ho tractem tot amb molt respecte, saps? Pues aquest plantejament de dir, anem a adaptar-nos d'una, saps? A veure com és la vida aquí. I quan entres en aquesta dinàmica, ja t'encanta, ets una més, saps?
8: Total.
2: I abans has comentat alguna cosa de que teniu l'opció aquesta de finançar-ho com gravant vídeos i tal, això ho utilitzeu? Rotllo, les marques ho descriuen? No. No.
4: La meva, el meu finançament és la Núria, és la meva sugar mami. Però, a veure, algunes de les coses en, per fi ens han arribat a entrar.
2: Sí, ah, vale.
4: Jo fins ara no he vist un euro a tot això.
2: No? No. A mi pensava que hi havia coses que eren col·labo en els viatges.
4: A veure, aquesta última sèrie ens han entrat dos patrocinadors, però que jo no deixo d'haver...
3: Vale.
4: Encara que sigui una petita part, però jo que estic acabant encara d'aquí dos dies presento el TFG.
3: Ai, com va?
4: Bueno, allà estem, no? Poquet a poquet. Llavors, pues, no sé, però ojalà algun dia, però simplement per poder continuar fent el que us fa feliços, literal.
2: Literal. I anireu a viure juntes algun dia, us ho heu plantejat?
4: Potser. És una cosa que tenim en ment, la veritat.
2: Sí. I si no, pròxim viatge, teniu pensat alguna cosa?
4: És que saps, tots els viatges els hem planejat amb dues setmanes d'antelació.
2: Ah, vale.
4: Ah, menys, inclús. Llavors, tenim opcions que es barregen per allà, però és que fins que no diguem, vale, ara marxem, és que no ho sabrem. Però,
2: i si marxéssiu a viure juntes, que seria Japó, Madrid, Barcelona?
4: Jo crec que de cop un Madrid per vale. restar, per, almenys per tenir un lloc per deixar les coses i anar...
3: Perquè hi vas molt a Madrid?
4: No tant, eh? No, és que tampoc em volen molt per moltes coses, eh? Llavors, pues, fem el que podem.
2: Que avorrits són. La gent entra moltíssim al teu contingut perquè tens un caràcter com molt obert, molt exagerat, tens un vocabulari que la gent utilitza també, que és aquest com mena d'humor descarat que a mi em fascina moltíssim, com per exemple aquest moment que per mi ho és absolutament tot.
9: Tengo un cojón a cada lado del tanga.
10: ¿Por?
9: Tengo un cojón a cada lado del tanga. Do you understand? Tengo un cojón, sí. Tengo un cojón. Tengo un cojón. A cada lado.
10: A cada
9: lado.
2: Això on és? És la Xina.
4: Això és Corea.
2: Això és de Corea. Quina gràcia, tia.
4: T'amo.
2: Em fa una gràcia de... Mi amiga buscándome de fiesta, jo en otro país. Consideres que tens un personatge, tu ets així sempre i ja està.
4: Tia, a veure, sempre no. Saps? Perquè jo ara, no sé, potser no estic dient dios a mare i pare en bucle, saps? Simplement és que és això. Quan més ens surt el vocabulari és... O quan bevem una miqueta, però sobretot quan estem supercansades, saps? I estem ja dissociades, perquè sempre dissociem.
3: Que és aquest cansanci quasi com de bebè, de dir, ara rebentarem, posaré a fer el burro 30 hores i després que hauré rendir de dormir.
4: I mare és una paraula, en plan, nosaltres podem tenir una conversa només dient mare, perquè depèn de la tonalitat ens entenem, saps? En plan, si hi ha alguna que no podem parlar, la gent els ho diu a secrets, només mare, t'ho juro que hi ha alguna telepàtic.
2: Que fort.
4: Real.
3: Mare.
2: Quina por.
3: Escolta, no. Ara deies que estàs acabant la carrera i que estàs amb el TFG. Què t'agradaria fer quan acabis?
4: Et, no ho sé.
3: Et vols dedicar a xarxes de moment o quin és el...
4: A veure, és que una cosa és voler, l'altra és poder, saps?
3: Perquè però... ara mateix no pots dedicar a xarxes.
4: A veure, ara de cop he tingut ingressos, però clar, ha sigut aquest mes. O sigui, avui o demà m'he de donar ja d'alta d'autònoms, però jo això no sé quina continuïtat tindrà, no? Per això vull segurament tenir els meus estudis, plantejar-me de fer un màster, potser aquest any no, donar-me aquest any de relax i després va el següent, però és que no ho sé.
2: I estàs estudiant relacions públiques.
4: Sí.
2: I de cop i volta t'imagines fent un salt a un mitjà, fent una cosa de ràdio, de tele, alguna cosa així?
4: A veure, seria el més, en plan, a mi, on la gent em volia comptar amb mi, jo vaig, saps? O sigui, no sé, tota oportunitat és benvinguda, la veritat.
2: Llavors ara estàs projectada en plan, tirem endavant i a veure què passa, no?
3: El que surti fluint.
4: Total, no vull estar per res.
2: Hala. Estic, bueno, fantàsticament. T'anava a preguntar, és que les preguntes següents eren tipus d'ingressos i tota la pesca. Ah. Ens pot ser forquilla, més o menys, dels ingressos de xarxes.
4: A veure, el cobro per una campanya ara?
2: Sí.
4: A veure, sí que són quatre xifres ja.
2: Vale.
4: Però, bueno, tampoc tant, no? Entre 900 i 2.000, 2.200, jo què sé.
2: Vale.
4: Però, bueno, per començar, trobo que està super.
2: Però em sorprèn que o sigui, que te comencin a arribar ara les campanyes, perquè fa molt de temps que estàs fent contingut.
4: Perquè les marques no els agraden perfils com jo. No els agrada perfils tan oberts. El perfil blanc és el que més triomfa, la veritat.
3: Jo això és una cosa que no entendré mai, no és broma.
2: I així tot, crec que no et mulles tant.
4: Ja, no sé, però ja veus a una persona que m'ha deixat un 90 amb ungles maquillat com una porta, igual potser no es paren a veure-ho, però no volen confiar, no volen prendre el risc, saps? És que ara, la veritat, que a la setmana que ve sortirà una publi amb una marca que està superbé, saps? Que té renom, saps? I que comencen a comptar amb coses així, joder, em fa molta il·lusió, però m'he hagut de menjar pols molts cops. I t'entra el típic rebre d'una agència i diu, ai, m'encanta tu contenido, de verdad, no sabes que eres una voz de la nostra generació, vale, però donant treball, no?
3: Clar, 100%.
4: No sé. Però bueno, que m'arribi i ja està, no?
2: Però vas amb repre, però?
4: Ara ja sí.
2: Ah, vale, tens agència, sí. Tota la pesca.
4: Ja sabràs, diu com aquest programa, l'agència, és lo
3: ah,
4: más,
3: sí?
4: Loft.
2: Sí, posa, sí, somos loft, i penso, sí, és un hashtag de Som Eva, això, ara,
3: sí,
2: de cop i volta.
3: Sí, perquè som loft, també.
2: Literal.
4: Total.
2: Que guai, que guai, doncs moltes gràcies per passar per loft, ens ha fet moltíssima il·lusió tenir-te. Torna quan vulguis, això és casa teva, literal. Que vagi superbé el pròxim viatge que facis, i saluda la Núria de part nostra, també.
4: I aquí som.
2: Moltes gràcies. Ara per matxar et posem una mica de batllar, que ens conta que t'encanta.
4: La mare, la mare, la mare.
2: És la fucking mother. Jo sigo igual, venga.

0: Això és el Love.
1: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
1: Passen 10 minuts de les 4 de la tarda i seguim a Love the Cat. Som l'Alberto Garel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I tornem al tema del dia. El nostre papi de Romy i l'esdeveniment que va muntar a l'estadi Lluís. Companys, tots nosaltres som companys.
2: Per seguir parlant, hem decidit vestir a Marina Córdoba de monja i fer-la investigar com
1: arroba
2: ningú
1: cristianos.
2: Per saber tot el que va passar en detall. Ai, a la tarda, Marina Córdoba! Welcome back to love!

0: acertar-ne ni una,
1: no,
0: per cert.
1: No, és veritat, no passa res.
0: No passa res, però sí que vam fer molt bé una cosa, i és que una de les seves pistes era molt important i era la partitura de Berghain. Nosaltres aquell dia vam trucar a la Clàudia Vilarrubias, que és violinista, i a l'Anna Casafont, que és violoncel·lista, perquè interpretessin en directe aquella part de Berghain aquí en directe a l'estudi.

0: heavy.
1: Som superguais.
2: Va ser molt, molt guai. Va ser un moment molt xulo i, a més, era la primera vegada que fèiem alguna cosa en directe aquella, o sigui, aquesta temporada, i va ser molt divertit. A més, teníem per aquí a la Clàudia i l'Anna interpretant Berghain, i avui hem tornat a trucar una d'elles, que és l'Anna Casafont, perquè ahir va estar a l'estadi Lluís Companys.
3: Què tal? Molt bé, doncs molt contenta de tornar a ser aquí.
2: Ja ets VIP en aquest sofà nostre, pràcticament. A més, sempre vens per coses molt guais.
3: Sí, mira, coses estrambòtiques, més aviat, que no solen passar.
1: Estrambòtiques. Escolta, un cop va sortir Lux, vas escoltar Berghain i tota la pesca i vas veure que més o menys apuntava cap on havíem anat o no?
3: Bueno, era el triple de ràpid del que vam fer nosaltres, però bueno, més o menys.
1: Home, jo ara l'he escoltat i sí que al principi he dit, ui, això és Berghain, però llavors he vist, ah, sí, sí, sí.
2: Si la poses amb un, com un àudio de WhatsApp a part dos, jo crec que més o menys l'encertem.
3: Bueno, sí.
0: Crec que esteu sent molt dures amb ella, és perfecte. Anna, no. Avui t'hem tornat...
2: Era culpa nostra,
1: clar, si no l'estem culpant, simplement li estem preguntant que, com li semblava.
2: No, i a més, elles van explicar-nos que no aquella partitura molt més ràpida del que tocava, no?
3: Sí, sí, totalment.
0: Ja no dic res més.
2: No,
3: perquè érem dos.
0: I posa gala. Em toca parlar a mi.
2: Bueno, clar, perquè m'heu fet entrar.
0: Puc parlar?
2: Sí, parla, parla.
0: Ho vols dir-ho tu?
2: No, gràcies.
0: Vale. Anna, avui t'hem tornat a fer venir el programa perquè ahir va ser una de les persones que era a l'estadi olímpic a la vella del Papa de Roma.
1: Tu no hi estaves com una espectadora normal, sinó que vas pujar a interpretar una cançó increïble com Em dones força, de Sergio Dalma, amb l'Escolania de Montserrat.

0: quina família. Aquí, tocant el violoncel, hi havia l'Anna Casafont. Com ho vas viure?
1: Va ser molt, molt èpic. O sigui, jo, aquesta cançó va ser de les millors coses que he fet. No sé si és de les millors coses que he fet a la meva vida, però sí de les coses que m'he emocionat més. Perquè vaig estar allà tocant, mai havia tocat a un estadi que hi havia 40.000 persones pràcticament, tota la gent amb llumetes, aquesta cançó que tothom la coneix, superèpica. Va ser molt plena. Em vaig quedar molt plena per dins, molta felicitat.
0: Estaves tocant amb pell de gallina.
1: Sí, sí, sí.
2: I estaves molt nerviosa, perquè és molt gran l'estadi olímpic, realment.
1: Nerviosa no, perquè és, quan toques sol t'imposa molt més tot. Quan toques en orquestra és com que si tu et perds t'ajudes amb l'altre. I nerviosa no, més aviat emocionada, crec, de poder ser allà.
3: Sí. I quan et van dir, et va fer il·lusió? O al principi va ser com, bueno, mira, un dia més?
1: En aquell moment em va fer il·lusió, però crec que no sabia tot el que suposaria. Clar. O sigui, per mi el papa era una persona més i no, tampoc soc molt, no soc creient i era com...
3: Vale,
1: simplement pues... una persona que, bueno, em feia il·lusió perquè és important. Però ahir vivint-ho va ser com, uau, realment aquest acte és molt més important i impressionant del que em pensava.
3: I com acabes, però, l'estadi?
1: Perquè vam anar-hi amb la Jove Orquestra Barcelona. Jo estic tocant allà i mira, doncs ens ho van dir, no sé si va ser per contactes amb el director o com ho van aconseguir, doncs vam ser l'orquestra seleccionada i mira, una bona part, crec que tres quartes parts de l'orquestra i vam poder anar.
0: I quants éreu?
1: 50, potser wow. 47, 52.
0: És molt, no, allà. Això?
1: O normalment no? A l'orquestra som 60 llargs.
0: Ah, vale, doncs no és molt, perfecte, sóc l'Erda.
3: És una versió M de l'orquestra.
2: Exacte. I quan us ho van dir? Us ho van dir molt abans o no?
1: Ens ho van dir potser fa cosa d'un mes o dos, ara no me'n recordo, però assajar-ho vam començar a assajar aquest diumenge. O sigui, vam fer dos assajos, pim-pam, i...
2: I els assajos amb el Sergio Dalma i l'Escolania o sols en orquestra i ja està?
1: Vam fer primer un dia només l'orquestra sols i el següent dia ja vam anar a l'estadi, vam fer la prova de so amb l'Escolania, amb tothom.
3: I amb el Sergio Dalma també?
1: Sí, sí, sí.
3: Hola.
0: A tu per què t'ha agradat tant el Sergio Dalma?
3: Perquè abans era hot. Ara...
2: Sí, bueno, era el crush de les mamis.
3: Home,
2: la meva mare estava enamorada.
3: És gay, no?
2: No ho sé.
3: És que per mi tots aquests crushs de les
0: ja
3: mamis...
0: Vinga, ja estem traient la gent de l'arma.
3: No, però un moment, crec que la gent, els crushs aquests de les mares de la nostra generació tots són gais.
2: No ho saps, això, Alberto.
0: Albert, calla, bro, vale, que és tu puto cumple del teu mes de Pride Month,
3: però... No, però és veritat. A les mames els encanten els gais.
2: No ho sabria dir, però sí que és veritat que totes estaven enamorades.

0: Enamorades de Sergio Dalma i bailar pegados és bailar i tota la festa aquesta.
1: Sergio Dalma és gay.
2: Moltes preguntes tinc.
0: Fes-li, fes-li, la tens aquí, aprofita.
2: Una altra pregunta que tinc és, com eren les mesures de seguretat per entrar-hi?
3: Mira, t'he de dir que jo em pensava que serien molt més estrictes.
2: Ah?
3: Sincerament, jo em pensava que seria molt més fort tot. Vam arribar, ens van fer demanar el DNI, ens van donar una pulsareta, vam passar un pas més endavant, ens van tornar a demanar el DNI, ens van donar una altra pulsareta i ja està.
0: Ja ah, vale,
3: A partir d'allà podíem fer el que volguíem, ens podíem moure per l'estadi lliurement.
1: Clar, pulsera VIP d'artista.
2: Se'ns ha mentit.
1: Toma ja, perquè com...
0: Sí. Se'ns ha mentit perquè li hem preguntat a una persona que va treballar en l'esdeveniment i ens va dir, ui,
2: és
0: una seguretat increïble.
2: És el més fort que he vist mai. Jo pensava, Déu meu, anaves amb esposes.
1: Despullades,
0: I l'Anna podia matar el papa de Roma amb el violoncel.
3: No, sí, hi havia molta gent i molt control. Vull dir, si haguéssim fet alguna cosa rara, segurament ens haurien dit, pareu el carro. Però teníem allà com una zona per estar els artistes, hi havia un càtering, podíem anar amunt i avall, podíem estar com un balconet per treure el cap i veure tot. O sigui...
2: Ai, que monos!
3: No, no va estar bé.
1: I l'esdeveniment, perquè clar, nosaltres hem vist vídeos per xarxes i tal, però com a tal era... Ens hem d'imaginar un papa de Roma remenant el cul amb l'Álvaro Soler i l'Alfred García?
3: No, no, per res del món.
2: Ella estava tieso sense entendre res, no?
3: L'acte va durar de 6 a 10, més o menys. I de 6 a 8 va ser només música, concerts de l'Álvaro Soler, el Beret, l'Alfred García, va haver molta gent. I llavors de les 8 va arribar el papa, va donar una volta a tot l'estadi amb el papa mòbil, que va durar com 20 minuts, i tothom aclamant-lo, cridant-lo, o sigui, una cosa mai vista. Sí, sí.
0: No, a mi és com molt estrany, perquè estan com cridant-li a un senyor que va dins d'un papa mòbil,
2: que
0: és molt menys èpic del que sona el papa mòbil.
2: És molt humiliant, sí.
3: Sí, doncs això va ser bastant caòtic, però va ser graciós, o sigui, va ser divertit. I ja està, allò, es va pujar, va fer una mena com de missa i de parlar amb la gent i que explicar els problemes i explicar com resoldre-los a través de la fe i tot això. I ja està, llavors vam tocar amb dones força i es va acabar pràcticament. Si sí, el papa tampoc va fer com tant. Va ser més veure'l i clamar-lo a la gent.
0: Clar, el que sí que passava, que ho hem comentat avui a la redacció, és com que des de, o sigui, des de l'ordinador, des del mòbil, l'esdeveniment es veia com desengelat, com que lluïa poc potent, com molt fred, per dir-ho d'alguna manera. Però crec que tu ho vas veure de forma diferent, no?
3: Ah, jo vaig veure molt emotiu, re de fred, molt proper tot, sí.
0: Clar, com és un estadi tan gran i hi havia tanta gent, però estan com separats per sectors...
3: Clar, potser dels que estaven... Jo, clar, que estava just sota l'escenari, clar, va ser com tot a primera fila, ho vaig veure superbé. Potser clar. La gent que estava més lluny sí que ho va viure més fred, però no em vaig tenir aquesta sensació tampoc.
1: On el foten a dormir, el papa?
0: No se'n dorm.
1: Al papi hotel?
2: Pues no, en una església, no. No li agraden tant les iglésies.
1: Però a una església i on dorms a una església?
2: Segur que, Sagrada Família, en un llit allà.
0: Que han fet una notícia d'on dorm el papa de Roma, però no l'hem vist.
1: Després el busco,
0: després
1: també.
0: Després ho busquem, sí.
1: En Sergio Dalma no és gay. També ho he buscat.
2: Bona info, l'has tret de l'armari sincer el nada d'això.
1: Bueno, el torno a fotre dintre i ja està, tan tranquil·leta.
2: Escolta, la propera vegada que vinguis, per què creus que serà? Jo tinc por que comencis a col·laborar amb Dua Lipa, quins nervis.
3: Seria molt xulo, eh?
0: Amb qui t'agradaria fer?
3: Amb qui m'agradaria?
0: Sí.
1: Què te queda? Aquesta és la pregunta.
0: Ja hem fet Bergain així, la Rosalia no ho sap, però vas fer Bergain.
1: Potser ho va veure, eh?
0: Potser ho va veure.
2: Segur, ella és molt lofi.
0: I també ara Sergio Dalma, pots escollir la següent popstar.
3: Crec que m'agradaria anar així, amb un grup català i poder anar voltant.
2: Oques.
3: Oh, bueno, però que ja ens pleguen aviat.
0: Mira, però l'Olímpic, proposeu alguna cosa.
3: L'Olímpic seria molt guapo un altre cop.
2: Al final és casa teu, ja.
0: Clar.
2: Ja t'ho coneixes.
0: La gent que estimo amb orquestra, pam.
3: Oh, seria molt maco, eh? Això m'agradaria molt.
2: Petita proposta des d'aquí, a Josep Montero.
0: Tant de bons escoltin, de veritat.
1: 100%, que divertit. Ojalà. Ai, pues, Anna, moltes gràcies per tornar al Loft.
3: Mira, a vosaltres.
1: No? Sí, és fantàstic. A veure, de veritat, a veure què ens sorprens a la pròxima vegada que vinguis. Et despedim una mica de què hem de posar ara?
2: Nois.
1: Ah, una mica de Winnet & Mush, que no t'agradaria col·laborar amb elles, també?
3: M'agradaria.
1: Imagina't-la.
3: Jo tot el que em convidi, me n'hi vaig.
2: Molt bé.
1: Ella? Qui sigui, vete, sigui tocar.
2: Workaholic, la nostra
1: recepta. Perfecte. Doncs, Anna, moltes gràcies per tornar pel Loft. Això és Nois, de la Winnet & Mushka.

0: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Hola!
2: Hola!
1: Seguim amb l'Audicat.
2: Soc la Maite Figueroa.
1: Hola, soy Beatriz.
2: Som la Beatriz i la Maite Figueroa i estem presentant a l'Audicat.
1: Queden 6 minuts per 4:45 a la tarda.
2: Va, i avui toca recuperar les nostres ulleres de 3D per anar al cinema, perquè torna Maria Duñó al Love.
3: Com estàs?
1: Hola! M'agrada molt el... Sempre saludaré. Molt bé, estic molt bé. Jolín, tenia ganes de tornar i avui és un dia especial per les cinèfiles. Bueno, està sent una setmana...
3: Ah, sí?
1: Sí. Això és amb menys gent del... No és perquè sigueu incultes, com sempre dieu, és perquè ningú sap que està sent la festa del cine. De fet, això us vinc a parlar. Però no de... la festa del cine, tipus la festa de l'helado. No, no. La festa del cine heavy. Està sent la setmana del cine.
2: La festa del cine heavy. Què vol dir això? Que se prende fuego.
1: Se prende fuego. Tant de bo fer una festa de cinèfiles, però seria la cosa més pedant del planeta i segurament no deixaríem parlar cap dona.
2: Sí, els però... Oscars de la UAP. Lol. Són això.
1: Ja, ja. Bueno, pitjor. Però... la festa de l'helado, en el moment cinema, passa quan en aquests dies que està venint tantíssima calor, que és insuportable i que no convida ni a sortir al carrer, la gent que estem d'exàmens necessitem desconnectar una mica i els que tenen la sort de no estar-ho intenten colar-se la gent amb, a les cases de la gent amb piscina i no els hi deixen. Aleshores us porto un pla revolucionari a la festa del cine. Un pla revolucionari que potser fa anys que no feu. Ara, quan fa que no aneu a una sala de cinema?
2: No tant, eh?
1: No tant.
3: Un mes.
1: Jo sé, que veu, jo sé quan veu anar al cinema a veure el Diario de Prada.
3: Ah, sí.
1: De fet, crec que fan menys valtros que jo, però...
2: policia del cinema.
1: Boja pel cine! Però avui us porto en aquest ple revolucionari a la festa del cine que, anava a dir, potser fa anys que no feu, valtros potser no, però potser hi ha oients que fa anys que no van al cinema, el qual us permetrà, això és molt romàntic, us permetrà viatjar a un altre món durant unes hores...
3: Per la trama,
1: un
3: a favor.
1: Un món amb aire condicionat i butaques comodíssimes. Aneu al cine!
3: Sí!
2: Em sembla bé, em sembla fantàstic.
1: Hola, l'has clavat, ho has fet igual.
2: Ja. A més, ara estan obrint nous cines que on es pot menjar dintre.
1: Això està tan en contra.
3: Jo també, però...
1: Una guardada
2: tan... Ja la drive, va, tantes hores que hago.
3: Una palomita, vale, però tia...
2: Pues prefereixo una hamburguesita que no fa tant de soroll.
3: I fa el triple de peste.
2: Bueno, però això ja, filla meva...
1: Jo tampoc ho entenc. La gent, a mi em passa de vegades que he anat a gent al cinema on la gent es queixa del soroll que fan les crispetes.
3: Aquest nen que tens aquí davant escolta un plàstic arrogant-se i li agafa urticària.
1: Clar. Un plàstic arrogant-se?
2: No puc.
1: Ja, però el cine, menjar crispetes, què hi ha de
2: voler? Per això està en un cubo de cartronet, perquè no faci el soroll insuportable del plàstic, perquè a mi de veritat que m'adona...
1: Però jo em revejo quan la gent mastega.
2: Ah, no, això m'és igual.
1: La paraula mastegar em fa una mica...
2: Això fa angúnia, sí.
1: No el soroll, la paraula. Bueno, un altre dia parlarem de paraules que em fan ràbia, que són bastantes, però això no és la fiesta del cine. Llavors, ara bromes a part, o sigui, un dels millors plans del món mundial, ho sabem, és plantar-te a una sala de cinema, ara que estàvem parlant de les crispetes, una sala de cinema sense expectatives, un bol de crispetes si t'agraden, a mi personalment, fake cinèfila, no m'agraden. Estic exposant-me molt avui.
2: És de fake cinèfila, si no t'agraden.
3: No t'adorms? No, clar, tu t'agrada.
1: No, clar, no.
3: Ahir vaig anar a veure l'obra d'en Joan Pera, que no és cine, però és teatre, i una mica més i m'adormo. I mira com estava funcionant.
1: Expliquem l'anècdota de Romeria, potser ja l'hem explicat moltes
3: vegades.
2: Què t'agrada, que has dit que t'agrada?
1: Que m'agrada... No me'n recordo. Que m'agrada l'olor de les crispetes. Sí que me'n recordo. M'agrada molt l'olor de les crispetes perquè em recorda el cine i tinc una obsessió absoluta.
2: Perfecte.
1: I demencial. Llavors, l'olor m'agrada molt i em transporta aquesta experiència perfecta i gaudeixo jo des dels tràilers fins als crèdits, em quedo fins al final...
3: Bueno, fa molt per
2: típica.
3: Tu.
1: Sí, ja. I és que el cine realment pots anar-hi sola, pots anar-hi acompanyada i pots romantitzar la teva vida en un extrem o pots incluir-hi dins en aquest pack d'anar al cinema, fer la birra després amb la persona amb la que estiguis, que és literalment el millor de la pel·lícula, després la birra després. Hem d'anar al cine ja, les tres.
3: Sí, vale. Anem-hi un dia d'estrès.
1: Perfecte.
3: Jo vull veure't de drama.
1: Espera't. L'única petita pega que se li pot posar al cine, ara que estàvem parlant de quines pel·lis volem anar a veure, és que de vegades a final de mes, per molt que sigui el dia de l'espectador, no ens arriba ni per la mini ració de crispetes. Però jo us vaig dir que era la fada del cine, així que us porto una solució.
3: Ah, sí?
1: Fades, sí. Us porto una solució que és temporal. o sigui, és bastant curteta. O sigui, una solució la qual podeu fer servir només entre avui i demà, però és una solució.
3: Vale. A veure, em serveix. Perfecte.
2: Però està bé que hi hagi una urgència, perquè així és més efectiva.
1: Absolutament, m'acaba de salvar absolutament l'argument. Per si no us havíeu assabentat, com us he dit tres vegades ja, és la Festa al Cine, que va començar el 8 de juny. Una iniciativa que es va originar a França el 1985 per fomentar l'assistència a les sales després de la irrupció dels VHS i els canals de televisió. Ja sabem que va patir com un decreixement absolut les sales de cinema, i llavors van fomentar que la gent anés al cinema, com? Com és evident, baixant els preus. I a Espanya va arribar el 2009 i va tenir tant èxit que es celebra dos cops a l'any des del 2014, entre maig i juny i entre octubre i novembre.
3: Ah, molt bé.
1: Però què és exactament la Festa del Cine? Clar, doncs una setmana on les entrades a la majoria de sales de cinema, per no dir totes, valen menys de 3 euros, valen 2,90. Pam! Així que és que no hi ha excusa. A més, és el que hem dit, ens queden dos dies. És la cosa que més il·lusió t'ha fet a la vida.
3: No, no és broma, m'ha fet molta il·lusió.
1: Que bé. Doncs aquesta setmana us costen 2,90 i per si no sabeu què anar a veure, però ara de cop us han vingut ganes de gastar sobre el principi de mes tal, us porto tres recomanacions d'estrenes recents, tres pel·lícules que no podrien ser més diferents entre elles, perquè pugueu aprofitar aquesta Festa al Cine al màxim.
2: Doncs Xavi, comença amb la primera recomanació.
1: Ok. Comencem amb una producció catalana i en català, que sempre fa il·lusió. Aquesta és Corredora, de Laura García Alonso, que és una d'aquestes pel·lícules que, sobre el paper, semblen esportives, però que en realitat parlen de moltes altres coses. No és això, motivació, gens. La protagonista sí que és veritat que és una atleta que intenta recuperar la seva carrera mentre gestiona pressions personals, familiars i emocionals.
4: Per història.
5: Sí, sí.
1: No pot ser que et passi pep o tot.
3: És que aquests colors blaus...
1: Però de fet anava a dir que la fotografia és molt bona en aquesta pel·lícula. I el que més destaca és que, tot i ser una pel·lícula de... Anava a dir de terror, veus? Ja m'has fet. Tot i ser una pel·lícula d'esports, no busca l'èpica típica de les pel·lícules esportives. O sigui, no hi ha grans discursos motivacionals, no hi ha muntatges exagerats. És bastant tot senzill, amb colors bàsics. El focus està posat en el desgast, la disciplina i la solitud que sovint hi ha darrere del rendiment. Ara està bastant de moda, amb Olimpo, ara està venint càstings per pel·lícules sobre gent important dins el món de l'esport, sobretot català, que de moment no podem dir res més, però sí que és veritat que en aquest tipus de pel·lícules es porta molt aquest discurs motivacional, fins i tot a vegades tòxic, i aquí simplement et mostra l'altra cara, i em sembla interessant de tenir en compte que és una pel·lícula de casa.
2: I moltes vegades en aquestes pel·lícules d'esport sempre ve la narrativa, que entenc que és part de la vida dels esportistes i tota la pesca, però sempre és com agafem l'esportista que ha tingut una vida duríssima i que ha arribat a lo més alt i ensenyem com, si persegueixes un somni, aconseguiràs tot el que proposis. I penso, bueno, és que potser hi ha persones amb aquesta mateixa situació familiar o, bueno, el context històric, el que sigui, que no arribarà a res.
1: Per molt que s'ho proposin.
2: Clar,
1: sí, sí.
2: I no passa
1: absolutament
2: res. Això és un discurs
1: que passa amb absolutament qualsevol professió, amb una mica meritocràcia, digue-li interpretació, això passa en moltes situacions. I aquesta pel·lícula, com he dit, ens mostra una mica el contrari. Però seguint de Corredora, que, com he dit, la teniu a sales, seguim amb un èxit recent, com era d'esperar, ja que comptem amb un repartiment de luxe.
2: Uf, pelos.
1: Tu n'has parlat abans, estem parlant de The Drama, de Christopher Buckley, amb Robert Pattinson i Zendaya.
6: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday.
7: What stories are you gonna do?
8: What do you mean, my speech?
7: Yeah. Are you gonna use the first time we met?
8: Yes.
7: Okay, what about the first
3: date? Tothom diu que s'ha de veure, que hi ha molts plot twists. Jo no vull saber res.
2: Que guapos són.
1: És una passada, lo guapos que són.
2: M'encanta en Robert Pattinson.
1: Normal. Normal. Voleu saber una anècdota? Robert Pattinson va ser l'única persona de tot el repartiment de l'Odissea, que comptem amb Tom Holland, Zendaya un altre cop, en Hathaway, que va demanar el guió a Christopher Nolan. Christopher Nolan va trucar i ell li va dir, ah, em deixes el guió per abans de participar a la pel·li? I el Christopher Nolan va dir, soc Christopher Nolan, per què vols llegir el guió? I va dir, perquè sóc actor. L'única persona que va demanar el guió. Això diu que valora la seva feina. O suposo que després d'haver fet Crepúsculo mira molt bé les
2: pel·lícules.
1: Absolutament.
3: Tots els altres van dir que sí, de seguida.
1: De seguida. Jo també ho faria. Bueno, evidentment, no? Evidentment. Però
2: ell ara està com obsessionat en no tornar a ser l'Edward Cullen.
1: De cop va ser Batman, anyway. A The Drama, el títol ja ens dona una, tota una declaració d'intencions i tampoc us vull explicar gran cosa perquè, com has dit, hi ha molts plot twists i és d'aquestes pel·lis que és millor veure sense saber-ne res. Però puc dir que parteix de conflictes quotidians i de relacions personals i explora com construïm les nostres pròpies tragèdies i drames d'una manera bastant quotidiana, tenint en compte que estem parlant de Robert Pattinson i Zendaya. I per molt que el centre sigui una boda, parla menys dels grans esdeveniments i més de la manera com els vivim i ens podem sentir identificats amb els personatges.
3: Ah, vale.
1: Sí, això és guai. I ara...
2: A més, és d'A24, que sembla que està remuntada, tot i que estava com cancel·lat, no?
1: Bueno, és que A24... Clar, és un altre dia que podíem parlar d'això. Després ara seguirem parlant d'una pel·lícula d'A24. És una productora que s'ha fet molt coneguda, que és una, no és la intenció que tenien els dos directors quan van fundar aquesta productora el 2015, que era més fer pel·lícules reivindicatives socials i com tocar temes que el cinema de Hollywood no toca,
2: sí.
1: Però són molt bones. Van començar el 2015 amb The Florida Project, una història de dos nenes que viuen a les afores del parc de Disney. És de les millors pel·lícules del món, de Sean Parker.
2: Ah,
1: sí, què anaves a dir, el Sean Parker?
2: Sí, crec que sí.
1: Perfecte. I ara sí que és veritat que han tingut com aquest reconeixement a Hollywood que qualsevol cosa que facin se'ls mira amb lupa perquè és actualment la productora Ninchul, que de Ninchul no té res.
2: No té res.
1: Més important.
2: Si ho fa tot, ja.
1: Absolutament. De fet, sabeu quina més fa? La pel·lícula que parlem ara perquè acabem amb un canvi radical de registre amb Backrooms. Aparat.
5: I found something. In the store.
8: Okay. What did you find?
9: Pots avisar quan saps?
1: Sí. A mi la música sí que em fa una mica de pot, he de dir.
5: I found a place.
1: Perfecte. Bueno, ja està, no podem veure més perquè no vull que la gala es traumatitzi.
2: Les ganes de veure això. És que la cara d'aquest xaval ja fa una angúnia, tio. Com li posen a la cara. No, però si t'hi fixes, en plan, està com gravat, rotllo, que la cara queda com una gallina, que si li mous el cos, la cara queda quieta.
1: Ho he entès,
2: te fa la mateixa sensació, tio.
1: Bueno, la sensació que també et fan... Ah, ja ho entenc. Vale, la sensació que també et fan les backrooms. O sigui, si heu passat temps a internet, que es conec que valtros sí, segurament coneixeu el fenomen dels backrooms, que són aquests espais de passadissos groguencs, oficines buides i habitacions aparentment normals, però que són molt inquietants. Això t'ho compro, Gala. Això sí que fa por.
3: Fa molta por.
1: Però és que la gràcia d'aquesta pel·lícula és que intenta traslladar aquesta sensació d'angoixa que podem veure en aquestes fotos que s'han fet virals a el cinema. O sigui, no és un terror típic, per tant, et podria agradar mínimament perquè no es basen en surts constants com qualsevol altra pel·lícula de terror que coneixem, sinó funciona més a través de la desorientació, que els espais semblen no acabar-se mai... Les regles del món no són clares i això provoca angoixa a l'espectador que es troba tan perdut com els personatges.
2: Pelos, eh?
1: És que tinc moltes ganes. Aquesta sí que és l'única que us estic presentant
2: a més,
1: que no he vist.
2: Que està dirigida per un youtuber.
1: Això t'anava a dir. El director, que és Kane Parsons, que tenia com a nom a YouTube que amb Kane Pixels, és un nano de 20 anys que va ser un encàrrec de la productora. A24 li va demanar a ell que feia vídeos a YouTube de terror sobre aquest nom de Kane Pixels i va ser precisament allà on es va popularitzar l'univers de Backrooms. O sigui, ell va fomentar aquest èxit d'aquest món d'internet una mica com creepypasta i fora d'un terror convencional, aquesta productora li ha encarregat que faci una pel·lícula sobre el món que es va inventar ell. I és això, és un nen de 20 anys, o sigui, no és un terror convencional, potser no us agrada si us agrada el terror convencional, però és una experiència, perquè és una atmosfera, és una experiència molt estranya de veure.
2: Jo he vist que fa referència a moltíssimes pel·lis de terror.
1: Però el tema és com té un foli en blanc a l'hora de fer una pel·lícula així, perquè aparentment és simplement un noi que entra... Bueno, la història és d'un noi que coneix la seva terapeuta i li explica això, que la seva oficina, que el lloc on treballa, ha trobat un espai on no hi ha límit i li intenta explicar a la seva terapeuta. La seva terapeuta, que també és... no em sortirà el nom perquè és un nom complicadíssim noruec, però és la de la peor persona del món, la Sentimental Value, o sigui, que aquest noi amb 20 anys ha rebut un encàrrec de 24 i ha agafat a intèrprets i actors que no s'hauria imaginat en la vida, jo crec.
2: Que fort.
1: O sigui, i sí que és veritat que el fet de tenir un foli en blanc pot fer el que li dona la gana i fa moltíssima referència perquè a partir de res pots fer el que vulguis. Bueno, és que amb el tràiler ja es veuen algunes sits una mica fan del cine d'horror, com és el meu cas. Jo tinc moltíssimes ganes de veure-la perquè la gent no calla amb aquesta pel·li i suposo que ho entenc. O sigui, tenia moltes ganes de veure de drama i aquesta m'ha superat. I mireu, sí, que vaig veure el tràiler quan fa molt, al cine, me'n recordo veure aquest tràiler i vaig dir, quin patir, perquè una pel·li de Backrooms, però em sembla tan fàcil de fer-ho malament i està tenint tan bona crítica que per això tinc tantes ganes de veure-la.
2: És que la llista... O sigui, portàvem uns mesos seques de contingut.
1: Absolutament.
2: I ara, de cop i volta, en una setmana ha sortit absolutament tot. Perquè puc afegir una altra recomanació en aquesta llista? Tia, Scary Movie 6.
1: I Toy Story 5. Ja estava a punt de posar-la. Scary Movie...
2: Pelos.
1: Jo no
2: soc molt fan. No?
1: No.
2: Si és de les millors pel·lis que existeixen.
1: No,
2: a mi em fa por. Cada cop no, no, si surt ser. Una tia disparada amb un xorro de semen als tostres.
1: No pot, si jo crec que aquesta escena és l'escena més...
3: Tu què saps el que em fa por a mi o no?
1: Al modo bar, al final. Molt bé. Bueno,
2: aneu al cine, aquesta és la conclusió.
1: Aneu al cine.
2: Home, hi ha molt bon material últimament, eh?
1: Sí, la veritat. I recordeu que ara el cinema està a 2,90. O sigui, que jo el que faria és pillar-vos 3 entrades, anar a la primera sessió a la tarda i quedar-vos a les 10 de la nit.
2: Jo aniria avui, però he dormit tan poc que potser me quedo dormida i me perdré les pel·lis.
3: A part tenim un event tot, recordo. Els...
1: Ah, ja m'ho explicareu.
2: Maria Dunyó, un dia més, moltes gràcies per venir a il·lustrar-nos
1: amb
2: la teva llum, el teu color.
3: Us estimo.
2: Si aneu al cine aquests dies, segurament us trobareu a Maria Dunyó allà asseguda. La veureu així. Tiesa que portarà 12 hores asseguda en aquella mateixa butaca.
1: Això és veritat,
2: porteu-li
1: sense crispetes.
2: Una coca-colita o un algo.
1: Alguna cosita per distreure'm una mica, que estic una mica loca.
2: Perfecte.
1: Però jo feliç.
2: Mary, thank you very much for coming.
1: I love you guys.
2: Et despedem amb Rels B, que hem vist que sortirà l'anunci d'Estrella i estem tots expectants.
1: Molt nerviosos per al seu català màxim mallorquí.
2: Demà, eh? Demà a les 5.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Si sents això, és que vius el Love.
2: Ja et faig tall.
1: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
3: Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Somos Maite Figueroa i Beatriz Otra.
4: Beatriz!
5: Oh, apurem fins l'últim segon de cançó per explicar-nos tota,
3: sí,
5: la nostra vida.
3: Sí, és així, realment. Són 3, 4, 5...
5: El Real Love queda mentre sonen música en antena.
3: A veure, no els generis FOMO, tampoc.
5: Que es fotin, que vinguin a l'estudi a veure'ns.
3: Oh, no. Albert, odiaríem que vingués gent a l'estudi.
5: Sí, jo me faria por.
3: A mi també, no, si ho podria suportar.
5: Bueno, si és un noi guapo.
3: Ah, bueno, llavors sí, llavors no, seria fantàstic. Nois guapos de Catalunya!
5: No, que no, tia, que seria
3: 6,
5: pitjor.
3: 67, que, no, perquè ens posem tontes i riem.
5: Nervio, i estaríem així.
3: Oh!
5: Sí. Oh! Ja. Sí, ja. El de primera fila!
3: Nois guapos de Catalunya.
5: Tot al Loft.
3: Si voleu venir al Loft de públic, envieu un missatge al 667 07 61 16 o sexe. 667 07 61
5: sexe.
3: I va, ens dieu, vull venir, vull venir, vull venir, vull venir, vull venir, i nosaltres us portarem.
5: Només hi ha dos requisits.
3: Ser guapo.
5: Ser guapo i ser un men.
3: Bueno, depèn.
5: Bueno, sí,
3: si a mi em dona per una women, també acceptarem.
5: Només poden entrar hots.
3: Això.
5: Si no sou hots, no sou benvingudes. Sorry, no he posat jo les normes.
3: Jo tampoc.
5: Les ha posat
3: la Mariona Córdoba.
5: La Mariona Córdoba. Va, anem a fer el que hauríem de fer els dimecres.
3: Llegir que és ressenya.
5: Entrar al Google i buscar la ressenya més ressenyístiques dels locals d'esport que estan més de moda. És a dir, on va la teva influencer de confiança i no paga absolutament res perquè és hashtag regalo.
3: Sempre.
5: Però la rica de turno que surt del seu Instastory del costat paga 50 euros l'hora. Anem a llegir alguna, no?
3: Mira, comencem per un local d'aquests foscos de bici estàtica a prop de la ràdio. Diu, gràcies Gerard per insultar-me durant la classe. A la sala feia massa calor i, de fet, el mirall que cubre tota la sala suele sempre empanyar-se. O sigui, que imagina't, centela i tot. A quasi meitat de la classe pregunta, falta aire? Jo el miro, dic que sí, i sabeu la resposta? Que resulta que el profe li va dir, és una excusa, llavors per què vens?
5: No ho entenc.
3: Jo tampoc, però bàsicament jo estaria molt incòmode i ploraria i marxaria. Pas que a mi em dirigeix la paraula a algú en algun centre on es fa esport i jo agafo i marxo perquè penso, saps què? És que no vull saber-ho.
5: Això és bullying.
3: És bullying.
5: Però perquè a les classes aquestes de bicicleta de sala, amb música, llum i un professor extremadament massa motivat per l'hora que és, és...
3: Imagina't aquesta feina, eh?
5: No, no.
3: Jo em moro.
5: És que són així. Jo que n'he viscut moltes, perquè sóc addicte a l'spinning. Bueno, ara ja no, però va haver una època que jo era molt spinner.
3: Que et vas desmaiar i tot.
5: No, però em vaig desmaiar en aquest centre per fer una altra disciplina.
3: Vale.
5: A mi no em treguis la bicicleta. Era molt incòmode.
3: A veure com era, fes-ho. Posa música de...
5: Tenim un amic, posem una música d'spinning, tal, ens hem d'imaginar sala de gimnàs molt fosca, molta llum de color.
3: Gràcies, Sam, és perfecte.
5: Aquesta música i una bicicleta que tu pots regular i, per tant, pots fer que et doni la gana. Llavors el professor comença, nois, comencem a pujar la pujada, veiem la muntanya, però no la veiem com una peça dels nostres objectius. Veiem com un camí a la victòria del que hauríem d'aconseguir. Vosaltres sou aquí, a les 8 del matí, lluitant pels vostres somnis, lluitant pel que realment sentiu, pel que realment voleu. Mentre tota aquesta gent d'aquí fora, què està fent? Dormint. Vosaltres esteu pedalant, suant.
3: O sigui, et transforma en un gilipolles.
5: Sí, és increïble, és increïble. I te criden un piló i te diuen, aixequem el cul! A mi no d'aixecar el cul me fa gràcia, però llavors la resta no, perquè te fan un sentir malament.
3: I és en català?
5: Amore, la duda ofende. Com vas ser en català? Estamos locas o què? No, clar que no. Jo mai a la vida he fet una classe spinning en català. Mira, si de fet m'ha costat dir-ho perquè estava traduint dins del meu cap.
3: I
5: in English l'he arribat a fer, imagina't.
3: In English, uf.
5: Your objectives are just a little bit of the process because you don't want to go to your victory. I yo. Me puedes poner la río, ¿no? I callem totes. Però mola molt spinning, la veritat. Jo però ho faria en català. A veure, a mi
3: et
5: no
3: et fan sentir malament.
5: No t'insulten, és una passivo-agressivitat des de la motivació que ells pensen
3: podria.
5: Que està molt bé perquè ells tenen un cos ideal entre moltes cometes, entén-me, com canònicament perfecte. Però clar, jo no vull jutjar ningú, però crec que a vegades aquests discursos deixen a veure, o sigui, deixen veure potser que allà hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar del tot correcte. És a dir, si tu necessites comparar-te amb algú que no està fent això per sentir-te valorat, és perquè tu mateixa no et sents
3: no,
5: prou.
3: No, sí, no t'estimes. Pum! Què més?
5: Que muntaré una sala de spinning en català, crec.
3: Ah, sí?
5: Home, estaria guapa,
3: home,
5: no?
3: Home, funcionarà molt.
5: Sí, però és que jo tantes hores espineando, potser me dono un jari.
3: Tens l'orella una mica arrugada.
5: Què? De l'espinning?
3: No,
5: ah, vale.
3: Va, llegeix tu la següent, vale. De l'espinning.
5: What the fuck? Els entrenadors que es passen massa amb les confiances.
3: A veure, Albert, llegeix la següent recena.
5: Ai, ai, perdó. Soc una veïna de Bori i Fontestà i n'estic tipa del soroll que feu. Sembla que hi hagi un bombardeig. Absolutament insuportable. Les parets tremolen. Il·lusioneu o tindrem problemes? Bueno, Cuca, pues tu padela en tu casa també i així estàs chilling, no? És que te compres una bici estàtica i t'estalvies. I no cal ni comprar-te l'altra, dir al meu amic Isaac, que viu amb mi, em va aparèixer una bici estàtica i vaig dir, tu, amb això on vas? I em diu, nada, que me l'han regalado un vecino.
3: ¿Qué?
5: I jo, ¿y para qué lo coges? ¿Para qué lo coges? ¿Pujaràs? No. I mira, allà està, morta de fàstic.
3: Teniu una bici estàtica a casa?
5: I no va.
3: Ah, no va, clar, perquè... que li va regalar.
5: Bueno, pues cony, és que jo de veritat que flipo. Però bé, aquesta xavala que faci el mateix i té una classe spinning gratis.
3: A veure, també et diré que a les 7 del matí no ve de gust.
5: Pues mira, jo els diria gràcies per despertar-me. Perquè si no, no em desperto. Avui m'he dormit, per exemple. I ahir també.
3: Ahir et vas a dormir?
5: Tia, m'adormo cada dia últimament.
3: Això és perquè estàs molt enamorat.
5: No, és perquè me quedo mirant del techo.
3: Això és perquè estàs molt enamorat.
5: Que no, a tu t'agradaria fer una classe de spinning.
3: I a tu?
5: Com dirigir-la, dic.
3: Ah, no, ni morta.
5: No, no t'agradaria cridar la gent.
3: No, a mi m'agrada cridar-los perquè són ineptes, no perquè no corren
5: prou. Però tu te pots seure allà i dir, venga!
3: Ho feu. Però per què m'ho dius com si fos una cervesera, tio? What the fuck? M'ho dius com si fos addicte a la cervesa, tio.
5: És perquè m'he assegut a la cadira amb la pelvis com molt endavant i això fa que entri com en unes... No?
3: Ara manspreading.
5: Podria... Això, manspreading. Mira, no te deixo espai.
3: A veure...
5: Va, llegeix una review, o l'última.
3: Va, diu... Aquest lloc és molt maco. El profe de ball, un crac, però part del... d'aquest grup, d'aquesta sala, organitza parelles de baile. Muchas veces no lo hemos podido bailar porque solo hay chicas y ningún hombre.
5: Sí.
3: No ho entenc.
5: Tia, no, però jo entenc aquest, entenc aquest drama, no és broma.
3: Jo no.
5: Perquè tu penses, so, 2026, la, la, la, la... No, us ho juro que jo he fet classes de salsa i les classes de salsa no t'ho deixen. Les noies fan de followers i els tios fan de leaders. I si no hi ha leaders, et quedes con una mano delante i otra detrás.
3: Sí.
5: Claro, i han de ballar soles amb l'aire i fa molt pal ballar amb parella quan no estàs sola. Per tant, si us apunteu a salsa, us apunteu amb parella, perquè si no, la resta que venim amb parella és una tortura.
3: Tu vas amb parella?
5: Claro, jo vaig amb la Berta,
3: ah,
5: que és
3: sí?
5: La meva amiga. Anem les dues juntes.
3: Ah, no sabia.
5: Perquè així som dos, saps? I no fem anar malament al grup. Però bé, fins aquí les reviews. Ja sabeu que els divendres posem música. Aquesta setmana busquem cançons dels artistes que sonaran al Cabró Rock.
3: Sí.
5: Que en són molts, eh? Hem
3: descobert. Són molts.
5: Wineta, Amics de les Arts, Loca Grassa, Jaume, veure, Maria Jaume.
3: A veure, Loca Grassa. Va, família, com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
5: I el nostre contingut de selectivitat, que està sent meravellós i molt viral. I si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu trobar en format podcast i videopodcast a 3cat, a YouTube, a Spotify.
3: Exacte, i si no, de 3 a 5 a iCat. Nosaltres ara us deixem amb el nota de veu i ens n'anem.
5: Molt, molt, molt.
3: Hello!

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Això és el Love.

0: Roca de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimecres. Ja ens hem plantat al vell mig de la setmana. Avui és 10 de juny i, guaiteu el calendari, no us ho creureu, falta un mes per Portaferrada. Perquè si sou audiència fidel de pedra picada d'aquest programa del Nota de Veu, sabreu que nosaltres som gent especialment flipada amb el tema efemèrides. Ens encanta fer programes de falta una setmana per, falten 10 dies per, falten dues setmanes per això altre, falta un mes per exemple avui perquè comenci el Festival Internacional Musical de Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. S'està parlant del Festival Ganxó, s'està parlant del Festival Degà a Catalunya i a l'estat espanyol pel que fa a la programació musical. Per tant, paraules majors, avui obriu la web de Portaferrada que us ho explicarem absolutament tot. I per sort vostra, no ho faré pas jo sol. Tinc aquí al meu costat a l'Aina Ostrell, a.k.a. Aino. Com vas?
2: Bona tarda, Frank. Saps quina efemèride no has dit?
1: A veure.
2: Falten 4 mesos justos.
1: Espera, dona'm temps, eh? Juny. Juliol, agost, setembre, octubre, 10 d'octubre. Oques gràcies, s'acomiada.
2: Concert, ai, és que se'm posen els pèls de punta,
1: l'he clavada, eh?
2: L'últim concert d'Oques gràcies.
1: I ahir faltaven 4 mesos justos perquè nosaltres veiem l'últim concert d'Oques gràcies. A l'altra banda del vidre hi tenim en Nil Hernández. Com va, Nil? Com va la tarda? Bé, polsa cap amunt,
2: per
1: fantàstica.
2: Per cert, no sabem si en Nil va veure Oques, no?
1: Nil, tu tens entrades per Oques Grasses?
2: Per quin dia?
1: Fa que sí amb el cap.
2: Per l'últim dia.
1: Ai, mira, ha dit per l'últim amb una suficiència...
2: Sí, amb
1: que
2: un somriure.
1: Sí, no calia tampoc, Nil. És a dir, no cal, saps? Vull dir, tu les vas aconseguir per l'últim dia. Xarauts per tu.
2: És que no oblidem que el Cares l'últim dia havia sigut l'únic dia i va haver una sèrie de gent que va aconseguir aquestes entrades fantàstiques i una sèrie de gent que van plorar bastant.
1: No, com a mi m'agrada dir-ne, els Jocs de la Fam d'Oques. Va ser aquella setmana tràgica.
2: No, espectacular.
1: Que llavors se'n va obrir una altra i llavors dos més i al final és 5, 7, 9 i 10. Però vaja, ja en parlarem quan arribi el moment. Nosaltres avui ens posem en clau Portaferrada, per tant, aneu obrint la web, que és ben senzilla, portaferrada.cat, val? Us claveu allà i d'aquí una estona repassarem tota la programació fil per randa del que ha de venir el juliol i a l'agost en aquest emplaçament tan preciós de la Costa Brava, que és Sant Feliu de Guíxols. Abans, però, vivim d'efemèrides i vivim d'actualitat.
2: És així.
1: I ahir què va passar?
2: Ahir vam sentir la primera cançó de l'Arnau Ballbé.
1: Que era el bateria de Manel, que encara és el bateria de Manel.
2: Sí, exacte, estan hivernant.
1: I que, per tant, és el segon del grup, darrere d'en Guillem Gisbert, que en l'aire projecta en solitari. Creiem que s'ho val, l'hem de tornar a punxar.
2: És boníssima.
1: Clar, perquè què passa si algú s'havia quedat dintre d'una cova, tancat, i ahir no es va assabentar de res, i avui surt de la cova i diu el papa a Catalunya, el papa a Catalunya, el papa a Catalunya, el papa a Catalunya...
2: Sí, costa treure el cap, oi, entre tot el tema papa?
1: El papa a Catalunya s'ha dit ja?
2: No.
1: Doncs cançó nova de l'Arnau Ballbé, també.
2: Que, a més, si ets a dins de la cova, vigila amb el monstre.
1: Vigila amb el monstre? Molt ben tirada, aquesta, eh? Com es diu la cançó de l'Arnau?
2: Mentre el monstre...

arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
1: Doraemon!
0: El teu gat còsmic torna a casa.
1: Ho hem aconseguit!
2: Sí!
0: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
2: Visca! Visca!
0: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
2: A volar!
3: Linkat.
4: Linkat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
4: A iCat.
3: A iCat.
5: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat.
3: Linkat. Linkat.
4: Linkat.
3: iCat.
4: iCat.
6: Cada vespre d'iCat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a iCat. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
3: De 5 a 7 a iCat, nota de veu.
7: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
3: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Que un poeta modernet em trenqués el cor.
2: I avui ens posem en moda Portaferrada, perquè falta un mes perquè comenci aquest festival a Sant Feliu de Guíxols. Festival Ganxó, festival dels més antics que es fan a Catalunya, a Espanya, i digue'n com vulguis, d'acord?
3: A Catalunya, el més antic.
2: 67a edició.
3: 64a, no?
2: 64a edició. Increïble. Són moltes, moltes, moltes edicions de la gent de Portaferrada. La cosa és, com que ens posem a desgranar el cartell, jo et proposo un pla pel 14 d'agost.
3: 14 d'agost? Quina data!
2: Tu saps què faràs aquell dia?
3: Celebrar el teu aniversari, no?
2: Que bé que m'ho diguis. Doncs tinc una de les teves artistes preferides.
3: Clar, tu esculls el plan perquè és el teu dia. Què vols fer?
2: És que l'endemà és festa, a més a més.
3: Dia rodó.
2: T'hi posis com t'hi posis.
3: Per tant, què
2: farem? Maria Jaume.
3: Oh, m'encanta.

0: territori presentant al país el seu quart disc, Sant Domingo Forever. És més, heu de saber que l'Aina i jo tenim pensada ja una coreo.
1: I tant.
0: Per aquesta cançó.
1: Va amb disfressa inclosa aquesta coreo, eh?
0: Amb molts tatus, amb moltes abdominals...
1: uns cabells molt llargs...
0: amb una perilla molt marcada...
1: una morenor espectacular...
0: Vaja, no us deixarà indiferents.
1: No, no, increïble.
0: No sabem si la portarà el 14 d'agost a Portaferrada, a la 64a edició d'aquest festival que es fa a Sant Feliu de Guíxols. Nosaltres tenim bones barres, bona info, bona data, que a més ens l'ha donada de primera mà, ni més ni menys que el director del festival, Aina.
1: És l'Albert Mallol, que ens parla una miqueta d'aquesta 64a edició.
2: Bona tarda, sóc Albert Mallol, director artístic del Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Us volem convidar a gaudir un cop més d'una nova edició del festival, la 64. Durant els mesos de juliol i agost, més de 30 actuacions en 7 espais diferents omplen de música i cultura la nostra ciutat. Una àmplia paleta de registres artístics des del pop, rock, indie, folk, flamenc, música antiga, clàssica contemporània, dansa... Fan d'aquest festival que sigui un festival diferent, únic i especial.

0: festival, que aquest any començarà a caminar el 10 de juliol en el renovat Espai Port, com a auditori per a 2.000 persones arran del mar. Un espai que durant 3 caps de setmana de juliol acollirà espectacles exquisits, l'experimentació sonora de Maria Arnal i, com no, els 40 anys de Sopa de Cabra.
1: Mola, perquè toquen un munt de pals,
2: sí, sí,
1: a Portaferrada. És difícil que hi hagi algun estil que t'agrada i que no acabi passant al llarg dels 2 mesos aproximadament de festival per Sant Feliu de Guíxols, pels diversos espais que tenen, que això també està guai, perquè també hi ha mandanga a l'Espai Port, al Guíxols Arena, que és com el lloc així més emblemàtic, i llavors a la sala Las Vegas, que està al costat del Corsari, que això val molt la pena, és un doble combo ideal.
2: Fas cara de tenir-hi plans.
1: Tinc plans pel 14 d'agost, que com tu bé dius, és el meu aniversari, i actua la Maria Jaume, a més amb la Rigoberta Bandini.
2: Brutal.
1: I jo crec que Catalunya necessita que expliquem quina és la nostra coreo.
2: Sí, sí, sí, d'acord.
1: Pel Sant Domingo Forever.
2: Fet.
1: Et sembla bé?
2: Vinga.
1: Va, fem una cosa, Nil, punxa-la des de dalt, d'acord? Sant Domingo Forever, Maria Jaume, i us expliquem com ens la imaginem en directe amb l'Aina. Ara, de cop, hi ha un focus que il·lumina el vell mig de l'escenari. Allà hi ha la Maria.
2: I envoltada com de purpurina pel seu voltant.
1: Clar, i la Marina va fent passos, molt a poc, cap al davant de tot de l'escenari.
2: Va descalça.
1: Sempre, evidentment. Espera, torna-la a posar des de dalt una altra vegada. És que no tenim temps. Torna-la a posar des de dalt. Perdona, Nil. Val. Tot això ja ho tenim, el que hem dit. Maria, purpurina, caminant molt a poc, el focus.
2: Una mica de ventilador.
1: I de cop, dos focus a banda i banda, i apareixen dues figures a esquerra i a dreta de la Maria.
2: Amb un tambor gegant a davant.
1: Són dos paios, rotllo hawaiano, molt tatuat, molt samat. És a dir, tenen un tambor, són com en Manolo, el del bombo, però versió hot.
2: Pensa que toquen amb blanc.
1: Clar, vull dir, és gent que va nua de cap a peus, només porten
2: una tela, un
1: llençol de
2: lligada, lligada amb un nus en un lateral.
1: Com si fos una mena de bolquer gegant,
2: exacte,
1: que els tapa els genitals i poca cosa més.
2: Ells toquen el timbal amb les mans.
1: Guaita, s'hi posen. Que si els veiéssiu com nosaltres... Mira, a mi em ve cap en Maui, de Baiana.
2: Sí, totalment.
1: És en Maui, de Baiana. És un Aquaman, també.
2: Exacte.
1: I en Momoa.
2: Pensa que els cabells li toquen... O sigui, els hi toquen el tambor, s'apollen damunt, saps?
1: Pensa que no hi ha prou oli a Sant Feliu de Guíxols per untar aquell cos i aquelles abdominals i aquells pectorals i aquells bíceps, eh?
2: Totalment. Molt tatuats.
1: Molt tatuats.
2: Tatus tribals.
1: Molts.
2: Per tot arreu, que a més a més es mouen una mica els tatus, eh?
1: Estan molt mamats, molt. És a dir, marquen cada un dels músculs i de les fibres del seu cos, molt de tatu, molta morenor i molt d'oli. És a dir...
2: I porten un culleret de petxines.
1: I també, evidentment, petxines a sobre del turmell.
2: Sí!
1: Una canellera de turmell.
2: Un

0: veureu més bolquer d'allí.
1: Sí, sí.
0: Un lli blanc, així com molt sedós, que potser fins i tot es descorda una mica a mitja cançó. Allò que tot just baixa un pam.
1: Però que el timbal a davant no es veu.
0: Exacte, exacte. Aquesta és la gràcia. I allà, donant-ho tot amb les percus...
1: Que van descalços, també, evidentment, eh?
0: Sens dubte.
1: Tenen una mica de sorra als peus.
0: Ostres. I alguna fulla de llorer al mig de la grenya, també.
1: Que són unes grenyes tipus rasta, una mica...
0: Sí, descuidades.
1: No es poden...
0: No.
1: Tu poses el dit allà i no el treus mai més.
0: I llavors, barba molt perfilada.
1: Molt.
0: Sí, no hi ha ni un pèl que sobresurti d'un altre.
1: Espectacular.
0: Doncs així ens imaginem la Maria Jaume a Portaferrada. Apunteu-vos, si passa això, apunteu-vos, sens dubte, la data. 14 d'agost al Guíxols Arena. Ens estava explicant, tornem a la realitat per un moment, el director artístic de Portaferrada, l'Albert Mallol, d'aquí Palvà, aquesta 64a edició. A veure si ens compren la proposta per la Maria Jaume.
1: Segur que sí.
0: I si no, li fem arribar a la Maria, també, a veure què ens en diu. I ens ha parlat d'un grup que celebra 4 dècades dalt dels escenaris, ni més ni menys que Sopa de Cabra.

0: La Cabra també desfilaran aquest estiu per el Festival de Portaferrada. Avui nosaltres hi estem posant el focus perquè falta just un mes perquè arrenqui, el 10 de juliol. Llavors avui és 10 de juny, falten 4 setmanes perquè arribi Portaferrada 2026, 64 edicions, que es diu ràpid això, Sopa de Cabra, i seran el 26 de juliol a l'Espai Port. I no només hem parlat amb el director artístic, amb l'Albert Mallol, tenim també notes de veu dels artistes que passen pel festival. No em diràs ara que tenim nota de veu ni més ni menys que de Gerard Quintana.
1: Doncs sí, i ens parla d'aquesta gira dels 40 anys que celebren.
2: La gira de Sopa de Cabra serà una gira especial, serà una gira generosa, serà una gira en la que no escatimarem esforços. No hi haurà pregravacions ni gravacions sobre les quals tocarem. Això ens permet també ser més lliures. Serà una gira en la que serem 9 persones damunt de l'escenari. Serà una gira absolutament especial, de celebració. No ens passa sovint que fem 40 anys ni ens haguéssim imaginat mai que haguéssim arribat junts a aquesta edat com a banda. Ens pregunten si és l'última. Per tant, això és, només ho sap un adiví. Segur que després d'aquesta gira hi haurà un temps, una pausa. Però bé, benvinguts a la gira del 40 aniversari de Sopa, malparits.
0: És que aquest paio és una institució. Us heu plantejat l'exercici d'en Gerard Quintana si fos anglès o si fos escocès, països on es valora molt més tot l'àmbit musical, cultural, de l'escena pop? És a dir, imagina't, tindria el seu nom posat a estadis, a grades, no ho dic perquè allà són molt de la cosa futbolera i això, hi hauria pubs que tindrien combinats que es dirien Gerard Quintana.
1: Doncs molaria molt que hi hagués un bar on poguessis demanar només gots de begudes amb noms d'artistes que fan 40 anys.
0: Ostres, o gent com molt mítica, perquè ara m'imaginava un Quimi Portet, jo me'l veuria.
1: Sí, també. No Què sé... porta el Quimi Portet?
0: Ostres, un Quimi Portet. A veure, alguna cosa com molt arrelada... Podria ser...
1: Una ratafia...
0: Un xupito de ratafia? Posa'm un Quimi. A veure, avui la dispersió regna al damunt d'aquest estudi, eh?
1: Sí, realment.
0: El nota de veu dedicat més madness de la història que recordo. Hem explicat allò dels aquamans de la Maria Jaume? Jo no sé com hem estat capaços de fer-ho, això.
1: Li han d'enviar la Maria, eh?
0: Mary James and her aquamans. És que tothom l'imagina sortint allà, però vaja. Tornem a agafar el fil de Portaferrada, que ens queda alguna nota de veu pendent de l'Albert Mallol, que n'és el director artístic. 64a edició ens destacava com el plantejament general del festival. Ens ha parlat de Sopa de Cabra, però atenció, perquè s'ha guardat algun nom més l'Albert Mallol.
3: El Guíxols Arena és l'espai més gran del festival, amb un aforament d'unes 6.000 persones, i ens porta als mainstream nacionals i internacionals. Aquest any, com a novetat, i en concerts dobles o triples, grans produccions, com Los Delincuentes, Roberta Bandini, The Corrs, David Bisbal, la Mònica Naranjo, el nou grup de moda Siloé. Des del primer...

0: però estaves fet per mi.
1: La Rigoberta Bandini, que cantarà amb la Maria Jaume el 14 d'agost, com dèiem, el dia de l'aniversari d'en Frank.
2: Doble combo espaterrant, més si la Maria Jaume surt amb els Aquamans.
1: Jo crec que si la Rigoberta veu a la Maria amb els Aquamans, se'ls emporta també per fer el seu concert, eh?
2: O s'hi apunta.
1: T'imagines?
2: Brutal.
1: Jo crec que li funciona.
2: Home, ja que els tens allà, també els amortitzes, clar, no? Dius, Aquamans, veniu a Portaferrada.
1: Pensa que han vingut d'una illa remota.
2: Amb una canoa, lluitant contra tots els déus aquells que se'ls apareixen amb la baiana.
1: Exacte, han fet un musical de camí.
2: Home, jo esperant el número de quan mou el bíceps i el tato se li mou.
1: Home, 100%.
2: Allà de baiana, d'en Maui.
1: És increïble.
2: Ho ha de fer a Portaferrada, 14 d'agost, això passarà.
1: Exacte, i l'Albert Mallol ens explica també les novetats que té enguany al Festival Portaferrada.
3: La novetat, podríem dir, més important també d'aquest any és una nova iniciativa que hem engegat, el Village Ciutat, un espai d'encontre, de lleure, amb entrada lliure, ubicat en els recents arranjats jardins del monestir, amb espais de restauració, amb celler del territori, actuacions musicals, màrquet i altres activitats artístiques. De debò, venir al festival i a conèixer el nostre meravellós entorn, vent, cultura i sal.

0: Acostant-nos a 6:15, nota de veu AICAT en directe. Avui, Full Focus porta ferrada. Falta un mes perquè comenci el Festival de Sant Feliu de Guíxols i per això ens hi estem centrant fort i de valent des que hem començat a les 5. Ho estem repassant així a la nostra manera. Hem parlat que hi ha el 26 de juliol a l'Espai Port Sopa de Cabra, que el 14 d'agost pinta de nassos al Guíxols Arena. 14 d'agost, l'endemà és festa, és el meu aniversari. Rigoberta Bandini i Maria Jaume amb els Aquaman. És que això és insuperable, però és que la setmana abans també pinta molt bé el 6 d'agost, ni el 5 ni el 7, el 6 d'agost, el petit de Calaril a la sala Las Vegas.
1: Yep, hola, hola, nota de veu, hola, sóc en Joan del petit de Calaril i aquest agost, exactament el dia 6 d'agost, ni el 7 ni el 5, el dia 6 estarem a Sant Feliu de Guíxols, al festival Porta Ferrada, en una sala increïble que es diu Sala Las Vegas. I serà un concert increïblement especial per nosaltres perquè Sant Feliu és un lloc on hem après molta música. És el Seattle català, Sant Feliu de Guíxols. Això que diuen que el Liverpool és la Bisbal, Sant Feliu és Seattle. I allà hem crescut en el festival, el Sant Feliu Fest, veient bandes molt inspiradores i fins i tot també recordo algun concert a dins la sala Las Vegas. És una sala que té, crec que 70 anys i és com entrar en el passat i en el futur al mateix temps. O sigui que a la gent que li agrada una mica el rotllo metafísic és un lloc perfecte. Ens fa molta il·lusió aquest concert perquè això no hi anem molt sovint per aquella zona i serà molt especial. A més, a poques passes d'allà vam mesclar el nostre disc Bolidol amb el gran mestre i referent Santi Garcia, Ultramarinos. O sigui que tots els que estigueu per allà visquent, tots els que estigueu per allà de vacances o els que tinguin ganes d'agafar el cotxe, es pot venir en bici, cavall, un carro, un burros, pots caminant, es pot fer de moltes maneres. Nosaltres hi serem segur. Qui vulgui serà ben benvingut. Fins ara. Una abraçada.

0: i la paciència.
1: Doncs jo li compro, eh? I vaig amb tot a veure el petit de Calaril el 6 d'agost en bicicleta cap a la sala Las Vegas a Sant Feliu de Guíxols. Clar que sí.
0: Com molt van somiades tan alt que no hi arribes.
1: Saps què pensava, Aina? Que aquesta cançó és massa xula pel poc que la posem.
2: És preciosa, m'encanta.
1: És una meravella, amb tot del petit de Calaril. L'hem d'anar a veure, eh? El 6 d'agost. Jo hi vaig amb bici. Queda dit, és entre setmana, per tant hi haurà menys trànsit.
2: Ah, ben vist.
1: És més fàcil de moure's per al país. El 6 d'agost, el petit de Calaril, a Portaferrada.

0: us he de dir que la pedalada, Aina, compensa, perquè si vas a Sant Feliu a veure el 6 d'agost a Portaferrada el petit de Calaril, sàpigues que el mateix dia, en un altre dels espais del festival, en aquest cas el Guíxols Arena, hi tens en Joan Garriga, amb el seu mariachi galàctic, que a més en Joan és molt fan de les bicis, potser t'acompanya i tot pedalant.
1: Sí?
0: No ho sé, li demanem.
1: Planar-lo, eh?

0: És que ni que fos només per anar a ballar aquesta batxata que es diu per què, que té aquestes barres de la vida. Clar, diu, per què et dic que t'estimo? O per què no vull anar a casa? O per què el ball sona a la vora i jo em moc? Doncs perquè segurament un dia jo em moriré, perquè segurament un dia ja no podré. Que és una certesa universal. Òbviament no ho vas pensar en cada minut, perquè si no, madness, no viuries. Però que de tant en tant convé.
1: 100%.
0: No? Aquesta sacsejada i aquesta bufetada i dir, ei, penya, aprofitem, cremem-ho tot d'alguna manera, perquè d'aquí uns anys, tots els que ara estem fent aquí el Nota de Veu, sentint-lo i tot plegat, és que no hi serem. I és que això és exactament així. Perquè

0: muntanya russa, avui, al Nota de Veu. O sigui, m'estava tronxant fa una estona parlant dels Aquamans amb tu, de la Maria Jaume, i ara gairebé em poso a plorar pensant en que un dia no hi serem i que ens morirem.
1: És molt bonica aquesta cançó i, a més, encara crec que la fa més trista el fet que sigui com musicalment alegre, saps?
0: No puc estar més d'acord amb tu, 100%.
1: Sí, sí. És així.
0: És que, clar, té aquesta vibe de cançó de celebrar i de ballar i d'estimar-te.
1: Sí, està clar que si no entens la lletra et pensaries que és una cançó alegre.
0: És molt de revetlla.
1: Sí.
0: Ara que s'acosta Sant
1: 100%.
0: Joan, a la playlist de la revetlla poseu-hi aquesta, perquè d'en Joan Garriga.
1: Aquesta cançó només la sents amb un gelat a la mà.
0: Però, clar, el que et diu és
1: una
0: realitat.
1: Una certesa.
0: És molt dura, sí, sí, que hi haurà un dia que la palmarem i no serem aquí fent el Nota de Veu, és que no serem ni a la Terra. Aina.
1: Això no se sap mai, si ets aquí fent el Nota de Veu.
0: A veure, algun dia no, algun dia deixarem de fer-ho, segur. Vaja, en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, va, no ens posem així tampoc, que si no, no avançarem. El 6 d'agost, el mateix dia que el Petit de Calaril és a la Sala Las Vegas dins del Portaferrada, doncs en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic són a un altre espai, que és el Guíxols Arena, perquè, com molt bé ens deia el director artístic de Portaferrada, que és l'Albert Mallol, doncs una de les novetats d'enguany és que han diversificat espais i això, doncs, enriqueix i molt el festival. Anem a buscar una altra data, va, la d'en Marc Parrot i el Quartet Brossa.
1: Serà el 8 d'agost.
0: I a on?
1: Doncs això no t'ho sé dir.
0: A la Sala Las Vegas.
1: Perfecte.
0: Al mateix lloc on actua l'Aril.

0: Hola, equip Parrot. Per dir-vos que enguany també serem al Festival Portaferrada, juntament amb el Quartet Brossa, presentant el Frec i la Bala, que és el format de concert que té aquest disc que hem creat conjuntament. Un disc que té una voluntat experimental, que posa una miqueta en diàleg el que seria la música de cambra amb la cançó i amb el pop, i que té un resultat, com us ho diria jo, molt intens i molt bonic, i crec que molt únic, perquè no és un format que es vegi habitualment. I per tant, estem molt orgullosos i molt feliços de poder-lo presentar. Serà el dia 8 d'agost al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols. I us hi esperem a tots, evidentment.
1: Sort d'en Marc Parrot, perquè jo abans t'he demanat on actua en Marc Parrot amb el Quartet Brossa el 8 d'agost. Sé que és a Portaferrada, sé que és a Sant Feliu de Guíxols, però a quin espai? I tu m'has dit, no ho sé. I jo t'he dit, sí que ho sé, i tampoc ho sabia. Tornàvem a estar alineats una vegada més, Aina.
2: Això saps per què? És perquè hem d'entrar a la web del portaferrada.cat.
1: I sentir el que ens explica en Marc, que ens deia que són el 8 d'agost amb el Quartet Brossa al Teatre Auditori, que a més, si ho penses i ho rumies un segon, no podia ser cap altre espai.
2: Jo crec que és el format que més li encaixa a aquest projecte, no?
1: 100% havia de ser així, i així serà. Tenim més fato, més mandanga, més moguda a Portaferrada, per exemple, Maria Arnal, senyors i senyores.

0: El bolo de la Maria Arnal és a l'Espai Port el 25 de juliol. Recordeu que té material nou de trinca que val molt la pena i que sempre és una experiència gaudir de la baguarra de la Maria Arnal en directe, 25 de juliol, dins del Portaferrada. Saltem el mes d'agost, anem ara cap aquí, ara cap allà, el 12 d'agost. Aina.
1: Quin dia, mare de Déu.
0: Dos dies abans del meu aniversari.
1: Sí, sí, per anar fent la prèvia.
0: Ja estaràs nerviosa per molt. Si el regal m'agradarà o no.
1: Exacte.
0: Suposo, val? I clar, hi ha tres noms que sé que a tu et molen bastant.
1: Doncs mira, d'entrada parlàvem d'una baguarra, en tenim una altra, que és la guanyadora de la primera edició d'Eufòria, la Mariona Escoda, que tocarà juntament amb l'Ernest Prana, que també els hem sentit fer música plegats.
0: Home, marxa tranquil·la.
1: Exacte.
0: La tenim, eh?
1: Ah, doncs punxem-la.
0: Tu la vols?
1: Sí.
0: Va, sisplau, Nil.

0: ens passa per
1: a... Clar, a tu t'agraden la Mariona Escoda i l'Ernest Prana? Aquí els sentim plegats en Marxa Tranquil·la. M'imagino que aquell dia, doncs, això s'esdevindrà.
2: I tant.
1: Hi haurà un moment de, home, ja que som 100%, aquí, 100%. Ja que compartim dia, compartim escenari, això és el Guíxols Arena, el 12 d'agost, doncs sortim i la cantem. Però és que ells aquell dia no seran pas sols allà al Guíxols Arena. Perquè no digui duet, digui trident.
2: Van acompanyats d'un artista que també va sortir d'un concurs musical.
1: Sí, que és d'Almeria, que té els mateixos rínxols que tu, o fins i tot algun més.
2: Jo diria que més.
1: Més, eh?
2: Sí, sí.
1: Tot i que els porta més curts ara.
2: Sí.
1: Sí. Sí. Abans els duia més llargs.
2: Sí, ha anat canviant.
1: Tipo com tu, i ara els porta més curtets.
2: Potser també me'ls tallo un dia d'aquests.
1: S'està parlant de David Bisbal?
2: Correcte.
1: Uau.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bisbal, Prana, Escoda.
2: Sí, sí. Déu-n'hi-do, quina jornada el 12 d'agost.
1: Doncs això és el que t'ha muntat la gent de Portaferrada pel 12 d'agost al Guíxols Arena. Seguim avançant, que tenim més noms. La Sandra Montfort.

0: La Sandra Montfort, 13 d'agost, Festival de la Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori.
1: I també el 15 d'agost, Tartarrelena, al mateix lloc, al Teatre Auditori. Siberi.

0: Ja veieu si n'han de passar de coses a la 64a edició del Festival de la Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols. Visca els ganxons, per cert, xarauts per al nostre noteta.
1: I tant.
0: En Sergi Ruiz, que sí, que ara viu a Casa Papa de Barcelona, és a dir, a la Sagrada Família. Avui no s'ha pogut ni dutxar, li han tallat l'aigua, pobret. Però ell és originari de Sant Feliu de Guíxols.
1: Sí, sí, a més, avui dia temàtic de Sant Feliu de Guíxols, perquè també a partir de les 6 el tindrem amb ell explicant-nos una pel·lícula que hem de recuperar.
0: No es queixarà, eh?
1: No, no.
0: Avui és l'home actualitat, és a dir, sí, sí, ha fet l'ICAT el dia a les 12. Ara ens parlarà a les 6 de les notícies també culturals i musicals. Després té pel·lícula, però sobre totes les càmeres de Catalunya són a casa seva.
1: Exacte.
0: I nosaltres estem parlant del festival que es fa al seu poble.
1: Fixa't, eh?
0: És que de veritat, eh?
1: Protagonista del dia.
0: Sens dubte. No digui papa, Lleó 14, digui Sergi Ruiz Serret, en noteta major, que és de Sant Feliu, on es fa la Porta Ferrada, i si vols, com per tancar la carpeta, repassem dates, sí, així, amb artistes més nostres que formen part de l'univers que ens interessa. A veure, vam fer un cada un?
1: Vinga, va.
0: Però amb data i tot, eh?
1: Sí.
0: 25 de juliol, Maria Arnal.
1: 26 de juliol, Sopa de Cabra.
0: 6 d'agost, Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, i també el Petit de Calaril.
1: 8 d'agost, Marc Parrot i el Quartet Brossa.
0: 12 d'agost, Mariona Escoda i Ernest Prana.
1: 13 d'agost, Sandra Montfort.
0: 14 d'agost, el dia del meu aniversari, la Maria Jaume, amb els seus Aquamans, i la Rigoberta Bandini.
1: 15 d'agost, Tartarrelena, que són les que sentim.
0: I el 16 d'agost, la Clara Peia. Vols molts

0: Pels mals auguris m'he inventat una fe cega per asil, que avui penja d'un fil que remarem sempre.
1: Nova 10, que si no al final seran tot plors, que s'acaba empatant la gran majoria de concerts. Festival de la Porta Ferrada, 64a edició, entrades ja disponibles i la programació, nosaltres n'hem parlat molt, però la teniu tota penjada i disponible a la web, que és molt fàcil d'entendre.
2: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Hey! Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Porta de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Angie Ange.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir...
4: Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir...
2: Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
8: 3CAT.
2: Molt nostre.
10: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
11: Laia, què ha passat avui amb el tren?
12: Mira,
11: per què has arribat a aquesta hora?
12: Mira, vols que t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
11: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
12: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
11: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
12: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
11: Ah, és el primer.
12: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
11: Segur que
12: no
11: pot...
12: T'ho juro, t'ho juro.
13: Bueno, vale.
11: Ara miraré el
12: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
11: Ara miraré
12: el horari. Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
11: Diu mansplaining.
12: Que et foll...
10: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
14: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
15: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
16: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
17: Sóc un locutor.
18: Ai, que mono!
15: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
19: Oh, yeah!
14: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
17: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
15: Aquesta veu m'encanta!
17: A mi m'encanteu vosaltres.
20: Mm. Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.
10: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: I el telèfon, que ara us el deien, 677-50-61-53, 677-50-61-53. Envia'ns una nota de veu, no per dir que fa calor, que ja ho sabem, sinó per dir quina és la teva cançó preferida de tota la història d'Antònia Font. Fa calor.

0: 25.
1: Si algú et diu, mirant els ulls, fa calor, què tal si encetem una cindri i nedem en pilotes? És la persona amb qui has de passar la resta de la teva vida sense cap mena de dubte.
2: T'ho han dit a tu?
1: M'ho han dit. I ho he dit.
2: Uau.
1: I allà som, fent viatge.
2: Fixa't.
1: És que clar, per favor, és com per no fondre's.
2: Sí, sí, és espectacular.
1: Pot ser la teva preferida, Fa calor, d'Antònia Font. 677 50 61 53. També pots optar, en clau estiuenca, per un altre dels seus clàssics.

0: Què et sembla? S'acaba el món, però jo sóc de vacances en s'estiu i ja gairebé no recordava el que és viure tranquil.
1: Vull recordar que aquest programa el fem demà, dijous. Per tant, últimes 24 hores per enviar-vos la vostra cançó preferida d'Antònia Font al 677 50 61 53. Ens feu una nota de veu i ens dieu: ei, poseu aquesta, que és la que m'agrada a mi.
0: Em sembla un boníssim recordatori, Aina, el que acabes de fer.
1: Doncs sí, per exemple, també podeu dir...
0: Pera, que et veig molt envalentonada. A veure, és que jo ja no podré parlar durant una estona. Llavors, repetim el número de telèfon.
1: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53. Si l'Aina i jo ens el sabem de memòria, jo crec que tu també te'l pots saber de memòria.
1: Va, te'l tornem a dir. 677
0: 50
1: 61
0: 53. I la nota de veu que ens has de fer és exactament...
1: Hola, notetes!
0: La meva cançó preferida d'Antònia Font és Pataplam, la que
1: exacte.
0: Sigui.
1: Tu quina diries, per exemple?
0: Jo, és que t'he de dir Viure sense tu, però te'n podria dir tantes d'altres. La que ve ara, per exemple, m'ha fet plorar unes quantes vegades.
1: Quina és?
0: És Batiscafo, Katiuskas.
2: Batiscafo, Katiuskas,

0: El vent
1: sembla... Alguna vegada ho has volgut cremar tot? Soc Ani Tram, faig pop-rock en català i fa poc he tret el meu segon EP, que es diu Descontenta. A vegades intentem oblidar les coses dolentes que ens han passat, però crec que molts cops és important mirar-les de cara, passar pel mig de l'incendi. I sí, potser perds coses boniques pel camí, però és només quan tot ja ha cremat que pots renéixer, tornar a començar. Aquest cop, més fort. Això és Crem. Cada cop seran més
2: grans. Era Ani Tram presentant-nos Crema. Sabem que és de Sabadell i jo m'hi jugaria un pèsol o el que fos a que en el seu DNI hi posa Martina, perquè Ani Tram és Martina al revés.
3: Molt bé.
2: Aina, fas cara de que no te n'havies adonat.
3: No, gens.
2: De debò, tia.
3: T'ho prometo, jo pensava que es devia dir Anna Tra... no sé què, saps?
2: I és que sóc bastant boig de les lletres, de girar-les i de jugar amb
3: Boníssim.
2: Aquestes coses. I me n'he adonat a la... Vaja, sí, no?
3: Ostres, quin domini.
2: Anna Tram, Martina. Per exemple, jo tinc un revés molt lleig, que amb la C és Knarf. Knarf, és Knarf. Lleig. Tu tens un revés xulo,
3: sí,
2: és Ània.
3: No m'agrada perquè molts cops m'han dit Ània per error, saps?
2: Perquè també és un altre nom.
3: Sí,
2: clar, Aina, Anna, Aina, sí. Ània.
3: I Laia, i tot el que vulguis, m'han dit.
2: Laia també,
3: sí.
2: Però Laia per què?
3: No ho sé.
2: Laia ho trobo fora de catàleg, eh?
3: Doncs mira.
2: No hi ha confusió
3: es
2: possible.
3: Es porta.
2: Què dius?
3: Avui mateix hem rebut un mail en còpia tots dos.
2: Sí, que tot deien Laia...
3: On hi posava hola Frank i Laia.
2: Hola, Frank... No, hola, Laia i Lluís, potser. Això també ens ha passat.
3: I tant.
2: Vaja, va, tornem a la Ani Tram, que és de Sabadell, com tu.
3: I presenta el seu segon EP, Descontenta, i ens destaca aquesta cançó que sentim, que es titula Crema, que és la cançó que obre el disc. I si et sembla, Frank, de Sabadell anem cap a...
2: Cap a on?
3: Sabadell.
2: De debò, tanta barra tens? Tan poc t'importa tot, ja? Només pujant... Vinga, punxem a gent de Sabadell aquí, només, ja.
3: Haig de compensar una miqueta que estiguem fent un programa tan centrat en Sant Feliu de Guíxols.
2: Ah, val. És la disputa territorial amb en Noteca.
3: Exacte.
2: Ho entenc.
3: Aquí... Ell no ho sap, però aquí estem fent un partit.
2: Doncs, a favor teu.
3: Doncs, ella és la Ginger Jones, que té un projecte en tres parts, The Artist 1, 2 i 3, i avui sentirem aquesta segona part, que és la història d'un personatge que ha construït tota la seva identitat al voltant de convertir-se en artista. Mentre que The Artist 1 estava impulsat per l'ambició i la certesa, a The Artist 2 explora justament el contrari, la constatació que el somni que ha perseguit durant anys no es farà mai realitat.
2: Una mica com la vida, eh?
3: A vegades passa.
2: Aquella cosa que t'adones en cert punt de la maduresa que potser hi ha alguns somnis doncs, que han acabat a la paperera de la història i val la pena reciclar les il·lusions per seguir vivint, que és l'única manera.
3: Doncs sí, és així. I doncs, res, rematem... ara de seguida rematem l'hora.
2: Això, anava a dir, rematem l'hora amb ella, amb aquesta Ginger Jones, que és de Sabadell. Sí.

sóc la Ginger Jones, una artista independent de Sabadell. Aquest any he començat a publicar les cançons del que serà el meu primer àlbum, un projecte de pop alternatiu que explora la meva salut mental durant diferents etapes de la meva vida. The Artist 2 és el meu nou single i és el segon capítol d'una història en tres parts que segueix una noia que ha construït tota la seva identitat al voltant del seu somni de ser artista. A The Artist 1 la tenim plena d'ambició i convençuda que algun dia ho aconseguiria, però The Artist 2 arriba el moment en què aquesta certesa s'ensorra i es veu obligada a afrontar una pregunta molt incòmoda. Qui ets quan el somni que t'ha definit tota la teva vida deixa de ser possible? Si teniu curiositat de saber com acaba aquesta història, aviat sortirà The Artist 3, que és el capítol final d'aquesta trilogia. Una abraçada molt gran. Gràcies!

0: Bona tarda, són les 6, obrint la segona hora del Nota de Veu Dicat. Ho tenim tot a punt, estem ready. A l'altra banda del vidre, Nil Hernández, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, amb la seva actualitat.
1: L'actualitat del dia, que està marcada per la visita del Papa a Catalunya, que podeu seguir a través de 3Cat Info, i aquesta hora també pendents del Cap de Creus, on hi ha un dispositiu de recerca per trobar una submarinista desapareguda després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem parlant de dansa perquè el Mercat de les Flors ha presentat temporada que ve i, atenció, una temporada que s'expandirà per Barcelona i part de Catalunya més enllà del propi Mercat de les Flors, perquè, de fet, el Mercat de les Flors començarà obres a partir d'aquí unes setmanes, unes obres de remodelació de l'edifici que obligaran a fer alguns espectacles en altres sales de la capital catalana, per exemple, el Teatre Lliure, també el TNC, el Sant Andreu Teatre i també llocs més inusuals on veure espectacles de dansa, com el castell o fins i tot les piscines de Montjuïc. També arribaran propostes de dansa a Girona i Tarragona. La temporada arrencarà, agafem l'agenda, el 18 de setembre, en un d'aquests espais que dèiem inusual, el Saló Tinell. L'ubicareu millor si us dic que està dintre del Palau Reial Major, l'actual seu del Museu d'Història de Barcelona, i s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal, Living and Living, un espectacle que serà el primer capítol d'un cicle de creacions que Marcos Morau i la Veronal desenvoluparan al llarg dels propers anys. I en aquest espectacle, Living and Living, parlarà de la necessitat de sostenir-se mútuament per tal de no desaparèixer. Es podrà veure durant 3 dies. I durant la temporada també podreu veure coreògrafs del nostre país com Núria Guiu, Roger Bernat, Lorena Nogal, Aina Alegre i Roser López Espinosa, però també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, la Sydney Dance Company i la Hort, que potser alguns us sonarà també de l'actual gira de la Rosalia. Més enllà del Mercat de les Flors, avui també us expliquem que comença un nou festival a Barcelona, el Blau Marí. Estarà instal·lat tot aquest mes de juny al Port Vell de la capital catalana i arrenca avui amb la cantautora canària Rosana, que torna a Barcelona després de 8 anys. També hi haurà Sau, els Gypsy King, Joel López, The Cardigans i Alan Parsons. Però si sou més de l'escena catalana emergent, que vosaltres sé que us agrada molt, teniu una cita aquest vespre a la sala 2 de l'Apolo amb el festival Microfusa. A partir d'ara mateix, de fet, a les 6 de la tarda, hi podreu sentir artistes com en Xico, Jove Drai, Sof, Guiada i Albert. I demà dijous, nova cita amb el Microclima al Terrat amb Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig Bank, que serà el tercer artista en actuar al Terrat de la Fundació Carulla de Barcelona, amb una proposta que combina l'esperit festiu de la rumba amb el caràcter càlid del rock, un concert que començarà a les 8 del vespre. I més enllà de música, avui també tenim novetats a la cartellera teatral, per exemple, una protagonitzada per Ricardo Darín i Andrea Pietra. Els dos actors argentins tornen al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una comèdia dramàtica basada en la pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre el matrimoni. I atenció, perquè es podrà veure només molt pocs dies, durant 5 dies, fins aquest diumenge 14 de juny. A l'Espai Lliure de Montjuïc, mentrestant, Jo no soc, un espectacle coproduït en diverses escoles i instituts de Barcelona que parla de trobar-se a un mateix més enllà de les màscares socials, i se'n faran només funcions avui i demà. I també al Teatre Lliure, però en aquest cas de Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador francès Mohamed El Khatib Zirlip, sobre la bellesa, l'amor, el sexe, una obra que només es podrà veure fins dissabte. I una mica més de dies tindreu per anar a la fàbrica a veure Mario Gas i el seu nou muntatge, La luna és blanca, muy blanca, un viatge pels records i emocions del dramaturg i director català, que estarà en cartell fins al 28 de juny.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciperespai i una espasa a la cera en sa mà.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
1: Jo la total, som els nostres amics de sa terra.
0: 677 50 61 53.
1: D'un i no

0: Envia'ns la teva nota de veu. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti?
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
2: Aquesta veu m'encanta!
0: A mi m'encanteu vosaltres.
6: Com a meravelles, tu i jo som...
7: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
8: I el millor de tot és que ara per fi estem sols.

0: Som dimecres, ja sabeu que això, el Nota de Veu Dicat, vol dir que obrim de bat a bat la porta de l'estudi perquè hi entri en Joan Soler Socarrats, a.k.a. Pissarretes, a.k.a.
1: Joan Su.
0: Joan Su. És que tenia el cap com l'altre Nic i no em sortia Joan Su, però no en teníem una altra, Aina?
1: Ostres, jo crec que no.
0: No? Algun que anava relacionat amb la cosa d'explicar històries?
1: Sí, el trobador.
0: El trobador, el rapsoda, contacontes.
1: Ah, mira.
0: Sí, s'està portant molt contacontes, o com m'agrada dir-ne a mi, CC, contacontes. En Joan Su, CC, no?
1: Mare de Déu!
0: És que m'encanta lloar-lo molt. Sí. Vaja, ens encanta, perquè llavors no passa per la porta de l'estudi. Ha d'anar a veure, fent, contorsionant-se i fent formes rares. Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda.
1: Què tal?
0: Ja sabeu que ve cada dimecres, que la fem petar, bàsicament la fem petar, i és molt xulo, de veritat t'ho dic, i ara fora conyes, sempre ens aportes una sí. nova perspectiva que llavors apliquem a les nostres vides, en la mesura del possible.
2: Que guai, escolta això.
1: Creixem com a persones.
2: També us diré que els meus pares riuen molt quan em llances floretes i jo no les sé rebre. Els hi fa molta gràcia.
0: Sí o no? Sí, sí,
1: un
0: sí.
1: dia podries fer un capítol d'això, de rebre lloances i regals. I...
0: Però escolta...
2: Ara... Abans fora d'antena ho estàvem dient. A mi les lloances que crec que no he fet res per mereixer-les, em costen molt, molt, molt d'acceptar. Les altres també, però la típica de tens uns ulls molt macos i penso, és que no he fet res per fer això.
0: Em deixes que em dirigeixi, ni que sigui un segon, als teus pares?
2: Endavant.
0: A veure,

0: quan t'acabes tot el con.
1: Clar, però és que jo crec que això és com, un comiat de solter, no? Que és com que fas patir una mica el nuvi, però saps que, o sigui, també t'agrada una mica, saps?
0: Ja, és com un plaer culpable.
1: Exacte.
0: Gairebé. Doncs el plaer culpable d'en Ramon i de la Marta és que el seu fill pateixi amb tota aquesta allau d'elogis que li llancem.
2: Gràcies per renyar-los una mica.
3: Necessitava això.
0: Passant comptes aquí.
3: Que algú es posés al seu lloc.
0: Sí, o la Mireia, ta germana.
2: Exacte.
0: No? No,
2: la Mireia també ho porta malament, eh? Sí, sí. A vegades, fins i tot, no diem el que fem, perquè tenim por de... Els nostres pares ens diuen, has fet això, has fet això, i a vegades ho amaguem i tot.
0: Clar, és a dir, tu
2: al lloc,
0: vas a dinar a casa el diumenge, salves a tres persones pel camí, tres biciclistes estampats, els hi fas la reanimació, els hi tornes la vida, i arribes a casa i dius, no, vinc ara del cafè del poble. Tot bé, tot bé. No t'atreveixis pas a dir que has salvat a tres persones.
2: No va per aquí, és simplement... Moltes vegades... Mira, això em va passar just ahir. Aquest cap de setmana he estat fent dos tallers. No, abans d'ahir. I va venir una persona i em va dir, hòstia, sembla que tinguis un do com per parlar de la comunicació no violenta, que és un dels tallers que estic fent. I digues que crec que no ha sigut mai així. Sí, crec que aquesta, de fet, és una habilitat que jo he adquirit. Vull dir, hi ha persones que toquen el piano per primer cop a la seva vida i dius, tio, tu ets un reencarnat.
1: Tens talent, eh?
2: Tu ets un reencarnat. El primer cop que toquen dius, això ho has adquirit d'una altra vida, va, perquè si no, no ho entenc. I jo mai he sigut així, a nivell, per exemple, de connectar a nivell comunicatiu, a nivell de comunicació no violenta. Potser de petit he fet molt el pallasso i he après moltes habilitats per comunicar-me i atraure l'atenció, vale, però no a nivell innat, saps? I a mi m'agradaria que aquestes coses valoressin i no les atribuïssin com a un do. I al contrari, a vegades penso, això no n'he fet res per ser així.
0: Clar, és a dir, tu valores més l'esforç que no pas el talent.
2: Segurament sí. O, per exemple, a nivell de força, jo, per exemple, amb cardio no en tinc moltíssim, però a nivell de força bruta, per exemple, per escalada o per fer jiu-jitsu, tinc força per la constitució que tinc.
0: Ah, llavors això sí que és innat.
2: I dic, bueno, és que no he fet res per tenir aquesta força. Saps? Genèticament. Llavors, a mi em costa molt que em diguin, ostres, que bé, que fort, no sé què. I sí, vale.
1: També ho has entrenat. Hòstia. Una mica tot.
2: Sí, però és a dir, comparativament, quan jo, per exemple, escalo, els exercicis que són més explosius se'm donen sempre molt millor que els que són de resistència. Llavors, jo no he entrenat més força que resistència. No. Simplement se'm donen molt millor i des de ben petit que ha sigut així.
1: Bé, això ens passa a tots amb totes les coses de la vida una miqueta, no?
0: Clar,
1: suposo.
0: O potser agafant el raonament de l'Aina i reduint-lo ja a l'extrem, com a mínim no t'ho has deixat perdre.
1: Clar.
2: Sí, sí, sí.
0: És a dir,
2: sí.
0: Tu t'haguessis pogut maltractar el cos tan fort que aquesta mena de força explosiva l'haguessis perduda.
1: Clar.
0: I aniries a fer escalada i et mataries. Perquè dius, no, és que m'he fumat 8 paquets de Ducados només aquest matí. Va, clar.
2: T'entenc, sí, sí, sí.
0: Doncs sempre hi ha una part de mèrit teu.
2: Clar.
0: Però sí que jo coincideixo amb tu, jo parlava l'altre dia amb les meves filles, que acaben sortint molt sempre d'aquestes converses amb tu, que a la vida, tot sovint, l'esforç i el treball pesa més que el talent. Els hi deia que el talent és molt guai i està molt bé i tots tenim talents per diverses coses i està bé fer-lo créixer si tu t'hi sents a gust, però que t'acaba portant tot sovint més a bon port el treball que no pas el talent.
1: O sigui, jo crec que el que està clar és que amb esforç i sense talent pots aconseguir coses.
0: Exacte.
1: Però amb talent i sense esforç no. O sigui, només amb talent no pots anar enlloc.
0: Barres, és així.
2: Barres. L'altre dia vaig veure un tuit que deia, si ets intel·ligent i tens pebrots, i és igual de quin gènere, si és masculins o femenins, no arribaràs molt lluny. No? Si no tens talent però tens ganes de fer les coses, també tindràs èxit.
1: Sí, sí.
2: Però la pitjor combinació és tenir talent i no treballar-lo, o sigui, ser molt intel·ligent i no buscar-te, saps, com treure les castanyes del foc, perquè després et deprimeixes que flipes.
0: Mm-hmm.
2: Et deprimeixes que flipes i crec que tots coneixem persones al nostre voltant que són extremadament intel·ligents i no han desenvolupat mai la capacitat de moure's, i això els fa ser bastant infeliços perquè penses, hòstia, sé que podria fer altres coses.
0: No, i tot sovint la gent que és més feliç no és la gent més intel·ligent.
2: No correlaciona.
0: Oi que sí, és veritat, i no cal que parlem de gent que tenim al voltant aquí, però és veritat que veus a gent doncs, que dius, guaita, amb quatre coses ja aquesta persona toca la tecla de la felicitat i la veus tan contenta i tan feliç amb aquelles quatre coses que no van més enllà.
1: Però tu, Joan, creus que és perquè la gent intel·ligent té com més, o sigui, com que té més fronts oberts, de manera que costa com molt més trobar un camí? Saps? És com que pateixes més per tot perquè tens masses opcions. O sigui, si tens molts talents, per exemple, podries tenir 1.000 feines, estudiar 1.000 carreres, i què tries, no?
2: Crec que és el tema de la consciència. És com els artistes. Jo crec que els artistes moltes vegades són persones més sensibles i tu veus la sensibilitat en el món. També la pateixes molt més. És com tens un sensor molt més sensible, llavors t'afecten molt més les coses. I això és un do si el saps encarrilar, perquè podràs connectar amb moltes persones a treure...

0: el teu art. Però a la vegada et fa patir més. Llavors, amb la consciència, amb la intel·ligència, crec que és el mateix. Pots veure formes molt més concretes de patiment i no està tan sec, però a la vegada, si no pots ficar-hi fil a l'agulla, pues, patiràs més.
1: Clar, el pitjor dels anys 90, la mort d'en Kurt Cobain. En Kurt Cobain li va passar això, i està escrit i està explicat. És a dir, tanta sensibilitat el va acabar ultrapassant. Mira, anem a Nyandú, al Club del 27.
2: Vinga, va.
1: Justament amb...
0: El... Que ben firar, eh?
1: Clar, no, perquè m'has fet pensar... És que em vaig llegir, no fa pas gaire, la biografia de Nirvana, una d'aquestes americanes, de típica persona que ha parlat amb 2.000 testimonis, que està molt ben treballada, molt ben feta, i t'aporta molta informació d'aquest personatge que sempre genera com així, com molta intriga, en Kurt Cobain, i era això, era una persona extremadament sensible, i el món el va engolir i se'l van portar per endavant i es va acabar suïcidant perquè no podia més. I mira que li havia anat bé. En el seu moment havia fet molts quartos, però no podia, amb tantes contradiccions i això amb tants fronts que tu també deies abans, Aina. Va, anem al Club del 27.
2: Vinga.
1: No? Perquè som més de punxar Nyandú al nota de veu que no pas Nirvana. I seguim amb en Joan Soler Socarrats, que com qui no vol la cosa, cuenta ja a quina hora ens hem plantat.

0: entrat aquí en Joan, ha obert la boca, ens hi hem agafat l'Aina i jo, i encara no ens has dit de què venies a parlar avui, que no sé si ni si tindrem temps, no sé.
1: Farem una versió molt reduïda. Vinc una mica amb la idea de fer una mica de promo, perquè aquest cap de setmana faig un taller de presa de decisions.
2: Uau! Molt bé!
1: I just avui he afegit una secció final al taller de presa de decisions per tal que les persones que ho escoltin diguin, bé, si vull venir puc, encara no saber què farem en el taller. Però hi ha una última part, que no sé si sabeu què són les navalles.
2: Les navalles?
1: A l'hora de prendre decisions, les navalles.
0: Estic segur que estem pensant en les mateixes navalles.
2: Jo he pensat en les de menjar.
0: Aquella mena de petxines allargades.
2: 100%!
0: Home, picadeta de lleig olivert.
2: Has vist mai com es cullen?
0: No.
2: Curiós, eh?
0: Sí?
2: Busca un vídeo a YouTube, ja veuràs.
0: Ah, no.
2: Sí.
0: Però en tornaré a menjar si,
2: és divertit.
0: Si veig el vídeo?
2: És sorprenent. O sigui, és molt que no t'imagines que és així.
0: Però no fa fàstic, eh?
2: No.
0: Val. És que estan molt bones. Les navalles no les vull perdre, eh?
2: No, tranquil. Confia en mi.
0: En vam menjar, juraria, aquell dia que vam anar a veure La Passió, a Olesa.
2: Sí?
0: Sopant.
2: No, vam menjar... No vam menjar navalles.
0: No eren navalles,
2: no,
0: allò?
2: No, vam menjar cloïsses.
0: Sí, segur?
2: Sí.
0: No, pensava que eren navalles.
2: Eren tipus tallarines, saps? Primetes.
0: Ah, val, és veritat.
2: Saps?
0: Val.
1: Per un moment, quan heu dit, sí, ja sé quines navalles parles, he pensat que diria una barbaritat.
0: No, a veure, jo conec les de menjar, que són les primeres que em venen al cap.
1: Sí,
0: que
1: i les de Badalona, sí.
0: S'ha de vigilar sempre amb la sorra, eh? Les navalles, a vegades,
2: sí,
0: hi ha molta sorreta. S'han de netejar bé. No, i la pallaresa em venia al cap.
1: Clar, sí. Super, doncs les navalles també poden ser una altra cosa i és, davant d'aquesta complexitat, abans ho dèiem, no? Hi ha persones que davant de la complexitat del món s'ensorren, no poden més, doncs intenten tallar i fer les coses més senzilles. A l'hora de prendre decisions, una navalla, us faré, per exemple, la més famosa, que potser és la navalla d'Occam.
0: Ah, sí, em sona molt aquesta.
1: La navalla d'Occam diu que davant d'un fet, l'explicació més senzilla, amb menys peces, sí, amb menys variables, segurament és la que ha passat.
2: Ah.
1: Tendim a sobrecomplicar-ho i fotre mil... No, segurament l'explicació més senzilla és la que ha passat. Sí, això seria una manera...
0: Clar,
1: de
0: i el concepte de navalla és com per, vinga, tallem-ho aquí, deixeu-ho aquí i ja està.
1: Exacte.
0: Aparquem.
1: També es diu heurístic. Heurístic és com dir una drecera mental. Moltes vegades quan prenem decisions el problema és que hi ha tanta complexitat, hi ha tantes coses que el nostre cervell primitiu és incapaç de veure-les totes i posar-les a ordre i dir, vale, què és el que realment està passant. L'heurístic, el que està fent aquesta drecera és reduir la complexitat per poder moure't pel món sabent que un heurístic i una drecera mai és potser la via, la manera, la correcta, però et solucionarà moltes coses. Jo avui porto el meu top 10 preferides.
2: Ai, oh, sí, a veure,
1: la primera,
0: moltes ganes.
1: Una altra que també m'agrada moltíssim és, per exemple, la llei o l'heurístic del diari, que diu, a mi m'agrada pensar que si estic dubtant en si fer alguna cosa o no i tinc, saps, dubtes de si ho hauria de fer o no ho hauria de fer per qüestions morals, m'imagino, si es publiqués en una notícia del diari que has fet això, et sentiries còmode?
0: Opa,
1: o no?
0: És bona aquesta, eh?
2: Mira, a mi m'ho van dir... Vaig fer un curs de conducció segura una vegada i em van dir... I se m'ha quedat gravat i de debò que ho penso quan condueixo,
0: però, un segon, conducció de ràdio o conducció de cotxes?
2: De conducció de cotxes.
0: Ah, perquè a vegades se'n diu conduir un programa, que és el que fas tu.
2: Conducció segura.
0: Val.
2: I em van dir... Diu, sempre que dubtis, o sigui, per exemple, imagina't que estàs en un stop, no? I estàs esperant a passar o no passar. I veus algú que ve com de lluny i dius, què faig? Rum, i passo ràpid al vol d'això o m'espero.
0: Sempre
2: si
0: esperar,
2: estàs dubtant...
0: Esperar sempre és una bona opció.
2: Em van dir, si estàs dubtant, és que has d'esperar. O sigui, és que ja estàs percebent que hi ha un perill aquí, saps?
1: Totalment. Jo també, mira, t'agafo el fil i et diré, hi ha una de les normes que més faig servir, que es diu el hell sí. Bueno, hell yes, de fet, es diu en anglès, no? I és, si a mi em plantegen una situació, vale? Un pla, i penso, aquest pla seria un fa, sí, anem-hi, de caps, o és un... Bueno, si no és un, buah, sí, de caps, no ho facis. I a mi serveix moltes vegades per separar el gra de la palla. O una altra manera que m'agrada pensar-ho és, aquest pla que m'estan proposant d'aquí 2 mesos, el faria aquest vespre.
2: Ah, molt bé.
1: Si no el faria aquest vespre, no l'acceptis. Perquè moltes vegades tendim a pensar que en el futur tindrem més energia, que tindrem més recursos, que estarem millor, no sé què, no sé quantos, i quan arriba la data dius, és que ja sabia una mica que això no ho podria fer.
2: Llavors,
1: portes al present el que en el futur et sembla una molt bona idea i la portes aquí al present i a veure si segueix sent una bona idea.
2: Però a vegades ho fas pels altres, no?
1: Bueno, aquí ja entraríem en altres.
2: Clar.
1: Una altra de les meves navalles preferides és la de Hanlon's, que es diu, no atribueixis a malícia i maldat una cosa que pot ser explicada per ignorància. Quan tu et topes amb una persona amb qui no us esteu entenent, molt ràpidament atribuïm a que aquesta persona és dolenta i em vol fer mal. Però us puc assegurar que el 80% de les vegades no és per malícia ni perquè et vulgui fer mal, sinó que és moltes vegades per per no saber-ne fer millor, per ignorància del que està passant o per no tenir totes les peces del puzzle. I això també em relaxa moltes vegades a l'hora de prendre una decisió i dir, m'hi enfado o no m'hi enfado? No sé si
2: ressona. Sí, comprem.
0: Són molt bones, eh? Són realment molt aplicables a tants moments del nostre dia a dia.
1: També en tinc una que m'agrada molt, que és la llei del 80-10, que és quan he de prendre una decisió, la intento prendre per en Joan de 80 anys i per en Joan de 10 anys. I que tots dos estiguin d'acord.
0: Uau!
2: Sí!
1: Perquè això m'ajuda moltíssim a que hi hagi una part de mi que projecti
0: en el futur.
1: Diuen
0: que la gent gran i els nens s'assemblen.
1: Jo penso que són persones que estan completament alineats amb tu, potser una a llarg termini i l'altra en l'immediatesa. O sigui, en Joan de fa 10, quan tenia 10 anys, busca aquest punt d'excitació, d'estar connectat a la cosa que està fent. I en Joan de 80 anys és savi i sap diferenciar les coses que són importants i les que no ho són. Llavors, combinar aquestes dues visions en una mateixa decisió m'ajuda moltíssim a vegades a dir, estaré satisfent a la versió petita i a la versió adulta i el bo de cada dels dos mons.
0: Clar, t'he de reconèixer que de les que ens has tirat, aquesta és la que em sembla més complicada. Perquè no em sembla tan fàcil posar-te en la pell d'en Joan de 10 anys i d'en Joan de 80, saps?
1: Aquí cadascú ho fa servir.
0: Les que has dit fins ara, les veia més aplicables i aquesta no la veig tan senzilla.
1: Mira, doncs et proposo un dia fer un exercici que és, obres un Google Docs i tens una conversa amb en Frank Lluís de quan estigui, saps, els 80 anys.
0: Sí, però és que jo no sé si que sabré respondre com en Frank.
2: Però què li dius?
1: La idea és, tu comences una conversa i dius, mira, ara mateix tinc aquest dubte. Sí, se m'ha plantejat aquesta oportunitat i no sé quina decisió prendre.
2: Sí, canvio de feina, no?
1: Canvio de feina. I tu després comences a pensar i dius, què em respondria aquest senyor? Que sóc jo.
2: Però clar,
1: sóc jo, està alineat. Tu intenta veure què surt. Sigues, deixa anar la ment. I vas tinguent una conversa i vas canviant de color, vas canviant i vas parlant.
2: Ah, és boníssim.
1: I en aquesta situació realment creus que això és important. I tira,
2: ho has de guardar, eh? I llavors en 80 de tornar-ho a llegir.
0: T'estàs morint de ganes de fer-ho,
2: sí,
0: Aina.
2: Sí, m'encanta.
0: És que de veritat. Cal, que passa que... I si dius el mateix amb l'edat que tens ara i amb 80?
2: No, jo crec que no, perquè... O sigui, et surt com sol pensar que seràs diferent, no? Vull dir, crec que constantment estem pensant moltes vegades...
0: Clar, suposo que... Digues, perdona.
2: Per exemple, jo què sé, l'Aina de 20 anys deia... Voldré ser mare, per exemple, no? I pensava, bueno, ara no ho sé, saps? I pensava, l'Aina de 30 ho tindrà claríssim, saps?
0: Clar.
2: Que després l'Aina de 30 arriba un moment que ets tu, saps?
0: Clar, sí. Que t'hi trobes, no?
2: Molt bé,
0: clar, sí. Suposo que el que intenta aquesta navalla, aquest exercici, és apel·lar a la part més reflexiva del teu ésser, no?
2: Clar.
0: Entenc que va per aquí.
1: I que moltes vegades, quan tu prens una decisió en el moment i et deixes portar per una cosa que és molt natural, que és, per exemple, una por immediata, i la decisió la pren la por, la persona de 80 anys et pot mirar enrere, pot mirar tota aquesta història de vida i dir, bueno, allà no vas actuar pels teus valors, sinó per la por del moment, que no passa res i està totalment normal. Però des d'aquella perspectiva tu pots veure, vale, puc tenir por igualment fer-ho.
0: Clar.
1: I és aquesta separació, tot i estar superalineat perquè ets tu i vols el millor per tu. Llavors, pots separar una mica el que és important, el que no és important, o el que tindrà importància d'aquí 5 anys, 10 anys, 15 anys.
0: Escolta'm, arriba ara en noteta, darrere d'en Pissarretes ve en noteta. El dimecres
2: correcte.
0: És el dia dels diminutius. Per tant, diria que tenim temps per una última navalla.
1: Per una última.
0: O dues rapidíssimes, si vols.
1: Vale, una que a nivell... quan esteu aprenent alguna cosa em serveix molt, que és la de Feynman, que és, diu, si no pots explicar-li a un nen de 5 anys és que segurament no ho estàs entenent. Parlar de forma complicada és molt fàcil. Afegir adverbis, paraules llargues en un discurs és molt fàcil. Fer-ho senzill és molt difícil.
0: Totalment d'acord.
1: I l'última és...
0: Jo amb això m'hi trobo quan escric. Intento sempre escriure-ho molt planer i molt senzill i te n'adones que el fàcil és vestir-ho de forma rimbombant.
1: Exacte.
0: Llavors, anar-ho esbrossant és el més complicat i a la ràdio ho intentem també.
1: Tal qual.
0: I mira que l'Aina i a mi ens surt bastant natural, ja diria. Però quan t'hi poses és complicat.
1: Totalment. És molt, molt, molt fàcil fer-ho complicat, és molt difícil fer-ho senzill.
0: I alhora és guai, perquè fer-ho senzill ho fa genuí, també, no? Ara estic pensant en la llengua, també, no? Com a parlar normal, saps?
2: Clar, clar,
0: fer servir expressions que entengui tothom, saps?
1: I t'obliga a quedar-te amb l'essència.
0: Clar, és a dir, jo queda molt clar, dic, vinga, va, Joan, una més i t'enviem a pastar fang, no? La gent entén perfectament què passarà.
1: Vale, us deixo amb una, que potser no és ben bé una navalla, però és que estem moralment obligats a ser optimistes, sí? Moralment, jo estic obligat a prendre decisions optimistes. Però, de forma pragmàtica, necessito ser una mica pessimista cada dia per arribar a demà i poder continuar sent optimista.
0: Totalment. Això ho hem parlat tu i alguna vegada. Tant. No? Amb el tema diners, per exemple.
2: Sí, clar, clar, evidentment.
0: Clar, és com de, ostres, tirar de veta, però...
2: Tens una sola vida, vigila, què faries, no? Clar. Gaudir sense parar.
0: Clar.
2: Clar, però clar.
0: Però clar, exacte. I si visc més de 10 anys?
2: No, bueno, o més d'un mes, eh? Segons com el ritme que vagis.
0: I vaig al compte corrent i dic, ui, posa 0.
2: Clar.
0: Què passa ara? Ai, ostres, molt interessant, Joan. Veus com el que dèiem al principi no era pas tan lluny de la realitat?
2: No, no.
0: Ja ens estàs aportant saviesa.
1: Mira, doncs aquest cap de setmana us gravaré el taller i us el portaré perquè us el podeu mirar tot, si voleu.
0: Molaria
2: guapíssim,
0: molt.
2: Guapíssim, molt bé. Perfecte.
0: El doll de saviesa d'en Joan Soler Socarrats. @SolerSocarrats. Seguiu-lo a Instagram, per cert. Ets d'alguna altra plataforma que vols que la gent et busqui?
1: A YouTube és on penjo el material llarg i tots els materials, per exemple, dossiers, activitats que faig en els tallers perquè se'ls puguin descarregar i fer des de casa.
0: I com et trobem a YouTube?
1: A YouTube, Joan Soler.
0: Joan Soler.
1: Sí, si fiques Joan Soler i tallers, ja suposo que et surten.
0: Val, per si de cas, Socarrats és l'últim.
1: Soc terrible, a nivell de xarxes.
0: I busqueu pissarretes i busqueu Joansu, si cal. No, també.
2: Exacte.
0: Vinga, marxem. Fins dimecres que ve.
1: Fins dimecres.
2: Adéu.

0: arribat.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
0: No sé quan durarà.
1: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: això.
1: Cada matí, els experts, hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
2: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur
3: que no
2: pot...
3: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale, vale.
2: Ara miraré el
3: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: sembla que el millor d'aquest espai radiofònic que ara mateix comencem ja ho haguem sentit? La resposta és sí, podria ser. Ha sonat la trova Kung Fu i a partir d'ara tot anirà cap avall perquè hem de saludar Aina.
1: En Noteta, en Sergi Ruiz, Serret, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé, avui molt feliç.
0: A veure, avui en Sergi sabeu que ve cada setmana, els dimecres, després d'en Joan Soler Socarrats.
2: En Frank ja ha perdut els papers avui.
0: Sí, estic perdent els papers. Una vegada més, en Sergi ens proposa que recuperem alguna peli. Ell se centra molt en...
2: Com es diu avui la cançó?
0: Avui la cançó és la del vent, no?
2: Bufa el vent.
0: Bufa el vent.
2: Dic, doncs... Venim a parlar de vent.
0: Però deixa'm acabar.
2: Sí,
0: deixa'm acabar,
2: només, tio, dic això, per només favor. Dic això. Abans que facis spoiler.
0: Ell se centra en els anys 90, en els 2000, i ens proposa que recuperem alguna peli, alguna plataforma, habitualment doncs, en tenim unes quantes a l'abast, i centra la seva mirada en una pel·lícula. Avui ens porta la pel·lícula, des del seu punt de vista, és una de les seves pel·lícules preferides, i és un tema que a l'Aina i a mi ens fa patir, perquè potser és com que en Sergi demana ajuda a crits, sabeu?
1: Perquè... En quina posició del teu rànquing està aquesta pel·li?
2: A veure, és una pel·lícula que m'agrada molt, és de les millors pel·lícules que he vist,
1: però
2: no diria que està en el top 10.
1: No?
2: Està al top 15,
1: potser. Sí que ho està, no ho vol dir, però ho està.
0: Clar, però què és aquesta merda? És a dir, portes parlant-nos d'això.
2: No està al top 10, està al top 5.
0: Des de fa mesos és una de les seves pel·lis preferides i ara es vol fer aquí una mica l'intel·lectual.
2: En veritat, no. En veritat, aquesta pel·li sensacional de... principi a final.
1: Jo estic intrigadíssima. Quina pel·li és?
0: És alguna cosa de vent? Ja ho sé. Espera, aquella del vent... sí, el Mac 2? No, que bufava el vent i li queia la Dorothy, no? I a la bruixa li queia la casa sobre
2: no,
0: i
2: si
0: això.
2: No, si la setmana passada parlàvem de ratolins, avui parlem de taurons.
1: Ai.
2: I de vent.
0: I fa mesos que parla de Sharknado.

0: acabo d'entendre, després de tants mesos sentint en Sergi parlant de Sharknado, acabo d'entendre, perquè evidentment m'ha xerrat tant que jo no l'he vista, ja perquè arriba un punt que és com que dius, mira, de moment no la miraré, a veure si avui em convences. Però Sharknado és tauró i tornado.
1: Correcte.
2: Gràcies per tant, Aina.
0: Sí, mira, no hi havia caigut mai.
1: Sergi... Anàvem lents perquè anàvem lluny.
2: En Sergi demana ajuda i tu també demanes ajuda.
0: Jo t'he de dir que fins que en Sergi no va començar a parlar de Sharknado 24-7, jo no havia sentit mai aquest nom.
2: Jo la tenia ubicada, saps per què? Per un capítol de Modern Family, perquè hi ha un capítol que en Phil i la Claire van al cinema i es troben els pares d'un amic de l'Àlex, que és com la filla llesta. I clar, ells van a veure un blockbuster d'aquests, rotllo Sharknado. Us en recordeu o no?
0: Sí.
2: I fan veure que, com que els pares de l'altre nen van a veure una pel·li grega, ja m'enteneu, europea, més d'autor i això, doncs ells canvien de sala i s'adormen i no els agrada gens, perquè ells havien preparat com... Em sembla que és una de la saga de Sharknado, fins
1: que,
2: i tot, eh?
1: Ho has dit molt bé, saga. Hi ha 6 pel·lícules.
0: És una saga.
1: És una saga. La setena està venint, perquè serà una prequela.
0: T'has vist la cara d'il·lusió que...
2: Per favor, digue'ns quina és la millor de les 6.
1: Per mi la primera, que ara parlarem, és Sharknado 2013. Jo pensava que era una mica més antiga i és relativament recent.
0: Estem parlant que en qüestió de 13 anys han fet 6 pel·lis de Sharknado.
1: Amb menys, perquè crec que l'última és del 2019. Van anar una pel·lícula
0: per... Com pot ser?
2: És que es fan soles. A veure, Aina,
0: això demostra que no és bona.
2: Tens tanta bona matèria prima que es fan soles aquestes pel·lis. Tu agafes vent, poses taurons i ja tens feta la
0: trau. Una cosa, quan ja has fet la primera de vent i taurons, què passa a la segona? Vent i taurons, un altre cop.
1: La segona passa a Nova York, la primera és a Califòrnia, la segona és a Nova York, la família se'n va a Nova York i hi ha un altre Sharknado allà.
2: La sisena és a Utah.
1: No, a la sisena hi ha viatges en el temps.
2: No.
1: Un mega tauró robòtic amb làsers als ulls.
2: Ah, ja ho sé, la pel·li, disculpeu aquest petit spin-off del Mirem però no jutgem, la pel·li que van a veure en Phil i la Claire és aquella de Megalodon o una cosa així?
0: Sí, Megalodon. Megalodon és aquell tauró mega gegant que està com al fons de l'oceà.
1: Ser una mica així.
2: Veus que és una mica el rotllo?
0: Prehistòric i no sé què. Però, escolta'm, Sergi, una cosa, aquesta pel·li que encara no n'has parlat, però t'he de dir que ja m'està agradant perquè m'està fent la volta. O sigui, jo m'esperava una cosa com molt putre i ara ja em fa la volta i m'està començant a agradar.
1: Aquí és la gràcia. La pel·lícula aquesta fa tants cops la volta que per això és boníssima.
0: Però és d'humor.
1: Aquí, ara hi entraré, abans només dir, està protagonitzada per Ian Ziering.
2: Jo me'n recordo d'aquest home de... Beverly Hills 90210.
1: Sensación de vivir, sí, és l'Steve. També Tara Reid, que sortia a American Pie. I John Hurt, que n'hem parlat en aquesta secció, perquè era el pare de Macaulay Culkin a Sol a casa. Per tant, tot queda una mica arrodonit.
2: Que també sortia a Modern Family, surt unes quantes temporades. Fa un senyor que és molt com l'arxienemic d'en Jake, de l'avi.
1: Aquí
0: fa... Jay.
2: Ai, Jay, sí, sí. El marit de la Glòria, sí.
0: Sí.
1: Aquí fa d'un senyor borratxet, al principi, mor bastant ràpid, però que arriba al punt que li posa nom al tamboret del bar i se l'emporta i el fa servir d'arma per matar taurons.
0: És que,
1: o sigui, la cara de l'Aina.
2: Per favor, explica'ns una mica d'on ve tot plegat. És a dir, com s'uneixen en una trama cinematogràfica, Sharknado, d'una banda els taurons i de l'altra un tornado. Què passa?
1: Bàsicament, hi ha un gran huracà que comença a les costes de Mèxic i va pujant cap a Califòrnia i ja diuen que és un tornado que de cop està allà al mar i ha xuclat taurons.
0: Sí, però m'encanta que només xuclit taurons, o sigui, no hi ha meduses ni res, només taurons.
1: Es veu que la pel·lícula està inspirada en un cas real que va passar als Estats Units, que no me'n recordo quin peix va xuclar un tornado i va deixar tot un poble ple de peixos.
0: Això ha passat alguna vegada?
1: Això ha passat.
2: Recordo que estem hypejats i emocionadíssims, però que tenim un cronòmetre encès des de
1: avui
2: fa...
1: Avui també posar el cronòmetre.
2: Des de fa una bona estona. A veure, que em comprovi en Nil Hernández des de l'altra banda del vidre si el cronòmetre és o no en marxa. És en marxa. I quan portem ja, Nil, per cert,
1: poc,
2: així amb
1: poquíssim.
2: Els ditets... 6 minuts!
1: Sí, però si més heu parlat vosaltres.
2: Sí, estem acabant ja. A veure, i llavors... Tens el que has explicat tu. Puja aquesta tempesta de les costes de Mèxic.
1: Sí.
2: Arriba a Califòrnia.
1: A Los Angeles.
2: Xucla tornados del mar.
1: Inunda Los Angeles. Los Angeles.
2: Los Angeles queda sota aigua.
1: Sí.
2: Com si fos un capítol de les espies de veritat, això.
1: I els taurons poden nedar per tot Los Angeles, fent el que vulguin.
2: I cruspir-se tot quisqui.
1: Bàsicament, cruspir-se tot quisqui.
0: O sigui, tota aquesta pel·li és IA, pràcticament, no?
1: Aquí ve l'altra part. O sigui, el CGI, els efectes especials, els taurons... Estan tan mal fets per ordinador, però
0: tantíssim mal fets. Tinc ganes de veure-la. Ara sí, o sigui, és la primera pel·li que em convences abans que soni l'alarma.
1: Que és a dir, que si em dius cap animal ha estat maltractat abans de fer aquesta pel·lícula... No, animadors han estat maltractats al fer aquesta pel·lícula, perquè és cutre, és no només els taurons, sinó tot el que està fet. Hi ha un moment que hi ha una casa que es destrueix i veus tantíssim que allò està fet amb ordinador, perquè és molt mal fet.
2: Però no pretenia ser una pel·li de sèrie B o sèrie Z.
1: Aquí ve la meva dicotomia, perquè ja, la pel·lícula sí que té una mica d'humor negre i que juga això, però jo, la meva teoria és que la primera la van fer en sèrio, perquè els veus que és una mica drama, ha estat tothom molt malament aquesta pel·lícula, és a dir, no hi ha ningú que actuï bé.
0: Però és que això és millor. O sigui, quan ho fan en sèrio i queda cutre, és molt millor que quan intentes fer-ho cutre directament.
1: S'ho creien. Per mi la pel·lícula, encara que després han dit en entrevistes que no, a partir de la segona ja comença a ser cachondeo tota la saga, però la primera per mi anava tan en sèrio que els hi va sortir una fumada espectacular, perquè no té cap altre nom.
2: M'agradaria saber què és a tu el que t'agrada d'aquesta pel·li.
1: Per una banda, aquesta barreja de lo cutre però que s'ho creguin. O sigui, aquesta barreja dels dos mons, lo millor dels dos mons, per dir-ho d'alguna manera.
2: Quan la gent es va inventar l'expressió el millor de dos mons,
1: no era per
2: et
1: això,
2: ben
1: no?
2: Juro que no pensaven en Sharknado.
1: I també, òbviament, un Sharknado. M'encantaria presenciar-lo d'una mica lluny, però el concepte, és a dir, en aquell moment que tu estàs en una reunió, en un pitching, i dius, he tingut una idea. Un tornado que xucla taurons i que els deixa anar per la ciutat. Em sembla sensacional, la pel·lícula.
2: Take my money, no?
1: A més, la pel·lícula, hi ha un moment que per intentar frenar el que està passant, diuen que volen, perquè a més hi ha com 3 o 4 tornados que estan per allà a Los Angeles, per acabar amb els tornados volen posar com bombes, perquè, bueno, estan en un... I la bomba se suposa que contrarresta la calor de la bomba, contrarresta les energies, el vent del tornado, i això fa que el tornado es desaparegui
2: se soluciona
1: de
2: tot.
1: De cop.
2: I és una pel·li, per exemple, on passis por? Rotllo, per exemple, el referent que tenim de taurons és Jaws, no? La pel·li, sí, que hi ha de l'Steven Spielberg, la de Tiburón, per entendre'ns.
1: Comença amb un molt bon homenatge a Jaws,
2: sí,
1: o sigui, al principi.
2: En aquella passes por. Tu, en aquesta Sharknado hi ha moments en què surt molta sang i fetge.
1: Surt molta sang i fetge, sí. Mm-hmm. Però per mi por no seria la paraula. Jo m'ho passo millor, o sigui, rius bastant tota la pel·lícula. I hi ha un moment al final, no et faré gaire spoiler.
0: A veure.
1: Però...
2: T'estàs pensant que l'Aina se la mirarà de veritat, eh?
0: No, amb aquesta cara... És que penso fer-ho.
2: O sigui, no ho farà.
0: A mi l'únic que em fa cosa és... Perquè quan en Frank t'ha preguntat si feia por, has fet una cara una mica de dubte.
1: No,
0: llavors, si ha de fer una mica de por, no me la miraré i no m'enganyo.
1: No diria por perquè els moments que poden ser gores són tan subratllats. Clar, i tan cantosos.
0: Jo no parlo de gore, jo parlo de... O sigui, aquest estiu em puc banyar al mar o estaré a la tovallola perquè em farà poc una peu a
1: l'aigua. Home, al mar sí, el que no pots anar per la ciutat si hi ha una inundació, perquè al mar no hi van, pràcticament.
2: Ha sonat la sirena o són coses meves?
1: Acabo molt ràpid.
2: Vull que ens comentis aquell diàleg delirant que abans
1: aquí,
2: m'has explicat, per favor, subratllat amb negreta, bolt molt fort, això, eh?
1: Hi ha un moment cap al final de la pel·lícula que van a buscar el fill del protagonista que està fent pràctiques d'aviació i van a l'aeroport que hi ha allà petit on estan fent les pràctiques i just al costat hi ha un geriàtric. I la frase és un... Per què hi ha un geriàtric al costat de l'aeroport? No ho sé. Potser perquè com que estan sords... No s'enteren.
2: No senten els avions, eh?
1: Però hi ha un moment
2: endavant.
1: També...
2: I llavors quan es desplacen van amb llanxes i vaixells?
1: No, van amb cotxes.
2: I com? Però si està inundada la ciutat.
1: Perquè just per on van ells no...
2: No, de veritat, Sergi.
1: El cantó costat de l'autopista.
2: Entra, espera. És a dir, jo... Posem el cas Barcelona. Jo condueixo pel Passeig de Gràcia, direcció mar, sí. Em planto a Plaça Catalunya, entro al Corte Inglés i està tot ple d'aigua i de taurons. Però aparco a fora...
1: El nivell és que van un moment a Beverly Hills i la casa s'inunda, però ells surten per l'altra port, per l'altra banda i tota la casa està rebentant d'aigua i l'altra part de la casa està seca.
0: Sergi, sisplau, digue'm a quina plataforma...
1: Està Prime. La primera està Prime, la resta heu de rebuscar una mica.
0: A Prime per tothom o
1: sí,
0: aquell Prime?
1: Sí, a Prime per tothom.
0: Sí, entenem,
1: sí. La resta de la saga, hi ha pel·lícules que estan fins i tot a YouTube i la primera dura 82 minuts.
0: Quan estan a YouTube... O sigui, ja veus que, és que ha de ser contingut.
1: Era de la cadena Sci-Fi, que ja fa molt de temps que no existeix, però Sci-Fi era una meravella de cadena.
2: Tens temps per un ultimíssim al·legat.
1: Un ultimíssim al·legat, sí. És cap al final de la pel·lícula, però hi ha un moment que agafen una motosserra i es llencen. Hi ha un tauró que ve cap a una persona i agafa la motosserra i el parteix en dos amb la motosserra.
0: Sisplau,
1: a l'aire.
2: Li hauríeu de veure la cara només per en Sergi per en Sergi Ruiz i Serret, en noteta major, l'heu de recuperar. Sharknado a Prime
1: és sensacional.
2: És tota vostra.
1: És sensacional.
0: Deixa'm recordar també que en Sergi està fent recopilació de notes de veu.
1: Correcte.
0: Si voleu que comenti alguna pel·li que a vosaltres us agradi, ho podeu fer.
1: Per exemple, Sharknado 2, 3, 4, 5, 6.
0: Exacte.
2: I en Sergi s'ha pres el telèfon i tot.
1: Sí, és el 677 50 61 53.
0: Ens podeu fer una nota de veu demanant una pel·li, el Sergi la mirarà només per això.
1: Clar. Escolta'm. I vosaltres també la mirareu,
0: fer
1: no?
0: Fer mirar una pel·li en Sergi després de tot l'any fer-nos mirar pel·lis ell a nosaltres no està mal.
2: I a més, amb això que ha fet avui, no cal que patiu pel nivell de la vostra recomanació, perquè penseu que ha fet Sharknado.
1: Fins i tot Times ha dit que és una molt bona pel·lícula.
2: Sí, Sharknado?
1: Sí, del dolent que és, del dolent que és. Dóna la volta al marcador.
2: Tira, tira.
1: Vinga,
2: adéu. Vinga, fins la setmana que ve. Nil, fot una cançó i tanca-li el micròfon, sisplau. M'he cansat.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? No deixarem mai la segona. Demana'ns-la al 677 50 61 53. Per pagar tots els nostres malsons
1: i per punxar-nos els collons. Hola, Notita. Soc Abril de Flix, de la Ribera d'Ebre, i vull que em posessiu Xangai, d'Al·lèrgiques al Polen. Gràcies.

Ai, què deuen tenir les veus de Mallorca i de les illes que ens agraden i ens hipnotitzen d'aquestes maneres? Maria Jaume, es passa el joc, és meravellosa, té una veu preciosa, quan posa aquell accent, bueno, posa, té aquell accent, meravellosa. I l'últim disc, visca la Festa Major i visca Santo Domingo, visca!

0: Escoltes i cat. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, el programa on reunim bona part de l'actualitat musical del dia i això ens porta a escoltar molta música. Avui un programa per a VIPs, ara us explicarem per què. I aquí estem, els treballadors, diríem, no VIPs, sinó encantats de fer aquest programa cada dia, l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep Lluïens. Tu has anat mai a un concert zona VIP?
1: Sí, avui sí.
2: Ja ho explicarem. Si ets un privilegiat, eh? Hi ha molta gent que també hi va, però per anar-hi ha de pagar uns diners que acostumen a ser uns diners que pugen bastant, eh?
1: Sí, però David, tu vens una època en què recordes que els VIPs no es compraven ni es venien, no, diríem, eh? O sigui, o et donaven el passe VIP i gràcies, no? Però tu no et podies postular, eh? Diríem, això no...
2: No.
1: Abans, no estava a la venda.
2: Abans no, l'única cosa és que ara, diguem-ne que diversos artistes el que tenen és aquesta zona VIP on la gent que hi vol participar i que vol ser-hi, doncs ha de pagar uns clarets. De tot plegat, us en parlarem d'aquí una estona, a la segona mitja hora del programa.
1: Abans, però, hem d'escoltar alguna cançó nova, una d'un rocker d'aquests de tota la vida, ja, eh?
2: Sí, avui és 10 de juny i el 10 de juliol es posarà a la venda Frozen Charlotte, que serà el setè disc d'estudi en solitari de Jack White. De fet, és el primer des d'aquell No Name i també després entrar a formar part d'aquell Saló de la Fama del Rock com a excomponent de White Stripes, un àlbum que serà disponible en vinil en diferents formats, però també en CD i caset. I mira, per celebrar-ho, Jack White ha dit: donem a conèixer una cançó? Doncs sí, aquí la tenim, un tema titulat Dollar Bill.

Doncs així són aquest bitllet de dollar bill del gran Jack White. El 10 de juliol es publicarà aquest nou disc, Frozen Charlotte. I d'un artista més que conegut i reconegut, ja fins i tot formant part d'aquest Saló de la Fama del Rock, un duet que encara falta un parell de dies perquè publiquin el seu disc de debut. Això ens interessa, les bandes debutants. Es diuen Paycheck, són de Los Angeles, Califòrnia, i és un duet de pop electrònic format per un membre de Tops i de Drug Dealer, Jackson McIntosh, i amb un artista que no la confongueu amb Alison Goldfarb. Es diu Alison Goldfarb. És que gairebé són iguals, però la música que fan és força diferent, tot i que tenen en comú la seva passió per als anys 80. Si escolteu tot el programa d'avui, veureu que hi ha música dels anys 80 que està com tornant amb noves bandes. És el cas de Paycheck i aquesta cançó que escoltarem ara, molt adient, em sembla, per al que ens acabarà arribant tard o d'hora aquest estiu. Una onada de calor, Heatwave.

0: Independents. Nosaltres et posem la música. Tu hi posa't l'orella.
1: Es que es radio antigua, me encanta.

Doncs un dia més anem a actualitzar aquesta agenda de concerts. Comencem amb aquesta veu que sona, que és la de María José Llergo, amb el seu últim disc ja publicat, El Juego. Doncs ara toca presentar-lo en directe. Ja tenim data de Barcelona, serà el 12 de febrer a la Sala La Paloma i unes entrades que s'han posat a la venda avui mateix. Però encara hi ha més concerts de cara al 2027 entre aquests. Per exemple, el que faran Rodrigo i Gabriela, que és aquest duet mexicà que surt a la carretera per presentar material nou, i el 7 de maig es deixa caure per la Sala 2 de l'Apolo de la capital catalana. Més coses, el cantautor, multiinstrumentista i productor Matthew Moll portarà les seves cançons el 20 de novembre al Club Savage, amb unes entrades que es poden adquirir divendres. També hem de parlar dels nord-americans de Screaming Cheetah Willis i del concert que faran l'11 d'octubre a la Mirona de Sal, i dels Catarres, que atenció, perquè entre el 13 de novembre i el 19 de desembre fan gira de teatres per Girona, Esparreguera, Vic, Sant Cugat, Reus, Viladecans, Granollers, Manresa i Guissona.

Doncs entre les bandes importants de l'escena musical de Mèxic hi ha Molotov. L'any passat van celebrar una gira de commemoració del seu 30è aniversari, però això no els impedeix a tornar a la carretera. I si els voleu veure en directe, els trobareu el 13 de juliol a les Rasmatàs de Barcelona, on seran acompanyats ni més ni menys de Mala Rodríguez. I acabem amb una altra veu, la de Sienna Spiro, és una de les veus revelació del 2025. Doncs aquesta artista britànica ha anunciat gira i el 29 de març del 2027 farà el seu primer concert per terres catalanes. Serà a la sala Paral·lel 62. I mira, per celebrar-ho us deixem amb una de les seves cançons, Material Lover.

0: Versió? O original? Versió? O original? Versió o original?
1: En aquest espai del versió o original, avui volem escoltar la versió que Mitski ha fet d'un tema original de One Direction.

Aquesta cançó podríem dir que és una d'aquelles incombustibles dins el repertori de One Direction, i és un joc de paraules perquè la cançó es titula Fireproof. És una de les cançons que van extreure com a senzill del quart disc als One Direction, un disc que es va publicar el 8 de setembre de l'any 2014. Esclar, d'això ja fa uns quants anys. Hi ha tota una generació que ha estat tocada, diríem, per la música de One Direction, igual que abans ho havien estat per Backstreet Boys, i abans per altres, i per altres, per altres, i així podríem arribar a la Beatlemania, oi? Doncs una de les artistes tocades, diríem, per One Direction és Mitski, aquesta artista japonesa, però que, vaja, ha fet tota la carrera als Estats Units, i justament avui Mitski publica una versió de desè aniversari del seu disc Puberty 2. En aquest disc, bé, doncs, hi ha totes les cançons del disc original i un parell de versions. Una cançó que va popularitzar Frank Sinatra, I'm a Fool to Want You, però ens ha semblat molt interessant l'adaptació que Mitski ha fet d'aquest Fireproof de One Direction. Ja veureu qual ha portat cap a un altre territori sonor completament diferent. Fireproof de One Direction en mans de Mitski sona així.

0: La música urbana feta a casa nostra està d'enhorabona amb la incorporació del duet Nostàlgic. Ja tenen primer disc al mercat un treball amb 7 cançons que han titulat 2810NTX.
1: Bona tarda, Catalunya. Som Nostàlgics, som d'aquí del Baix Camp, fem música urbana en català i castellà.
2: I us convidem a tothom a escoltar el nostre nou àlbum 2810NTX, que està dedicat a l'estiu i està disponible a totes les plataformes.
1: Ara escoltareu un trosset d'aquest, això es diu 3 mesos, i esperem que us encanti.

0: la música d'ara, d'aquí i de fora, a Independents.
1: Els experts, temporada 14.
2: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
3: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
2: Quin número de temporada, per cert?
3: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.
2: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Doncs mira el que són les coses, Josep. Ahir sonava amb Pixies en aquest mateix espai, que és el del clàssic, i avui ho fan Breeders amb aquest Cannonball, que jo diria que de manera indiscutible és una de les cançons representatives d'aquella escena independent de la dècada dels 90.
1: I hem de recordar que, en certa manera, es pot dir, no?, que Breeders és una escissió de Pixies.
0: Efectivament, sí. Ara ho explicarem, per aquells que potser no sàpiguen una mica la cronologia. Aquesta cançó es va incloure en un disc, Last Splash, que va ser el segon de la carrera de Breeders, i en aquesta formació hi havia bàsicament dues germanes bessones, la Kim i la Kelly Deal, que avui, pel fet de ser bessones, fan els mateixos anys, 65. De fet, i com ha dit el Josep, la Kim va ser component de Pixies i després del tercer disc a Doolittle, doncs va donar forma a Breeders, que han tingut diversos moments d'inactivitat. Actualment tornen a estar en actiu. Kim Deal també va formar altres bandes, com per exemple Diams, amb un únic disc publicat el 95, i el 2024 va publicar un disc en solitari. Per la seva part, la seva germana Kelly Deal, doncs a part de Breeders, també ha tingut altres projectes, com ara Kelly Deal 6000 i The Last Harman.
1: Avui a l'Espai del Clàssic, doncs, celebrem un clàssic total com és aquest Cannonball de Breeders i lamentem la mort d'un guitarrista amb un peu a l'avantguarda del jazz i l'altre al blues i al funk. Ha mort als 86 anys James Blood Almer.

0: Veieu que és una música curiosa, la de James Blood Almer, un home que va treballar colze a colze amb un dels pares del free jazz, Ornette Coleman, i que també tenia una vessant, diria, més pròxima al blues i al funk, que el va portar a col·laborar en els seus últims anys amb Vernon Reid dels Living Color. Aquest home es va retirar el 2024, ja va fer un concert, diríem, de comiat i ja es va retirar dels escenaris, però avui ens hem assabentat de la seva mort als 86 anys, segons la NPR, la ràdio pública nord-americana, i va deixar una mena de missatge, diríem, per al futur sobre la música, i deia: la música no està feta perquè es sotmeti a judici. Doncs bé, és una manera d'interpretar la música sense judicis i vivint-la intensament. La mort, doncs, avui també la recollim, de James Blood Almer, als 86 anys.
1: Doncs mira, una bona manera també de potser descobrir un artista interessant que ens ha deixat malauradament. I com que nosaltres som gent de paraula i ens agrada, doncs, complir totes les nostres promeses, ara aquí a l'Independents Dicat us parlem de VIPs.

Vaig amb la música de Jungle Brothers i aquesta cançó VIP. Però què és un VIP? Què és un VIP? Doncs la resposta més simple i fàcil seria dir que un VIP és una very important person, una persona important o molt important. Però la cosa es complica si entrem més en detalls i sobretot si entrem en l'àmbit que ens pertoca, no?, que és el musical. Però abans d'entrar en la música, el terme sembla que va néixer després de la Segona Guerra Mundial per part de la Royal Air Force i designava a gent que, per la seva popularitat, riquesa, posició social, política o religiosa, es considerava que mereixien un tracte diferenciat de la resta, eh? Però, bé, neix de l'àmbit militar, però després trobem aplicacions molt diferents. Per exemple, un clàssic, els aeroports i les línies aèries, que ja fa molt que ofereixen tractaments VIP a canvi de diners. És a dir, es poden comprar els VIPs. I, bé, això no era així. Els VIPs era una designació, diríem, i un privilegi que se't concedia, però en cap cas estava en el mercat. No es podia ni comprar ni vendre. Però, bé, ara sí. I aquest és el model que ha acabat arribant als concerts i festivals. I'm a very important.

0: go in the VIP toilet. And when I want to change a light bulb, I don't do it myself. Oh, no. I have a technician.
1: Aquí l'Iggy Pop rient-se una miqueta d'això del concepte de VIP. Diu que quan ha canviat una bombeta, que no ho fa ell, que té un tècnic que li ve a posar perquè és un VIP. En l'àmbit musical sempre hi ha hagut VIPs, però fins fa relativament poc no era, com dèiem, una distinció que estigués a la venda. L'organització dels esdeveniments consideraven que, per motius diversos, hi havia un seguit de gent que calia convidar al concert i que, a més, no només se'ls convidava, sinó que se'ls havia de dispensar un tracte preferent. Per exemple, parlant de l'àmbit que coneixem, els periodistes, sovint, hem tingut accés a aquest tractament VIP com a deferència per la cobertura continuada d'esdeveniments musicals. Bàsicament, aquests VIPs, els de la vella escola, podríem dir els 80, 90, podríem dir que donaven accés a zones de visibilitat privilegiada i, en alguns casos, una zona de restauració i bar amb atencions especials. De vegades, aquesta zona VIP havies de pagar les consumicions i el mateix preu que el públic general, però de vegades, d'això ja hauríem de tirar enrere en el temps, hi havia barra lliure. Us juro que això existia i que, com que ja portem uns anys en això de la música, jo mateix he estat a zones VIP del Primavera Sound o el Festival de Benicàssim, on podies veure tot el que volguessis, barra lliure. I sempre hi havia certs periodistes, o convidats en general, que ho aprofitaven, diríem que al màxim, no? I acabaven força perjudicats. Però la veritat és que, si vols fer la teva feina bé, d'una forma responsable, el millor que podies fer era contenir-te i beneficiar-te d'aquestes atencions, però sense els excessos. En tot cas, fa uns anys era l'organització, la promotora, la discogràfica o el mateix grup qui triava un seguit de persones que designava com a VIPs, com a Very Important Persons. En cap cas estava a la venda. Ningú podia optar a ser VIP si l'organització no et considerava un VIP i no et convidava com a tal. Però això, i ho sabeu bé perquè sou públic de concerts, ha canviat.

El VIP està a la venda, i el millor postor. Un exemple. Acaben de sortir a la venda les entrades del Primavera Sound 2027, de l'any que ve, amb les avantatges que dona comprar-les ara amb tanta antelació, encara no hi ha cartell, i també amb uns descomptes per als posseïdors de l'abonament del Primavera Sound d'aquest any, del 2026. És a dir, si has anat aquest any, tens la possibilitat de comprar ja les entrades l'any que ve a un preu una miqueta més econòmic. A hores d'ara, l'abonament val 245 euros i el VIP 415. És a dir, el VIP val un 70% més que l'abonament general. És un dels casos, no?, d'un gran festival com el Primavera Sound, i ara ens podem fixar en un altre cas d'un festival que està a punt de començar, el Sónar. L'abonament per aquesta edició, per la del 2026, que encara queden, per cert, abonaments a la venda, val 199 euros, 200 euros, i el VIP 319, 320, vaja, un 60% més car. És un 10% menys que la diferència que hi ha entre l'abonament general i el VIP del Primavera Sound. Ja veiem una mica que hi ha una política de preus una mica similar, no?, per aquesta mena d'abonaments VIP. A més, són casos fàcilment comparables perquè només hi ha una modalitat de VIP en aquests festivals, eh? Però, ui, això es complica, i molt, en el cas de les grans gires, perquè les modalitats de VIPs, home, no són infinites, però gairebé, i els preus es poden enfilar i enfilar.

Hem mirat de buscar quin ha sigut el VIP més car de la història d'un concert i ens ha costat trobar-ho perquè hi ha alguns dubtes. Sembla ser que el que té el rècord absolut és el VIP d'un concert de Madonna a Miami l'any 2016. Clar que, a veure, era una gala exclusiva, una gala benèfica, i llavors, clar, diríem que les condicions canvien una mica, eh? Però hi va haver gent que va arribar a pagar, atenció, 127.000 euros per veure aquest concert en primera fila, degustar un còctel privat i fer-se una fotografia amb la reina del pop. Com dèiem, un cas especial, eh? Benèfic. Si ens fixem en els festivals, el cas més extrem que hem trobat és un passi VIP únic, només un, eh? Només en van treure un per al festival Soltis a Islàndia. Agafeu-vos, perquè valia 1 milió d'euros. 1 milió d'euros, sí, per al festival Soltis a Islàndia. Això sí, donava accés a 6 persones en total, amb un avió privat que et traslladava fins al festival des de qualsevol punt del planeta, una casa de luxe durant una setmana, per estades, festes privades, xefs personals, alguns amb estrella Michelin, tota mena de luxes, clar, 1 milió d'euros, diríem que ja pot incloure bastantes coses, eh? Però si sonen de Rolling Stones és perquè quan van actuar a l'Allegiant Stadium de Las Vegas l'any 2021, les entrades VIP van superar els 2.000 dòlars. I aquest rànquing continuaria amb Adele i la seva residència a Las Vegas dels anys 22-23, 1.500 euros per VIP, 1.300 euros costaven els més cars de l'Eras Tour de Taylor Swift. En aquest cas, clar, estem parlant del mercat americà on està molt actiu això dels preus dinàmics, que van fluctuant, i en el cas de Taylor Swift, bé, si per els preus dinàmics van arribar fins als 5.000 euros algunes entrades, i això sense comptar les revendes, eh? Perquè aquesta xifra dels 5.000 es podria duplicar, perquè sí, ara els VIP no només es poden comprar, sinó que també es poden revendre. Això és com una contradicció, que ja ens hi anem acostumant, eh? D'altra banda, i si volem completar aquest pòdium, hauríem d'incloure també el Renaissance Tour de Beyoncé, 1.200 euros de mitjana, i la gira d'acomiad d'Elton John a 1.100 euros de mitjana. I aquí toquem un dels factors claus del fenomen de les entrades VIP, parlant d'una gira d'acomiad, per tant, irrepetible, que és aquest concepte del FOMO, o com pateix la gent davant la possibilitat de perdre's algun esdeveniment únic. Entre aquest FOMO, el mercat de la revenda, això que s'anomena la cultura de l'experiència, bé, doncs, moltes vegades el que ha passat és que els preus s'han anat disparant i que els VIP, a vegades, acaben sent gairebé l'única opció per bona part del públic, eh? Quan es venen les entrades més barates d'aquests grans concerts, què queden? Els VIPs. Doncs bé, fa poc vam estar parlant, per exemple, amb una companya de la casa que ens comentava que va assistir a un concert de Backstreet Boys a l'Esfera de Las Vegas i ens va dir que si volia tenir garantit l'accés i alhora també ja tenir una reserva d'hotel, per tant, viatjar amb certa tranquil·litat i tot organitzat, el VIP era la millor opció i, clar, va acabar pagant. Així que no tothom que compra un VIP és ric. Alguns demanen un préstec, si cal, però és que, de vegades, acaba sent l'única opció, eh, al final, o la més segura de garantir-se una entrada. I podem parlar d'alguns casos recents i sonats.

0: Cars, però molt complets. Així podríem definir els VIPs que va oferir Rosalía a la seva recent gira, que encara està en marxa, eh? Ara podem escoltar el testimoni d'uns nois que van anar com a VIPs a un concert de Rosalía, van pagar molts diners, ja ho veureu, però, home, ells estaven prou contents de tot el que els van oferir.
1: ¿Merece la pena pagar más de 500 euros por el VIP de Rosalía? Nos hemos gastado 561 euros por persona para verla en VIP en su primer concierto de Madrid y nos dieron hasta una bolsa de lux con la que vais a alucinar cuando os enseñemos todo lo que Rosalía ha metido dentro. Te dejan entrar a una zona súper exclusiva donde todo está tematizado de lux, su nuevo álbum. Tienen hasta una zona donde poder confesar tus pecados y hasta barra libre de chuches y palomitas. También había un espejo gigante para hacerte fotos, dos fotocalls diferentes y hasta un fotomatón digital para llevarte el recuerdo. Cócteles tematizados por Rosalía, champán, camisetas oficiales y comida de todo tipo. Y sí, estaba increíble. Y ahora,
0: unboxing de la bolsa. Doncs bé, ja veieu. A banda de tot el menjar, aquesta bossa amb una espelma, etc. Tots aquests objectes, hi ha gent que després se'ls revèn, diríem, a Wallapop o altres llocs, i home, recupera el preu del VIP i fins i tot recupera més diners, és a dir que, ull, perquè això de gastar-se molts diners al VIP, a vegades, després es pot eixugar, el deute que, el forat que t'ha quedat a la butxaca. Bé, si hi ha un cas que ha aixecat i continua aixecant polèmica darrerament, és el d'aquest home.

0: L'artista més famós del món, més reproduït i una de les gires esperadíssimes que ja ha passat per Barcelona i que encara està a Madrid, la de Bad Bunny. Ja sabeu que la polèmica ha vingut bàsicament sobre quina mena de gent tria el seu personal perquè pugi a la casita, aquest espai no, tan íntim i tan propi d'aquesta gira de Bad Bunny. I bé, doncs aquí deien, home, hi ha hagut molta polèmica perquè hi ha una contradicció, perquè sembla que només hi arriba la gent que té molts diners, diríem que és famosa, que són influencers, i sobretot que compleixen un cànon estètic, diríem, determinat. El mateix Bad Bunny se'n deu haver adonat que no anava bé perquè ho ha corregit això una miqueta i ha començat a pujar a la casita dones, perquè bàsicament són dones les que pugen, amb tota mena de físics, eh? En tot cas, si mireu tot el que ofereix Bad Bunny amb el seu VIP, doncs, home, hi ha gent que també està encantada, eh? Amb tot el pack.
1: Les voy a hacer el unboxing de todo lo que nos incluye nuestra entrada. Primero, este es el una cuerdita que dice VIP Nation, Bad Bunny, VIP Lounge, la camarita normal, y nos dan esta bolsa.
0: Un powerbank, que és una mena de bateria complementària del mòbil amb una figura així. És molt, molt bonica, la veritat. No sé si se'l vendrà aquesta noia, aquest nino, però probablement, si se'l ven, pugui pagar tot el que li va costar al VIP, eh? Però el que va transcendir més i es va convertir en viral va ser el cas d'un noi que denunciava que havia pagat molts diners per aquest concert de Bad Bunny i que després estava enxubat en una zona molt incòmoda.
2: Vale, para que veáis el puto panorama, ¿vale? Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí, pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada.
0: Potser molts de vosaltres heu vist el testimoni d'aquest noi. Bé, hem de dir que l'organització es va defensar i va dir que no era exactament un VIP que donés accés a una zona restringida, sinó que el que tenia aquest noi era el que es diu Premium Early Ticket Package, que vol dir que quan obren portes ets dels primers que accedeix a l'estadi, per tant, es pot acostar al màxim, diríem, a veure Bad Bunny. Això sí, la gent que va a les primeres files als concerts massius ja saben el que passa, que estan enxubats, eh? Es van defensar amb això. Ara, si mirem a les seves opcions a la pàgina web, sí que és un VIP, és el VIP 2, diríem, eh? 348 euros més 46 de despeses, doncs sí, ens anem acostant ja gairebé els 500 euros que deia aquest noi, eh? En tot cas, ja veieu, Bad Bunny posa a la venda fins a una, dues, tres, quatre, cinc, sis, fins a més d'una dotzena de diferents entrades, depenent de les grades, i cinc VIPs. El més car és la Ultimate by Bunny VIP Lounge Experience, 543 euros més 72 de despesa, ens enfilem i superem amb accés als 600 euros.

Si aquests preus per als concerts i els seus VIPs us estan posant els pèls de punta, espereu a sortir del món de la música, perquè, per exemple, quan hi va haver el Gran Premi a Las Vegas de Fórmula 1, el Caesar Palace, l'hotel, va treure a la venda un VIP per valorat en 5 milions de dòlars. I aquest Mundial de Futbol, que tot just comença, doncs també serà el més car de la història. 30.000 euros per persona, una entrada VIP per la final. I si vols viatjar des de l'estat espanyol per veure la Roja, la primera fase del Mundial, doncs entre 10.000 i 12.000 euros aquest pack. És a dir que, sí, sí, la música és caríssima, però ull, perquè estem dins d'aquest món de les experiències VIP competint amb esdeveniments esportius que són extraordinàriament més cars. I mireu, volíem acabar amb un cas, diríem que molt curiós. Un concert que va fer Bob Dylan per un sol espectador. Aquest sí que es pot considerar un VIP.

l'any 2014 i va actuar Bob Dylan, sí, per una personalitat televisiva de Suècia, Fredrik Wikingsson. Era un experiment per veure què se sent en viure una sola persona, una experiència que en teoria està pensada per desenes, centenars o milers de persones. Bé, al final, aplaudiments. Ell sol, a la platea, aplaudint a Bob Dylan. Això sí que és ser un VIP de debò.

0: sen?
1: Les escoltes en diagonal de l'Independents.
2: Vince Staples no acostuma a deixar passar massa temps entre disc i disc, i això fa que en només una dècada n'hagi publicat un total de 7, la qual cosa té molt de mèrit especialment per tots els altres projectes i activitats que fa al marge de la música. El més recent és Cry Baby, un treball on es nota que l'artista nord-americà s'ha pogut alliberar de tots els vincles que tenia amb el seu anterior segell, Def Jam, i també de la plataforma Netflix, on va ser el protagonista de la sèrie de televisió The Vince Staples Show, que es va estrenar el 2024, el mateix any que el van poder veure al Festival Sonar. De moment només ha confirmat un parell de concerts a Europa, el 28 d'agost a Londres i l'endemà a Lisboa. Com a mostra us hem seleccionat aquestes 5 cançons: Go Go Gorilla, Blackberry Marmalade, Do You Know the Devil, Cotton i White Flag.

0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Hem parlat una miqueta de tot. Hem escoltat discos en diagonal, com el de Vince Staples, també aquest reportatge sobre els VIPs. I demà, home, entrevistem el que podríem dir que és un VIP del rock català, no?
1: Sí, demà entrevistem el Pep Sala perquè ha tornat a reactivar Sau i recordem doncs, que dintre del festival Blau Marí hi ha un concert de pel·lícula. Volem que ens expliqui la pel·lícula i ens expliqui el final, fins i tot.
0: Doncs molt bé, demà

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Escolta, Zicat.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Una nova tarda a la discoteca d'ICAT. Miqui Puig, els plats et porta fins a dins, travesses tota l'emissora, arribes al pati, observes els que fumen, els saludes, i darrere aquella porta plena d'enganxines, serralleries, 24 hores i a la discoteca baixes, deixant el vespino a la dreta, les ninetes s'adecuen i un cop ets a baix apartes la cortina de feltre vermell i patapam. Pista de fustes aquí cada dia a les 8 de dilluns a dijous a la FM. A migdia els servidors de streaming i quan ho desitgis a 3CAT Cultura, l'aplicació per mòbil o tauleta també serveix. Una nova tarda de ball, Ewoks, When I'm Gone. Agafeu-vos fort perquè avui les emocions seran intenses.

When I'm Gone, un sampler preciós i precís. The Blues, fet servir per la meitat de Ratatat, l'Ewan Mast amb el seu aliens de Ewoks, barrejant a parts iguals electrònica abstracta. Guitarres i música electrònica. Els 40 lladres, 14 thieves, el seu Lofis amb el remix de Richard Sen. La tarda es va tornar en baleàrica, com qui no vol la cosa.

Quina petita meravella, quina elegància. 14 Thieves, des de Londres, i el seu Love Is. Richard Seren fa un remix, encara dotant-la de més espai, deixant-te flotant. Quin goig. Don't break.

0: enemies. Així ens diu l'EP de Zep, aquest multiinstrumentista artista també plàstic que arriba des de l'Alemanya. Don't Break.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: A vegades els experiments, repeteixo i em reitero, no funcionen. Sombra d'ASLN.

S-L-N i Dica Pua. Amb aquesta sombra fan servir elements de folclores llunyans per dotar-lo i donar-li a la pista un sentit. Una sirena, i això engega Ill Behavior, Swings Pusher, més cançons d'aquest segell que hem descobert. Em sembla...

fent servir els samplers a la vella escola com si fossin de hip-hop. Swing and Punch. I aquest, el Behavior, és un segell de Benidorm. No ens canseu de recomanar-vos. Vam descobrir per casualitat. I cada cop que swingues té una referència. És de veritat algo que has de sentir, que li has de posar a l'orella. Recordeu, Swingers des de Benidorm. El remix de Discoid que ens faltava. Tranquil Elephantizer Remix. Number, veterans de l'escena britànica. Més a prop de la Baleàrica que d'una altra cosa. Intensitat, la pista balla a poc, entrant en un trance que no s'esgota.

0: Jo també ballo fins a
1: la punta. Veterans d'una escena, la britànica dels anys 90. Participants en el projecte Red Snapper, ara es fan dir Namba. Aquest discoid amb Tranquil Elephantizer ens porta una baleàrica d'ara mateix, el que és el mateix a ballar, fora de normes. I tots a la pista, i Miqui Puig en té ganes.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Quina tarda de novetats, saps que sempre ens agrada buscar que el collar de perles vagi creixent i que tu hagis de fer xejam tota la tarda. O que senzillament et deixis emportar i si alguna et crida l'atenció, vagis a buscar el llistat que sempre és a Trescat Cultura. Delilah, com la cançó mítica de Tom Jones. Així es diu aquest projecte. Això es diu Journey. I de veritat, la tarda té un tronc de baixos i de beats increïblement musculars.

tot just ha passat la vintena i es diu Delilah. És una de les noves estrelles del firmament de la música britànica de ball, amb aquest Journey EP. Cançons que tenen de club, que tenen de pop i que tenen elegància, perquè de veritat hi ha coses que són innegociables i tothom se senta davant d'un ordinador a intentar fer música que emocioni els demés, si es té o no es té. I són molts els que volen ser-ho, com molts volen arribar a la glòria, amb darts, amb esports, fins i tot en conquerir els nostres cors. Delilah i el seu Journey. Jaguar Jones, Naked.

nascuda a Austràlia, de pares taiwanesos, Jaguar Jones, havia sonat a casa i ens encanta. Ha tingut que fer un peron, perquè la salut li demanava parar, aturar-se, i torna amb aquest Naked, facturant una altra peça, d'alta volada, una peça que oscil·la entre el pop de nou, l'electrònica i el goig del ball. I ara posem-hi, sisplau, una mica d'humor a la tarda. I can't remember my password. Us sona? David Foster. Se n'en fot dels que no sabem fer anar la tecnologia.

senyor Shawley, britànic, amb la seva cabellera blanca. S'inventa àlies, artistes, tot el dia produeix. I amb l'àlies de David Fossex va per la segona entrega de Dark Age, enfotent-se'n del mort d'aquí el vella, i aquest I Can't Remember My Password, clavant estereotips dels 80 amb un repertori que no t'hauries de perdre. David Fostex, Dark Age, enfotent-se'n del so Jack Rock per crear peces addictives com aquesta. Ets a la pista, l'humor també balla.

0: when you speak, you know?
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. You know?
2: La setmana passada ens vam quedar amb les ganes de sentir Típex in my eye. L'home en flugel, també se n'en fot en aquest títol. Pitco és el featuring i l'electrònica fosca, la coartada, l'escenari, lloc.

0: gravant per el nou segell del gran Harold Alkan. Des de Berlín, Roman Flügel l'invita Pico, una estrella també del firmament underground britànic, perquè li posi la veu en aquest típic On My Eye. Funciona, té totes aquelles parts d'electrònica fosca que m'agraden, el toc germànic, que també funciona, i molt d'espai, fins i tot aquests taps, que poden funcionar en un club a altes hores de la matinada, amb gent que experimenta amb el balèric, o en un programa de ràdio com aquest, La Pista de Fusta. Sisplau, dues mestresses, no una, dues. Madonna, el Say You Feel So Free i Peggy Go, que fa l'Energy Mix del tema de la primera. Dues mestresses, dues dones que fan ballar des de fa anys.
1: It all started like this.

Peggy Goo inventant-se un vestit a la manera dels 80, quan ella no havia nascut i la Madonna ja era una estrella emergent. I Feel So Free, el material de tornada de la Chicone passat per la batedora d'aquesta noia, la Peggy Goo, que sempre us dic, tempeu a la gent que compra diamants, però llavors sap llegir la pista com pocs d'altres de la seva generació. Els australians Crooked Colors veuen com el seu come through el darrer single remesclat per Moon Talk, i això ja sona més contemporani.

quin tros de remix, el signe Moonchalk és de Crooked Colors, el So Control, els australians remesclats i la pista demanant més.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Fin estilista de la música de ball, mira-lo. Never be defeated. Club Nowadays. Això, fills meus, és com si el gospel entrés a la vostra pell des d'una pista fosca. Lluem el senyor.

0: què?
1: Us he enganyat o no us he enganyat? Quin tros de peça amb tocs de gospel, la que mira l'or. En regala Never Be Defeated. I ara imagina't que directament el grup es diu la Detroit House Ensemble. Only Love Can Save Me. Més house, més gospel. Static Remember, Extended Remix. Tots aquests noms no serveixen per res, balleu. Si us interessen molt, aneu a la plana de 3CAT i allà veureu de què parlo.

0: Cada dia tens pista de fusta. Cada dia, amic, hi puts els plats, et ve a dir que us necessita. Perquè necessito que els pista de fusta hi sigueu. Que feu boca orella, que expliqueu que us agrada sentir el nostre programa. I fem una família, una comunió. Començo a pensar què farem aquest any de festa de final de temporada. Penso on anirem i sé que vindreu. La pista de fusta hi és cada dia a les 8, de dilluns a dijous. Caps de setmana a la mateixa hora, a les 8. Ara, aquest any, hem fet a les 8. Ens han posat en un altre horari. Però hi sou allà mateix. Els que teniu cuques i aneu a córrer, teniu el podcast. Teniu el digital. I només us cal prem un botó per escoltar-nos. Soc Miqui Puig, els plats. Demà tornaré a fer-vos ballar. La Troy House Ensemble. Only Love Can Save Me. El remix és de Static Revenger. I ja ho tindríem. I ara me'n vaig amb un loop. El loop de Jerry. Una altra peça que teníem guardada per acabar la tarda. Sigueu feliços, balleu. Veniu sempre que vulgueu. No hi ha membresia. Només cal somriure a la porta.
1: Pista de fusta. Ara de dilluns a dijous. El mateix pel canal de sempre.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cat. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert.

Yeah, aquí estem amb aquesta missió que ens hem autoimposat de fer un panegíric sobre les cançons llargues que per culpa d'aquests temps apressats ningú escolta. Que sí, que ens agrada anar en contra del vent. Com que ara tot és algorítmic, ràpid i tiktokero, al cel obert, ni que sigui per portar la contrària, volem reivindicar les cançons que demanen una estona llarga i pausada per escampar tota la seva bellesa.

0: Mare meva.
1: Quina meravella. Norman Whitfield i Barrett Strong, tio. I ja no es diu res més, què? Que no són els cantants ni els instrumentistes. Són els compositors i els productors. Els que canten són els Temptations. Però que passa que els Temptations van quedar una mica mosquejats, eh? Li van dir al Norman Whitfield, tio, però nosaltres quan cantem? I portem 3 minuts de cançó i encara estem al ba-ba-bam, ba-bam-bam-ba-ba-bam. I el Whitfield li va dir, tranquil, tranquil, que ja entraràs quan toqui. I aquí ho tenim, nen, una obra mestra de soul de qualitat extra. Aquest riff de baix, el wah-wah de la guitarra, el piano elèctric, picant de mans, les cordes i el solo de trompeta. Tio, és que no hi ha res d'aquesta cançó que no estigui posat en la seva justa mesura. I és que avui, en aquest tercer episodi de les cançons de llarg metratge, volem centrar-nos en la música afroamericana en general, amb el soul, el funk, el hip-hop i el R&B. Ep, i algú ha dit funk? Perquè si dius funk, has de dir James Brown. One, two, three, ho!

Paco, Get Up and Drive Your Funky Soul. Totes les cançons del James Brown us deien més o menys igual, eh? Get Up and Dance, Sex Machine, I Feel Like Dance and the Funk. És que tampoc importava molt les lletres del James Brown. Pff, són gairebé tribals. És el groove, tio, el groove que porten. Que aquesta cançó dura, què dura? No sé, 9 minuts. No podia durar 18 i no passaria absolutament res, perquè tu estàs allí movent els malucs gairebé de manera inconscient. Que per alguna cosa en James és el Godfather of Soul. Les seves arrels rítmiques d'arrel subsahariana van ser incorporades per tots els seus hereus, que són molts i molt variats. Ara bé, que si parlem d'un artista que va fer de les cançons allargades un art, aquest va ser Isaac Hayes. La seva obra del final dels 60 fins a principis dels 70 és un tutorial de soul sofisticat, d'arranjaments treballadíssims, de cançons que van creixent poc a poc. De fet, al principi de la seva carrera, l'Isaac feia cançons per altres artistes de primera fila, eh? Sam and Dave, Carla Thomas... Fins que l'any 1969 va revolucionar l'escena musical, ja no l'afroamericana, sinó l'escena musical del pop en general, amb un disc que es deia Hot Buttered Soul, on només hi havia 4 cançons. Nen, però quines 4 cançons? Mira, d'entrada hi havia aquesta reinterpretació extraordinària d'un clàssic de Burt Bacharach i Hal David, el Walk On By.

0: Welcome by, tio. Va, Hard Butter Soul. Produït per Al Bell, amb els Bar Keys de grup d'acompanyament, el fill del Rufus Thomas al piano i l'Isaac Hayes, que tocava a l'orgue Hammond i cantava les cançons en directe mentre es feia de director d'orquestra del grup. Ei, en el mateix moment, eh? Sense recordings ni res. El resultat, bueno, que d'un dia a l'altre la calva de l'Isaac es va fer més popular que qualsevol afro i que de seguida ja li van dir Black Moses, el Moisès negre, nen. Imagina't si va arrelar la seva proposta. Va, vinga, fem una petita pausa perquè després d'aquest recordatori de en quina emissora estem i quin programa estàs escoltant, arriben els hereus d'aquests pioners del soul sofisticat. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Vinga, va, seguim aquí al cel obert repassant cançons generoses en clau afroamericana. I si la primera part del programa ens hem centrat amb els pioners del soul i del funk, ara en aquesta segona volem esmentar els seus fills musicals, els que van agafar aquesta herència i la van barrejar amb les noves tendències artístiques, el hip-hop, el urban i el R&B modern. I el primer que ens ve al cap és un personatge com a mínim polèmic. Estem parlant del Kanye West. I sí, ja ho sé, aquest home fa coses molt estranyes. De fet, crec que és bastant evident que aquí hi ha algun problema de bipolaritat i moltes sessions de teràpia. De fet, la cançó que posarem és una conseqüència d'un d'aquests moments estranys que nodreixen la vida d'aquest artista total. Estem parlant del 13 de setembre del 2009, quan, en plena cerimònia dels MTV Video Awards, en Kanye agafa el micròfon de la Taylor Swift, pobreta, que tenia 19 anys, i acabava de rebre el seu primer premi, i davant de la seva cara li planta que, bueno, que sí, que molt bé, però que qui es mereixia el premi era la Beyoncé i no pas ella. Aquest estirabot va provocar una reacció iracunda de tota la professió. En Kanye, una mica escaldat, se'n va anar a Tahití a reflexionar una mica i d'aquí va sortir aquesta cançó extraordinària del disc My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Una espècie d'expiació de tots els moments que tenim en el que ens portem com autèntics cretins. Això és el Runaway.

Runaway, tio. Pah. Aquesta espècie de dedicatòria a tots els idiotes que t'envolten que sembla que creixin com els xampinyons. Cada dia hi ha un nou cretí trucant a la porta de casa teva. Això és del My Beautiful Dark Twisted Fantasy del 2010 i senzillament és un disc impecable de principi a final. Com també ho seria aquest altre LP emblemàtic que ha estat referència de moltíssima de l'obra del R&B actual. Estic parlant del Channel Orange, un disc que, de fet, prometia una carrera llarga i profitosa, però que després el mateix Frank sembla que s'hagi quedat com una mica presoner de la perfecció d'aquest LP i ens ha donat molt poques alegries a nivell de propostes musicals. És igual. Jo amb el Pyramids ja signo ara mateix. Ei, i no ho fa jo sol, eh? Que l'equip del programa també s'hi apunta. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: escoltes ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
1: Avui és el dia, és el dia, és el dia de la revelació. Déu nostre Senyor està entre nosaltres. I parlo del Papa. No! Parlo de Spielberg. Com us vaig prometre, bé, ho deia el senyor Beccari ahir a la sessió de premsa, o sigui, havia de coincidir la visita del Papa amb la projecció d'aquesta pel·lícula. És pura llum, pura revelació, efectivament. I sabeu el més curiós de tot? Que com passa la pel·lícula, haureu d'esperar fins l'últim moment per saber si ha valgut la pena l'espera i perquè tots els secrets siguin desvetllats. Avui, programa especial dedicat a Steven Spielberg. Gemma Safontria, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: I Fausto Fernández, què tal, com et sents?
3: Me'n sent com a casa. O sigui, Spielberg, només parlar de Spielberg, no de les estrenes horroroses que hi ha cada setmana, això és el paradís per mi.
1: Sí, com a casa et sents com a mi casa, no?
3: Mi casa.
1: Efectivament. Doncs escolta, no perdem més temps. Anem a enfonsar-nos. També haurem de parlar una miqueta de les estrenes, i de l'actualitat, però poquet. Avui farem una mica més de cinefília, d'història del cine, i anem a endinsar-nos literalment a l'aigua. Serà un repàs relativament breu de cada ítem, perquè parlem de moltíssimes pel·lícules, moltíssima història del cinema. Comença Spielberg amb una TV movie que es diu El Diablo sobre Ruedas, Duel, i ja és un d'aquells casos que dius, ostres, aquí hi ha matèria prima de la bona, Fausto?
3: Sí, aquest és un noi de 20 anys que sí que feia bones pel·lícules des del començament, i no fenòmens virals. Sí, ja, és, però és que tenia també una carrera a televisió fent el primer episodi de Colombo, el va fer ell, va fer episodis de Galeria Nocturna, de Los Defensores, i clar, arriba a fer aquesta TV movie que té un èxit grandíssim quan es projecta a Europa, que decideixen, l'Universal decideix ampliar-la i estrenar-la ja directament als cinemes. I el Diablo sobre Ruedas és un dels clàssics. I és que veus, ja, ahir ja veus Spielberg, ja el pots reconèixer en totes les, la resta de pel·lícules que farà del 71, que és, fins ara. O sigui, sempre ha tingut el mateix estil i aquesta capacitat narrativa i de crear un món cinematogràfic molt especial a cada proposta que ens ha donat.
1: I a la Gemma, jo recordo que vam anar una vegada, precisament jo crec que era una sessió de fenòmena, era sí. El Diablo sobre Ruedas més El Coloso en Llamas, i dius, clar, una era una pel·lícula molt humil, molt petita, l'altra era una gran superproducció del moment i tal, i dius, ostres, com ha envellit tant de millor El Diablo sobre Ruedas que El Coloso en Llamas.
2: Totalment, totalment. Mira que El Coloso en Llamas m'agradava quan era petita, l'havia vist mil cops al cine, o sigui, a casa, i quan la vaig veure al cine vaig pensar, què és aquest horror? Per favor. O sigui,
1: i en canvi l'altre se t'aguanta bé.
2: Totalment, sí.
1: Després va arribar aquesta Algo Diabólico, que és una de les més desconegudes TV movies de Spielberg, una pre-Poltergeist, en realitat. Però t'he de dir que així com El Diablo sobre Ruedas dius, ostres, que bé que està, aquesta no tant, potser,
3: Aquí el que té és que el guió no és tan bo com El Diablo, que és un conte del Richard Matheson que va adaptar ell. I aquí l'actor és com molt més convencional i ell sí que intenta jugar, com sempre ha fet, amb els espais, igual que jugava amb el cotxe i el camió, aquí intenta jugar amb la casa, a tota aquella mena com de atrapa-somnis que hi ha a l'entrada i tot això. Però clar, si no té al final història i tampoc té uns actors que siguin els millors actors del món, la pel·li es reseteix una mica. I si és de les TV movies i dels treballs de Spielberg, que ha envellit una miqueta pitjor que la resta.
1: Després ja va arribar la seva estrena en cinemes amb una pel·lícula que el Fausto adora, que és Loca Evasión.
3: De Sugar and Express. Jo crec que és una pel·lícula que clar, que ningú parla d'ella perquè, clar, perquè tothom pensa que la primera gran pel·lícula és Tiburón, clar, perquè va ser la pel·lícula que ho va petar. Però aquesta pel·lícula, que també és dels productors de Tiburón, del Zanuck i del Brown, que és una història molt clàssica, és molt John Ford, està el Ben Johnson treballant en la pel·lícula, és la història d'una fugida, és una road movie amb la Goldie Hawn, que va a la presó a rescatar i a treure el seu home, que és el William Atherton. I són els dos en un cotxe amb altres persones i tota la gent que els va seguint i està basat en un fet real i tot el circ que es munta. És una pel·lícula com molt tranquil·la, però veus que ja estan tota la llum, tota la posta de sol, tots els cotxes, tota la il·luminació i sobretot hi ha la història de dues persones grans que en el fons són nens. Són com el Richard Dreyfuss i la dona que van a buscar la Torre del Dimoni, van allà a buscar els extraterrestres. És una història de nens enfonsats en el cos d'homes. I són contes, a mi m'agrada moltíssim aquesta pel·lícula.
1: Les veus, la que va ser? Doncs jo t'he dit, potser perquè, clar, no vaig arribar a veure aquesta època, reconec que em costa una miqueta aquest cinema dels cotxes dels 70, per entendre'ns, però vaja, és una pel·lícula que em cau simpàtica, això sí, i després, com mencionaves, va arribar Tiburón, el seu gran bombazo, el que el va situar per primer lloc al centre de Hollywood, i clar, és una pel·lícula que jo, a fenomen, l'he vist unes quantes vegades, per exemple, i sempre que la veig, l'ensurt del senyor mort a la barca que apareix sense un ull, hi ha algú que crida, o perquè no ha vist la pel·li, o perquè no té calculat el moment on sortirà. Sí.
2: O perquè no la recorda.
1: No recorda el moment exacte i dius...
3: O és igual, perquè t'agrada patir en aquell moment.
1: Sí, sí, no, indubtablement, però clar, jo penso, si això passa amb aquesta pel·lícula que tothom ha vist 40.000 vegades, envejo la gent que en el seu dia va omplir els cinemes, com tu, Fausto, sí, segurament, i va veure aquesta pel·li per primera vegada, perquè tothom devia estar absolutament acollonit.
3: No, però vam estar unes quantes temporades sense anar a la platja, però directament. Si no veia més, és que estàs veient una pel·lícula que era de terror, però una pel·lícula també d'aventures, perquè tota l'odissea d'anar a caçar al tauró és una pel·lícula d'aventures. Però és això, és una pel·lícula tan clàssica, en el fons és una pel·lícula hipermega clàssica, però estava feta d'una manera que tu no havies vist mai al cinema, ni a la televisió, ni fins i tot als clàssics. I que va ser la gran sorpresa. I darrere hi havia això, també, un xicot jove, i això, el que dius, de l'ensurt del cosmos. Jo també sempre crido quan està el Roy Scheider llançant tot això, i de sobte apareix allà.
1: Sí,
3: apareix el cap. Bueno, i lo del Robert Shaw al final. Jo crec que és una pel·lícula perfecta i que pots veure sempre, perquè sempre...
2: Sempre no. Prohibit entre maig i setembre.
3: Entre maig i setembre, sí, a la temporada de...
1: A tu t'agrada, Gemma?
2: A mi m'encanta, però entre maig i setembre, prohibidíssim.
1: Jo és una pel·lícula que de petit m'agradava per tota la part d'acció, d'aventures i tal, i de gran m'agrada també per això, però per tot l'altre, per les escenes del Roy Scheider insinuant un problema d'alcoholisme, que també sí, es veia a la segona part, no?
3: Sí, per això va a marxar de la ciutat.
1: L'escena amb el nen...
3: Això és una de les millors escenes.
1: Dels gestos, evidentment.
3: El nen imitant el pare.
1: Evidentment, la conversa de l'Indianapolis mítica.
3: Que és del John Milius.
1: Amb el Robert Shaw i, evidentment, la banda sonora de John Williams, que, com diu, jo vaig voler crear una banda sonora per una aventura naval, bàsicament, no pensant en un tauró i tal. Escoltem-lo un moment, Rosa, sisplau. Us he dedicat poques vegades, he gaudit més preparant un programa que escoltant-me totes les bandes sonores de Spielberg i John Williams, un dels millors matrimonis director-compositor que hi ha hagut mai, doncs amb David Lean i Maurice Jarre, i alguns altres, evidentment, no? Hitchcock, Bernard Herrmann. Però Spielberg i Williams, algun dia podríem fer un rànquing de quina és la millor parella.
3: Està bé, perquè Tiburón... La música és el Tiburón. En el fons, tots els problemes que va tenir amb el tauró mecànic, bueno, que hi ha documentals que t'ho explica molt bé, al final, el tauró és la música. És la música del tema. El tema del tauró és el tauró, directament. I és el que et fa patir. Sí, el que crea el suspens. I on està, cap on va.
1: Va, una de les estrenes de la setmana. Es diu Un talento único.
4: Harry Horowitz is piano tune and repair. This is Mickey. He is my apprentice. He has a hearing condition, but believe it or not, he's a virtuoso.
5: Virtuoso, huh?
4: Maybe you can inspire him.
6: Okay, thank you, Harry.
5: Close your eyes. What's this?
6: C, F sharp. E7 flat 9. F sharp, G, A sharp.
1: Bé, és una pel·lícula que, curiosament, les notes musicals del piano, una cosa que la Gemma podria fer, té molt a veure, i per això crec que quedava molt bé amb les notes d'Encuentros en la tercera fase, no? Ara parlem de la resta de la carrera de Spielberg. Un petit apunt sobre aquesta pel·lícula que a mi m'ha semblat curiosa.
3: És una pel·li simpàtica. És una pel·li que parla sobre un noi que té un problema d'hipoacúsia.
1: Auditiu, diguem.
3: Auditiu, que es dedica, doncs, a afinar pianos. Amb el seu oncle, que és el Dustin Hoffman, que està molt bé, el Dustin Hoffman, i que té un ninot allà al cotxe, que està molt bé a la furgoneta, està molt divertit. I després, doncs, troba que té també l'habilitat d'obrir caixes fortes.
1: Perquè té tanta sensibilitat auditiva, no?, per afinar pianos, que també sent els clecs de les caixes. I a partir d'aquí es fiquen uns embolics.
3: Hi ha una història d'amor, també, amb una nena que toca el piano i...
1: Que està molt bé.
3: Aquesta història d'amor està molt bé.
1: Té una barreja de gèneres de... Això, una mica de Ocean's Eleven, una mica d'amor, una mica de drama...
3: I jugo molt amb el so, amb el treball del so, completament tota l'estona.
2: M'esteu fent venir moltes ganes de veure-la,
1: No, home, tu que toques el piano l'has de veure indiscutiblement. No, no, està està molt bé. Un talento único, per mi, és una de les sorpreses d'aquesta setmana. Bé, va seguir la carrera de Spielberg després de Tiburón i va començar ja a tocar un tema que l'ha obsessionat, evidentment, al llarg de la seva vida, que són els alienígenes. Primer m'encuentro en la tercera fase, una pel·lícula, Fausto, que m'agrada molt i que, evidentment, té molt a veure amb l'estrena que parlem ara, però sobretot els últims 30 minuts, jo crec que és una de les coses més descomunals.
3: Sí, sense diàlegs, només música i només llums, sorolls, bueno, que és total l'arribada de la nau i com arriba ja el Richard Dreyfuss quan baixen ells i tal, que a l'edició especial van treure escenes de l'interior de la nau que jo crec que li sobrava a la pel·lícula. Jo crec que em quedo amb la versió que es va estrenar al 77.
1: I Gemma, t'agrada Encuentros? La recordes o què?
2: No la recordo gaire, l'hauria de revisionar, eh?
1: Revisa-la ara, que tens fresca l'altra, perquè veuràs tota la connexió que hi ha entre
3: i a més és una història també sobre com es desfà un matrimoni, una família i una sessió d'un pare.
1: Bé, comencen
3: que és molt...
1: Clar, les inquietuds traumàtiques...
3: Parlant de la seva història.
1: Que això també hi era a IT, evidentment. També hi havia un pare absent, no? un substitutiu emocional. ET venia a ser una prolongació d'Encuentros de la tercera fase, no? En una arribaven, a l'altra ja hi eren.
3: És que havia de ser una mena com de continuació. En el fons anava de ser com un western on arribaven unes extraterrestres que ja havien arribat, es dedicaven a assetjar una mena com de granja, que això és Senyales, de Shyamalan.
1: No, és que Senyales de Shyamalan hi ha molt, a la
3: sí,
1: nova
3: per
1: pel·li.
3: Per això, per això. Sí.
1: I ET, jo us he de dir que de petit era una pel·li que m'entristia una mica massa i em feia massa por. D'adolescent no era el rotllo que volia jo i de gran l'he començat a gaudir una mica més, però no sé per què mai ha estat entre els meus Spielbergs predilectes.
2: No és el meu cas tampoc.
1: No
2: em va agradar de petita i tampoc m'entusiasma ara.
1: Som uns insensibles,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí. És que jo vaig plorar quan la vas veure a l'Urgell a l'estrena i continuo plorant, però no ploro amb el final, ploro amb una de les escenes que més em toca d'ET, que és l'escena del germà gran quan ET està, el pobre ja morint-se i tal, que és el germà gran que es tanca a l'armari on estan tots els peluixos i intenta ja el buscar el seu nen que ha desaparegut per estar al costat del seu germà de l'Eliot. I aquesta escena em toca moltíssim, sobretot quan creixes, ja et fas gran i vell com jo, això... No em toca, no, és que jo vaig plorar i continuo plorant al final de T. I quan puja la música, bueno, és que és impossible no plorar i no emocionar-se, excepte si sou persones insensibles com vosaltres.
1: Com vosaltres, sí.
2: Però ens emocionem amb la música, això sí.
3: Ah, això sí, val. I perquè és pianista.
1: Clar, evidentment. I pel mig, això sí, Spielberg va colar una de les seves debilitats personals, no? Aquesta, una de les seves pel·lícules maleïdes, no? Com s'acostuma a dir. 1941, que va ser un dels pocs fracassos comercials
3: un gran fracàs.
1: Que va tenir, sí, que era un homenatge doncs, a les comèdies bèl·liques, al cinema slapstick, i que el Fausto també té una debilitat especial per ella.
3: Sí, és que jo tinc debilitat per aquestes pel·lícules que sempre fracassen i són maleïdes. Però clar, és una pel·lícula que té tot l'esperit del Saturday Night Live. Estan tots, tots els
1: John còmics. Belushi,
3: estan
1: Danacro,
3: tots allà, estan tots allà. Sí. És una pel·lícula que també comença a enfotre's de les mateixes pel·lícules.
1: Sí.
3: I clar, tens a Christopher Lee, a Toshiro Mifune, a Slim Pickens, tot allà, i la història és absolutament delirant, però m'agrada com comença a destruir tot. És una pel·li de destruir tots els decorats i tot el que tenim aquí. Hi ha avions, i clar, que igual la gent no va entendre aquest tipus d'humor i no va entendre que l'Spiller podia fer això, una comèdia que li hauria quedat millor al John Landis, perquè sembla més una pel·li del John Landis que de l'Steven Spiller, però és que jo crec té una capacitat de fer-nos musical, perquè el número musical que és la baralla que tenen aquell ball, després ho repeteix a Indiana Jones en el Templo Maldito també. I jo crec que aquí apunta moltes coses a la comèdia, que després ell va ser molt llest i dient, igual no puc fer una comèdia completa, una comèdia sencera, però sí que puc fer coses còmiques i divertides a d'altres pel·lis que són d'altre gènere. I la pel·li li va servir com a experiment, però la pel·li va ser un dels fracassos, va quedar ben fosa a la Columbia.
1: I el que és divertit és que si busques crítiques, clar, és una pel·lícula passa molt, no?, que amb el temps doncs es revaloritza, la gent la descobreix, etc. Però quan busques crítiques del moment, ostres, eren duríssimes.
3: Sí,
1: totalment, i molt injustes, al meu entendre. No és una pel·lícula per mi perfecta, evidentment, però, home, hi havia una molt bona mà a la direcció, evidentment, i una banda sonora molt bona, també, del John Williams. Vinga, seguim endavant.
0: Cinema i actualitat a ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.

0: Doncs vinga, no necessita presentació aquesta banda sonora. Abans, deixeu-me comentar un parell de coses de la taquilla d'aquesta setmana, a veure. Això sí, vinga. Primer, dir-vos que s'han fet realitat els pronòstics i Backrooms també és un fenomen que s'ha arrossegat aquí. La globalització ha permès que aquest fenomen aparentment més local d'Estats Units arribi aquí també amb 1,6 milions de dòlars, una barbaritat. Scary Movie ha funcionat extraordinàriament bé, més que qualsevol de les anteriors.
1: Sent una de les pitjors Scary Movies. Que...
0: Pèssima, però sí, sí. Pèssima. O sigui, sí, sí. Jo vaig anar al cine i era una mena, quina vergonya estic passant. Mira aquesta pel·lícula, però bueno, escolta'm, ha funcionat molt bé. Estats Units, 55 milions de dòlars, aquí 1,2 milions, i em sap greu que la que se l'ha fotut tant aquí com als Estats Units és He-Man, que és una pel·lícula caríssima, és que és massa cara per una pel·li de He-Man avui dia, no? Que gairebé ningú...
1: Una pel·li com dels 80, amb sí. 4 duros i ja està, amb 4 euros.
0: Però la pel·li està molt bé, realment.
1: Sí,
0: eh?
1: La pel·li és molt entretinguda i té molt de sentit de l'humor, també.
0: El fenomen continua sent Obsession, que es parla molt de Backrooms, però l'autèntic fenomen és Obsession, una pel·lícula sorgida del no-res amb un pressupost ínfim i que només ha caigut

0: set pieces i totes, però ja després ja et va donar Indianos i el Templo Maldito, que va ser un, també una seqüela molt criticada també perquè deien que era molt truculenta, que assustava els nens. És que el volem, assustar els nens, que treguin els cors en viu i això, que també era una pel·lícula absolutament trepidant. I després, clar, té ja la tercera, que, bueno, que és ja el clàssic, que és explicar-te ja la gènesi d'Indiana Jones i tenir ja la gran trobada de donar-nos el personatge del seu pare i donar-li el paper a Sean Connery.
1: Sí, que descobríem a The Fabelmans que realment era el seu pare.
0: El seu pare, era el seu pare. Un pare absent, sí.
1: I Spielberg era Indiana Jones.
0: Indeed.
1: Gemma.
2: A mi em passa sovint que tinc amics i amigues que els seus fills doncs van creixent i em diuen... Quan creus que és bon moment per posar-los les pel·lis d'Indiana Jones? I sempre els dic, sempre, ara, ja mateix. No els espantaran molt? I dius, no, poseu-li, sisplau, o sigui, no retardeu més això.
1: Jo reconec que, per exemple, a l'època de la universitat em vaig interessar per altres coses, no? Altres tipus de pel·lícules, música, no sé què, i les vaig aparcar, i no només Indiana Jones, sinó altres pel·lícules, no? Els Goonies, els no sé què, tal... I quan les recuperes, realment te n'adones de quines eren bones i quines t'agradaven perquè eres un nen petit. I quan vaig tornar a veure Indiana Jones pensava és que són increïblement bones, com estan tan ben dirigides i tan ben produïdes. En fi, la meva debilitat personal en aquest cas. No sé si serà la vostra, una pel·lícula italiana que es diu Eleonora Duse.
3: La mia anima. I miei sogni. I miei desideri. Non li potrai mai incatenare.
4: L'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui! Viva Eleonora Duse!
1: És una altra de les estrenes de la setmana, un biòpic sobre aquesta diva italiana.
0: Del teatre.
1: Dirigida per Pietro Marcello, que a més és un director...
0: Martin
1: Eden. Martin Eden i Lenvolt. Dos pel·lícules que a mi em van agradar bastant. Aquesta m'ha agradat, potser no la trobo rodona del tot.
0: Intenta aplicar el que va fer a Martin Eden i no li ha acabat de sortir aquesta barrella també entre imatges documentals i aquesta història, i no li acaba de sortir molt bé. Igual pel que el personatge, també és un personatge com molt més desconegut per nosaltres. En canvi, l'altre era un personatge de la novel·la de Jack London i ja parlava directament de l'univers Jack London, però aquí jo crec que no acaba de donar perquè era diva, o sigui, mai acabes d'arribar i tots els conflictes que té ella com a persona i com a actriu, com a diva, tampoc acaba doncs de donar a la Diana, però crec que igual el que li interessava era fer una altra cosa.
1: La Valeria Brunete Deschi és una actriu que a mi sempre em posa una mica al límit, per entendre'ns. Crec que aquí està justificat per aquest caràcter de diva del personatge, però és veritat que a estones frega una mica l'estridència, no? La Noemi Merlan, no?, que fa de la filla, està bastant bé. Bé, a veure, jo és una pel·lícula que no desrecomano,
0: no,
1: eh?
0: És una pel·lícula digna,
1: sí. Ni molt menys, interessant. Anys 80 per Spielberg, que a banda d'aquests doncs, Indiana Jones, del cinema d'aventures, de la fantasia d'ET, doncs va ser l'època que també comença a fer les pel·lícules adultes, serioses, entre cometes, començant per aquesta, El color púrpura, una pel·lícula que vista ara em sembla com molt atípica dins de la seva carrera, realment, eh?
0: Sí, és molt atípica, principalment perquè és un musical. Encara que no ho sembli, la pel·lícula és un musical. I això perquè comença a tractar temes que tu dius, està tractant temes com molt greus, com l'incest, com els maltractaments, però al fons està parlant també això de com personatges dintre de la família acaben destruint la família i com l'amor pur i innocent dels nens són els que acaben salvant tota la història. És una història molt maca entre les dues germanes, també és una germana que, doncs, que ha marxat, que se l'han emportat, i la pel·lícula, en el fons, això és la història del redescobriment interior d'una persona completament cohibida, aplastada per tots, i que de sobte floreix. I floreix per la música, i floreix per sobte per la vida, per la llum, pel cant.
1: T'agrada més que el remake, eh?
0: És que el remake és horrorós. O sigui, el remake que està basat en el musical que van fer després a Broadway, sí, és horrorós. Però clar, però és que no calia.
1: No.
0: Perquè és un musical. I a més, aquí va prescindir del John Williams, va anar amb el Quincy Jones,
1: sí,
0: clar, perquè era obligatori. Encara que el John Williams hauria fet una banda sonora, jo crec que li hauria quedat molt bé.
1: Segur.
0: Però sí, jo crec que és... Com a pel·lícula adulta, sí, és una pel·lícula adulta, però jo crec que també és una pel·lícula que pot veure a tothom, perquè és una pel·lícula molt màgica, en el fons, un conte, també.
1: El Quincy Jones, pel que sé, el van intentar convèncer, i Spielberg deia que no es veia capaç de fer la pel·lícula perquè no era negre i tenia por de que les diferències culturals, etc, fossin masses, i el Quincy Jones li va dir, escolta, tampoc ets un alien i vas fer ET, per tant, pots fer-la.

0: fi, tu la recordes, la tens
1: sí,
0: fresca?
1: Sí, l'he vist alguna vegada allò de repesca sobre taula i sí.
0: És que és una pel·li molt de sobre taula, realment.
1: Totalment, és que sempre l'he vist a la sobre taula.
0: Potser el color púrpura, bé, a mi no em desagrada, potser no seria de les que més. M'agrada més, per exemple, L'Imperio del Sol, comença a tocar temes de guerra, que també ha estat un dels leitmotivs que recurrents a la vida de Spielberg, però també amb aquesta visió del nen, no?
2: Sí,
0: infantil,
2: del
0: Christian Bale.
2: Sí, que per la innocència per la guerra i per als pares, i que és la pel·li favorita del J. Bayona, perquè Lo Impossible no deixa de ser L'Imperio del Sol.
0: I L'Imperio del Sol, que té, al igual que et parlava dels 30 últims minuts d'Encuentros en la tercera fase, tota la seqüència del Christian Bale vivint sol a casa seva, buscant menjar d'on ja no en queda, en fi, m'agrada molt més aquella part, que gairebé et diria que la part del camp de concentració posterior.
2: Ha passat bé, perquè està el John Malkovich, està,
0: sí, no,
2: el Ben Stiller, està per allà també.
0: Està tot bé, sí. T'agrada L'Imperi del Sol?
2: M'agrada molt per el missatge que té, doncs que té també de perdre doncs la infantesa. L'escena en què ell està completament perdut i els pares l'estan buscant, i estan tots els nens que s'han perdut a la guerra i els pares buscant-lo, i ell no reconeix els seus pares i els pares tampoc el reconeixen a ell, fins que la mare doncs s'adona de que és ell. Aquella escena em va tocar molt, perquè arriba un moment que quan creixem oblidem els pares, oblidem que hem estat nens. Jo crec que aquesta és una de les obsessions que té l'Spielberg a tot el seu cinema.
0: Una altra de les seves pel·lícules maleïdes, segurament més en crítica, però és una de les que sempre apareix com marcada, en plan de les pitjors de la seva carrera, és Always, que
2: Always,
0: és una pel·lícula
2: sempre
0: oblidadíssima, també, he de dir. Últim paper d'Audrey Hepburn, protagonitzada per Richard Dreyfuss, i, en fi, jo, potser per tot el hype negatiu que m'havien portat,
2: a tu t'agrada més.
0: No és que m'agradi, però no em sembla tan horrorosa tampoc.
2: Però és que té un coprotagonista masculí, el brat aquest, que és el pitjor que li podien haver ficat a una pel·lícula, i crec que es va morir el pobre, o sigui que no direm coses molt dolentes a banda de que era un actor horrorós.
0: Però no t'agrada massa Always,
2: no. A més, és que és un remake d'una pel·lícula que era Dos en el cielo, que havia fet l'Spencer Tracy, que el Richard Dreyfuss l'està mirant a la ficció, aquesta pel·lícula. Però és una pel·lícula que després és que no té res. Al final és que tampoc acaba tenint. I a més, trasllada també els avions de la Segona Guerra Mundial, aquest que es dediquen a apagar focs, tampoc li dona pes. Però bueno, està Audrey Hepburn fent aquesta mena com d'àngel.
0: Sí,
2: que
0: una mica maco, estrany.
2: Sí, estrany, però bueno.
0: Però vaja, potser t'ha agradat una mica més una altra de les estrenes de la setmana. Es diu Ivan en Hadum.
3: Oye, ¿tú qué has hecho todo estos años?
4: Trabajar por ahí de temporera.
3: Yo es que nunca me he ido de aquí.
4: Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente.
0: Ara anem amb els dinosaures, però abans hi van en Hadum. Fausto, no l'has vist tu?
2: Mira, és...
0: I podries no haver-la vist, pel que veig.
2: Sí, podria haver estat fent altres coses, no sé, com la bugada.
0: O les ungles, no?
2: Unes rentadores. Sí.
0: Vaja, que no.
2: No.
0: Val. I Jurassic Park, sí?
2: Jurassic Park, clar, és que... I a més, jo soc d'aquesta persona que m'hauria agradat ser encara més jove, un nen, quan vaig veure per primer cop Jurassic Park, que és el teu cas.
0: Clar, és que t'anava a dir, aquell ull de tiburon que va espantar tanta gent i tal, l'altre dia fent un podcast, no me'n recordo a on, clar, algú em va preguntar, tu la vas veure al cine al moment?
2: Per això.
0: Diu, i què tal va ser l'experiència? I vaig dir, doncs mira, l'escena que el Velociraptor salta per enganxar el peu de la nena, i això que no hi havia 3D en aquell moment, tot el cinema Urgell va exclamar-se d'una manera espectacular. Bé, jo, és una de les experiències més bèsties que tinc a un cine, veure Jurassic Park. L'aparició d'aquell primer brontosaure és un dels moments més màgics de la història del cinema, jo crec.
1: Jo tinc tan bon record d'aquesta pel·li al cine que no l'he tornat a veure
2: molt
1: i no
2: bé,
1: vull,
2: bé,
1: no vull fer-ho. Em fa por.
0: No l'has tornat a veure mai més.
1: No l'he tornat a veure mai més.
0: Ostres, home,
1: això és una mica... Home, vaig sortir bastant traumatitzada, eh?
0: A veure, també he de dir que és una pel·lícula que és com Alien, que triga molt, en realitat, a sorgir els problemes, però tot el que passa abans m'agrada moltíssim, tot el debat científic, el debat moral... Al final és molt Spielberg, que això, la creació, no? Com veiem a tantes de les seves pel·lícules, però realment em sembla un dels millors guions... a nivell d'explicar.
2: David Cove ja estava per allà.
0: Sí, no, evidentment. No,
2: i això és això, és la capacitat que té l'Spielberg de que tot el que és impossible, fer-ho possible al cinema.
0: completament, perquè jo era un boig de Spielberg ja per Tiburón, per Indiana Jones, i dels dinosaures, era el típic nen que m'encantaven els dinosaures, i clar, de cop, no, és que Spielberg fa una pel·li de dinosaures.
1: És que ho té tot.
0: No pot haver una cosa més perfecta. Segurament no opines el mateix de la pel·lícula que va fer just abans, que es deia Hook.
2: Ui, Hook. No. Tinc molts problemes amb Hook, jo.
0: Jo no tants, perquè clar, tenia 7 anys quan la vaig veure. Veig els problemes, però sóc capaç d'ignorar-los una mica, malgrat que la nena cantant la cançó és una de les coses més esgarrifoses que he vist a la vida. Però
2: bueno, més esgarrifós que tots els nens aquells que els mataries a tots ahir jugant amb els skateboards i llançant-se tonteries i tal. I Robin Williams, que està el pobre... Està molt bé a una part, però quan ja es converteix en Peter Pan ja es di Robin, xato, no, aquí no.
1: Deixem-ho aquí.
2: Però té, no, però té moments que està molt bé. El moment en què el personatge que ja havia estat a Nunca Jamás, el senyor que el gran, torna i s'entristeix i pot tornar a volar i anar cap a aquella estrella, em sembla que està molt bé. I té aquests moments, el moment amb la Maggie Smith, que també està molt... Però clar, però...
0: La banda sonora ve de manera molt maca.
2: Julia Roberts, no sé què fa per allà, però bueno, també,
0: sí,
2: mira.
0: Julia Roberts, no, però el combo d'Astin Hoffman, Bob Hoskins, tal com.
2: I Glenn Close, amb barba fent de pirata, també, sí, que està allà.
0: Altres coses.
2: Però li sobra aquella mena com de Chiqui Part, de tots els nens fent el tonto allà, que dius, no, sisplau, Spielberg, això no.
1: I salvant les distàncies, és una mica el mateix que em va passar amb Jurassic Park. No vull tornar-la a veure. No vull.
0: Bé, si la tornes a veure, veuràs que el vaixell segueix sense moure's del port, que és un dels traumes que té el meu pare, que tens un vaixell pirata i no el fas servir. Però
1: vull mantenir intacte aquest record.
0: Doncs aquests 90 on van intercalant aquest cinema de fantasia i aventures amb coses més serioses. Després va arribar la segona part de Jurassic Park, El Mundo Perdido, i aquí t'he de dir, Fausto, que és una pel·lícula que tinc dues pel·lícules totalment diferents. Un guió que no se m'aguanta per enlloc, que està ple de forats i de coses inexplicables.
2: Però com ho fa l'Spielberg?
0: Però amb unes escenes d'acció espectaculars. Vull dir, crec que a nivell de realització és molt superior a la primera, en realitat. Té millors seqüències, que passa que el guió a vegades em treu de la pel·li.
2: Però bueno, però té aquella gran escena que és tots els dinosaures arribant a la ciutat, arribant a la civilització. I té, naturalment, l'escena
0: dels camions caiguts
2: i com van caient i es van trencant els vidres, una escena de suspens. I bueno, jo què sé, sí, el guió pot ser el que és, però Déu meu, com està feta la pel·lícula? És la pel·lícula d'aventures. És el King Kong de l'Steven Spielberg.
0: No, indubtablement. Doncs estem als 90s i ara marxem a una altra estrena que ens portarà, mira, una estrena relacionada amb les altres pel·lícules que va fer Spielberg als 90s. Es diu Este Oeste.
5: Ich soll mir was Schwarzes anziehen. Und ist es legal, was wir da vorhaben?
6: Was legal ist und was illegal ist, derzeit sowieso eher von der Seite des Betrachters abhängig.
7: Das ist unser seit gestern ehemaliges Geld.
5: Wir dürfen das.
7: Ja, das ist Klopapier.
0: Perquè dels traumes que va viure posteriorment a Alemanya a la Segona Guerra Mundial, que ara en parlarem, encara s'arrosseguen els problemes fins la caiguda del mur de Berlín, moment en què situa aquesta pel·lícula d'Este Oeste, una comèdia amb Sandra Hüller, amb una sèrie de diners...
2: És una pel·li de robatoris? És com La Casa de Papel ben feta.
0: Sí. Però t'he de dir que jo me l'esperava més divertida, que em la trobo
2: és
0: molt
2: que és
0: llarga,
2: Alemanya, però... que no li demanis diversió a una pel·li alemanya.
0: Això és com, ho diu Harrison fora a Indiana Jones, precisament. És vostè alemany, no? Sí, sí. No intenti fer xistes.
2: Però veus?
0: Val. No, és una pel·lícula... Bé, no sé, m'ha deixat una mica fred i em fa la sensació que és pel·lícula d'aquestes que Sandra Hüller la devia tenir assignada ja de no sé quan, no? I perquè ara potser triaria coses
2: millors. No, però han aprofitat que la tenen a Proyecto Salvación i mira, estrenem una pel·li de Sandra Hüller i ara vendrà la de Fatherland, que és la que han passat a Cannes, que arribarà al setembre, que arriba.
0: I el que va arribar finalment van ser els Oscars per Spielberg, no? A la dècada dels 90.
2: Anava boig per buscar els Oscars.
0: Els van decidir concentrar allà. Primer amb La Lista de Schindler, una pel·lícula monumental per mi. Per tot el que explica i com ho explica. O sigui, és d'una riquesa visual i de tot, en fi, descomunal. Jo no havia vist una pel·li així. La vaig veure amb 10 anys al cinema fins aquell moment.
2: És una pel·li... És garrifosa, però és una pel·li poètica, en el fons. Tot lo de la nena amb l'abric vermell, que és l'única nota de color, i és una nota de color absolutament dramàtica, és per dir-nos, però fixeu-vos, el genocidi i la maldat i la crueltat del món és això. És una nena petita que està perduda en un, amb un abric vermell en tot el caos de gent assassinant gent, i la pel·lícula és molt dura, és molt crua, però el personatge del Ralph Fiennes, que és la maldat pura, la maldat que tampoc té una mena com de justificació, és dolent, és un monstre perquè és un monstre, i fins i tot el mateix dos de vegades diu igual sóc un monstre o no, però això és però t'ho explica d'una manera tan maca, i a més és una pel·li tan bé de plorar, perquè en el moment en què Ben Kingsley li ensenya la llista, li diu la vida està aquell, entre aquest marge, el marge d'aquesta llista. I el personatge de Liam Neeson, que és un personatge que no és una bona persona, és un personatge interessat, que és un personatge que vol fer diners i tal, i com acaba al final també apropant-se a la llum. Jo crec que sí, que també el cinema de l'experiència és apropar els personatges i apropar-nos a nosaltres a la llum. I la pel·lícula és molt crua, és molt dura, però jo crec que és una pel·lícula, i jo crec que quan parlem de pel·lis necessàries, jo crec que és una pel·lícula que tothom dos hauria de veure. Deixar-nos també després de debats ideològics i de com està Israel ara i tot això, jo crec que hem d'aïllar aquesta pel·lícula i mirar la pel·lícula com el que és, que podria ser una pel·lícula sobre l'Holocaust, podria ser també una pel·lícula sobre el que està passant a altres mons i altres països.
1: És una pel·li que és igual quan la vegis, realment. Sí. O sigui, no passen els anys i segueix supervigent. I a mi la banda sonora em posa els pèls de punta sempre. Sí. No puc evitar.
0: En canvi, el Fausto aquesta d'amistat, que li serà? Puja. El 97 va intentar repetir la lista de Schiller amb Amistat. És una pel·li que jo també crec que està excessivament criticada. Per què no t'ha agradat Amistat?
2: M'agrada tot el començament al vaixell, que aquest no està al port, aquest vaixell sí que va estar, però després quan arriba tot la part de lo d'Anthony Hopkins i lo del judici, que la pel·li no va enlloc. I després tot el personatge de la reina Isabel II d'Espanya, que també...
0: És Anna Paquin.
2: No, però jo crec que al judici no li surt. I tornarà a caure en aquesta rada amb Lincoln. O sigui, tornarà a pensar que el pes de la història i donar-li aquesta mena com de transcendència al pes de la història i donar-li un missatge farà que la pel·li creixi. I no. La pel·lícula era molt més important, era molt més punyent a tota la part del començament, tota la part d'aquells personatges que agafen i els fiquen directament a un vaixell i no saben cap a on van, estan perduts. Jo crec que ahí estava la força. Però després és una pel·li, i fins i tot en realització, és una pel·li com molt plana. Tota la part del judici sembla una TV movie, això sembla indigna de la Spielberg.
0: Va arribar el segon Oscar per Salvar el soldador Ryan, una de les experiències més bestials que he viscut a nivell de realització. És veritat que és una pel·lícula, novament, que el guió i alguns dels personatges, algunes de les coses que passen, per mi no estan bé del tot, però...
2: I està Matt Damon, sí, clar, bé, ho pots dir.
0: Està Matt Damon, allà al final, que realment dius, hòstia, tanta lluita per salvar aquests...
2: Per salvar Matt Damon, no et diverteix, saps?
0: No, però...
1: No sigueu dolents.
0: Però la pel·lícula té... Mira, et diré, Fausto, que tothom s'ha centrat molt en el desembarcament, que evidentment és espectacular com està rodat, el muntatge i tal, però a mi el que em meravella és la seqüència posterior, en què també sense diàlegs, en aquella oficina on les dones van contant els morts, comencen a adonar-se que hi ha germans morts, ho reuneixen, i tot sense explicació, i acaba amb un cotxe visitant
2: que una granja. El veus arribar del fons a la granja, una mare que està dintre, i que de sobte saps que la mare ho sap, i va cap a la porta. Això és pur Spielberg. Sí. Això és John Ford. Però clar, és que John Ford, hem vist el Fabelman, John Ford és el pare espiritual de l'Steven Spielberg.
0: Bé, Salvar el soldador Ryan, per mi una obra mestra, perquè els elements positius són tan bèsties que...
2: I tota la seqüència dels tancs allà, aquella ciutat completament derruïda, també sembla esplèndida.
0: Vinga, seguim endavant.
8: Spin-off, els dimecres de 10 a 11 de la nit a ICAT.
0: Doncs bé, canviem de segle, però no de temàtica, perquè, clar, com era el moment en què arribava intel·ligència artificial, dir-vos que aquesta setmana a Fenomena, precisament el dissabte, hi ha projecció d'intel·ligència artificial, però és que encara més. Arriba el Reim Film Fest, festival dedicat precisament a la intel·ligència artificial i que el podeu gaudir del 14 al 17 de juny al campus del Poble Nou, a l'UPF, al CCSB, a la Filmoteca. En parla Margot Meca.
9: Hola a tothom, sóc Margot Meca, sóc la corresponsable de Fest conjuntament amb l'An Salvador pel festival Més Reim. Es tracta d'un festival organitzat per la UPF i la Fundació UPF i és una iniciativa transdepartamental que que uneix diferents departaments i facultats de UBF. Es tracta d'un espai de pensament i reflexió crítica al voltant de la creació en via, i la quarta edició es celebrarà del 14 al 17 de juny a Barcelona. Les nostres activitats començaran el dia 14 de juny amb la projecció de Dràcula d'Era d'Ojude a la Filmoteca de Catalunya. Aquesta activitat es fa en el marc de la retrospectiva que la Filmoteca dedica al cineasta romanès, i es tracta d'una pel·lícula que està feta també amb IA i que fa una reflexió al voltant de la creació amb noves tecnologies. El dilluns 15 projectarem les 8 pel·lícules de la nostra secció competitiva al Teatre del CCCB a partir de les 18, i us recordem que, com a totes les activitats del Mes Rei, l'entrada és gratuïta, i us convidem a descobrir el nostre programa a la nostra web i veure les activitats que hem preparat per vosaltres. Hi ha la secció Research, dedicada a la investigació en el camp de la IA, la secció Workflows, que profunditza els processos de creació artística, Live, la secció dedicada a la música i a la performativitat amb eines d'intel·ligència artificial, i Sinapsi, que és una trobada a portes tancades entre professionals del sector. A més, el nostre programa compta amb moltes seccions paral·leles dedicades a les humanitats, a la traducció, a la publicitat i als mitjans. Us convidem a fer una ullada al nostre programa i us esperem. Moltes gràcies.
0: Arribava aquesta intel·ligència artificial, una pel·lícula també que li van caure alguns pals, no va acabar de funcionar, en canvi a mi m'agrada moltíssim.
2: Sí, a més, igual que Minority Report, són projectes que havien estat de l'Stanley Kubrick i que era de l'Spielberg.
0: Les fa consecutivament, no sé quina de les dues m'agrada més, són molt diferents, però seran dues pel·lícules d'una exuberància narrativa, Minority Report trepidant, l'altra doncs amb molt més fons, si vols, més sentimental, però visualment espaterrans. Vaja, no sabem quina et quedes tu, però bueno...
2: És que tira, jo em quedo igual amb intel·ligència artificial pel final, perquè la història d'un nen, aquest nen, bueno, aquest ninot, aquest ser mecànic que vol ser un nen, Pinocho, clar, és Pinocho, i aquella banda, aquella part final, intentant buscar una mare, és que, bueno, és que és... Avui estic molt plorant, ho sento.
0: Sí. No sé si Solo Mama t'ha fet plorar, tu, Gemma. És una altra de les estrenes de la setmana.
1: A mi Solo Mama va semblar una pel·lícula fantàstica i molt necessària.
0: Pel·lícula nòrdica que parla de, precisament del tema de les adopcions. Molt a veure amb intel·ligència artificial, en el fons.
1: I d'on estan els límits ètics en la majoria de esferes de la nostra vida, però sobretot en formar una família, no? Si tot s'hi val.
0: Doncs intel·ligència artificial.
2: Intel·ligència artificial, sí.
0: T'ha agradat Solo Mama?
2: Sí, està molt bé. I a més, hem descobert a una actriu que té molt camí per endavant com a directora.
0: Una altra de les estrenes de la setmana es diu The Furious.
10: You're looking for someone. So am I.

0: The Furious, una pel·lícula de Hong Kong que ho va patar a Sitges, la nova pel·lícula d'hòsties més espectacular que podeu trobar a la cartellera.
1: Baralles amb bicicletes, punt, s'ha acabat.
0: És, si us agraden allò, les pel·lícules de Tony Jaa, en fi, tots els grans clàssics del cinema d'arts marcials, us agradarà. Spielberg arribava a l'etapa de Tom Hanks en aeroports, bàsicament. Primer amb Atrápame si puedes, que a mi és, de les més diferents de les pel·lis de l'Spielberg, la que més m'agrada. Podria estar al top 5 per mi aquesta pel·lícula, em sembla perfecta.
1: És que serà fins i tot una pel·li feta a l'any, a la dècada de la que està parlant, als anys 60 i 70. És una pel·li visual, és que visualment sembla com si l'haguessin fet als anys 60 i 70. I torna a ser la història també d'una altra vegada d'un nen sense pare i sense mare, però això és la pel·lícula d'algú que s'està reinventant cada dia. I això és l'ofici de ser director de cinema.
0: I amb una classe dirigida, unes músiques, Gemma, vull dir, un plaer absolut.
1: Una selecció de cançons.
0: Si puedes. I després va arribar a la Terminal, que, home, jo la Terminal sí que la tinc. Podria haver estat de Nora Ephron, aquesta pel·lícula, però vaja, no sé.
1: O de Charles Shire. Sí. Però, no, però té aquesta mena com de simpatia de Tom Hanks fent el primo tonto de Primos Lejanos.
0: Vengo de Cracòvia.
1: No, sí.
0: Correcte, tens tota la raó. Una estrena que m'ha agradat aquesta setmana es diu Joycam.
2: Joy Womack. One of the first Americans in history to be accepted into Bolshoi's revered academy.
3: Доброе утро. Я Joy, the American. Everyone's wondering how you got in here.
4: The company is like Russian royalty. You'd have more chance dancing on the moon.
0: Música trepidant per una pel·lícula fosca, com les pel·lícules que parlarem ara, Joycam, primera història real de la primera noia americana que va entrar al ballet Bolshoi, i està bé veure els americans patint el racisme, diguéssim, no? per una vegada, i tot el que va haver de suportar aquesta noia i les coses que estava disposada a fer ella per triomfar en el ballet. A mi m'ha impressionat bastant aquesta pel·lícula.
5: Molt a favor d'aquesta pel·li. En general, a favor de les pel·lis de ballet professional. O sigui, em posen en general bastant nerviosa i amb tensió, amb aquella no competitivitat malsana i les coses que es fan les unes a les altres.
1: Sadomasoquisme pur.
5: Total, sí. Aquells peus destrossats i bueno, una sèrie de coses que no sé si les aguantaríem,
0: I amb Diane Kruger de professora, això sí.
1: Clar.
5: Que havia de ser ballarina, Diane Kruger.
1: Sí.
0: Doncs mira,
1: segurament va patir moltíssim i ho va arribar.
0: I ho va deixar. Arribava una etapa, per mi, fosquíssima de Spielberg, quan enllaça La guerra dels mons i Múnich, dos pel·lícules que a priori no tenen res a veure, però per mi és l'Spielberg, gairebé et diria, més sòrdid. Dos pel·lícules que sense esperances per la humanitat, gairebé.
1: Sí, perquè La guerra dels mons està parlant de l'11S, està parlant directament d'això. El moment en què Tom Cruise i la resta comencen a estar omplerts per les cendres dels morts, això és l'11S. I Múnich em sembla encara molt més fosca, perquè és una pel·li que està parlant de la revenja, de la venjança, i al final el que t'està dient és que no serveix de res, no serveix absolutament de res. I el personatge de l'Eric Bana, al final el que està allà és dient: què hem estat fent? No ha servit de res, no hem fet res, ens continuarem matant. Tota la vida ens continuarem matant els uns als altres, bueno, els palestins ja i els israelians. Jo crec que són pel·lícules molt fosques, però són dos thrillers que estan molt bé, són dos thrillers magnífics.
0: No, tornen a estar dirigides de luxe, evidentment tu que ets especialment amant dels thrillers dels 70, suposo que quan vas veure Múnich...
1: És un thriller dels 70, sembla del Sidney Lumet o del Sidney Pollack.
0: I La guerra dels mons, el que m'interessa és que és veritat, hi ha uns alienígenes, no, que venen de dalt i aquestes coses, però com, o sigui, a baix...
1: Bastant pitjor.
0: Sí, l'escena entre Tom Cruise i Tim Robbins és una de les coses també més fosques i sòrdides que realment recordo. Passem a una cosa una mica més positiva, va.
6: Hostia. Un objetivo, una bala.
7: Y si no es que no me tomo en serio que un panda que se te ha aparecido en sueños te ha enviado una caja con una pistola y una bala mágicas para que cumplas una misión de la que no sabes nada. O sea, tú insinúas que yo eso no me lo creo.
0: Això és la banda sonora de Tintín, que tenia uns crèdits i una banda sonora que em recordava bastant a la d'Atrápame si puedes,
1: sí,
0: he de dir.
1: El ritme de la música és el mateix.
0: Totalment, no? És una altra estrena d'aquesta setmana que es diu Una pistola, una bala i un oso panda, i, ostres, m'he quedat una mica descol·locat, Fausto?
1: Jo crec que hauríem de prohibir que certes persones fessin cinema. Ho dic de bon rotllo i tal, però jo crec que sí.
0: Sí, és com una...
1: és que no és ni cinema amateur.
0: És que és una comèdia surrealista, però dius, ostres, on, no sé, no, on anem a parar, vaja. És, en fi.
1: Vamos a La guerra de los mundos, anem anem a parar?
0: Va ser aquest moment que Spielberg li torna a agafar el gust a l'aventura, al cinema d'acció, de slapstick gairebé, no? Amb la quarta part d'Indiana Jones, i de Tintín, molt de la quarta part d'Indiana Jones tenim el dia de la revelació, també. Una pel·lícula que jo he anat revaloritzant amb el temps. Parlo de la quarta d'Indiana Jones, ara.
1: Sí, clar, estan els comunistes, comença on acaba En busca de l'arca perdida, on està l'arca perdida, i jo crec que la pel·li és molt divertida, que sí, que tots els de Salles al final igual se li va una miqueta a la olla i tal, però jo crec que és una pel·lícula hiper mega entretinguda, i hi ha explosions nuclears, duels a espasa, surt John Hart, només surt una serp, i torna a sortir la Karen Allen. Què més voleu?
5: No, és de les meves preferides.
0: Home, jo recordo quan vas anar a veure-la, vas dir que t'ho havies passat molt bé.
5: Sí, però en comparació no és una de les meves preferides.
1: Era molt jove, era molt jove.
0: No estaria a dalt tampoc en el meu rànquing Spielberg, però no la defenestro tant com s'acostuma a dir. Tintín era com una versió millorada.
1: Era Indiana Jones.
0: Sí. Home, una pel·lícula visualment també molt, molt potent i divertida, sí, estava bé. No és una pel·lícula que m'apassioni, tampoc. Però...
1: I que no molestava aquesta mena com de capture motion entre els personatges reals i l'animació, o sigui, no grinyonava com d'altres pel·lícules que et fan sortir fugint del cinema.
0: Ara tinc molts dubtes de si el Fausto li haurà agradat La memòria de les papallones.
8: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
9: Anne, es diu Anne. Deu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir.
0: La memòria de les papallones és una petita pel·lícula catalana que he de dir que a mi m'ha agradat molt. Dirigida per Marta Vinyes, la seva primera pel·lícula, una pel·lícula doncs, que passa al camp, molt naturalista, amb una pèrdua també d'un pare, i tot vist a través de la mirada d'uns nens. Una mica estil del 93, però molt més mancada de diàlegs, efectes de sol, la natura... En fi, molt curta, també.
1: Terrence Malick, sí. Ha fet una pel·lícula...
0: Una mica Terrence Malick, sí.
1: Doncs no l'ha vista, mira, però dos me l'apunto.
0: Però tinc por, de veure què et sembla, perquè tinc...
1: Però és igual, si no m'agrada t'ho diré igualment.
0: Val.
1: T'enviaré WhatsApp tota la nit.
0: Però com la pel·lícula passa al camp, he decidit lligar una miqueta amb el moment que arribaven War Horse, no? I que és una altra pel·lícula que jo en aquell moment no sabia si m'agradava o no, i m'ha acabat convencent moltíssim aquesta pel·lícula. Em sembla maquíssima i en fi, bon Spielberg també.
1: A més que té algunes de les millors escenes que ha rodat l'Espíritu, que és l'escena de l'afusellament amb les aspes del molí. Jo crec que això només ho fa algú que sí que sap moltíssim de cinema, però és que tota la història, també com es retroba amb el cavall, el protagonista, i totes les petites històries, tots els petits personatges que van sortint en aquesta aventura a la Primera Guerra Mundial.
0: Els francesos...
1: Sí, jo crec que és una de les pel·lícules grans de l'Espíritu, que va coincidir també a una època on ja començava certa part de la crítica a dir-li a l'Spielberg que igual tu no és tan bo com estan dient durant tots aquests anys.
0: Després va arribar Lincoln, que precisament és una de les que no t'agrada a tu. A mi el cinema em va avorrir soberanament, i Recuperada em sembla una pel·lícula bastant més interessant.
1: És que no la torno a veure perquè em vaig avorrir moltíssim quan la vaig veure.
5: L'haurem de recuperar, Fausto.
1: Sí, hem de fer aquestes coses. Hem de recuperar moltes coses a la vida, sí.
0: Va, doncs Lincoln pot ser una d'elles.
10: Spin-off. Perquè vosaltres sou els protagonistes de la vostra història.
11: ¿Pero para qué se quieren liberar si hacen siempre lo que ellas quieren? La mujer es lo más bonito que existe en este mundo. Es el complemento perfecto para cualquier hombre. A las mujeres hay que tenerlas siempre contentas y ya está.
12: ¿Me lo traes o qué?
13: ¡María!
14: Ahora solo quedamos tú y yo, papá. Ya va siendo hora de que volvamos a llevarnos bien.
0: Es diu Un hombre de verdad i és una comèdia dramàtica molt senzilla, molt petita, molt curta, amb pocs personatges, d'un home que es queda vidu i que de cop ha de començar a viure per si sol després d'haver estat un mantingut de la seva dona. M'ha fet gràcia, tot i que trobo que el senyor supera molt ràpid el trauma de la mort de la seva dona, però vaja, a banda d'això...
5: Rapidíssim, diria jo.
0: Però a banda d'això m'ha semblat curiosa, com a mínim, Gemma.
5: És correcte, o sigui, és un home prototípic que no ha fet res en sa vida, o sigui, no sap ni fregir un nou... O sigui, a aquest nivell no sé com funciona la rentadora.
0: I he de recuperar llavors la relació amb la meva filla, en fi...
5: I revisar-me una miqueta,
0: Sí, però també és això del grup de persones que té al voltant, els veïns, les veïnes, tal, que l'ajuden...
5: El grup de dones que té al voltant, sí. Bàsicament.
0: És una pel·lícula que, bé, no sé, m'ha semblat curiosa, es diu Un hombre de verdad. I en aquell moment Spielberg enllaça dues pel·lícules, també les dues amb Tom Hanks, El puente de los espías i Los archivos del Pentágono, molt més austeres a nivell narratiu, si vols, i en canvi em semblen rodoníssimes les dues, i de les més interessants, intel·ligents a nivell de guió i de tot. Clar, com a periodista de dir que Los archivos del Pentágono...
1: És una pel·li apassionant, com Todos los hombres del presidente, que
0: és una seqüela.
1: És una seqüela.
0: Bueno, és una prequela.
1: Una prequela, sí, perquè també passa al Washington Post abans.
0: És que acabava...
1: Sí, acabava... Com comença el Watergate.
0: Amb l'escena de Todos los hombres del presidente. T'agraden les dues?
1: Les dues, però m'agrada una miqueta més el Puente de los espías, perquè també és la història de conèixer a l'enemic, o sea, la història d'amistat en el fons entre el Tom Hanks i el personatge del...
0: Mark Rylance.
1: Del Mark Rylance, que va guanyar l'Oscar, el Mark Rylance, i li va treure l'Oscar a l'Estalone.
0: A l'Estalone, sí.
1: Però em sembla també una història d'amistat molt maca, i també això de dos de la integritat d'un personatge com el Tom Hanks defenent a l'enemic. Jo crec que és una pel·lícula que quan marxa a Berlín i tal, t'explica el que és la Guerra Freda només amb l'escena de l'abric. Quan li treuen l'abric al Tom Hanks allà a Berlín, t'expliquen què és la Guerra Freda. Jo crec que són dos pel·lis esplèndides de l'Steven Spielberg, i pel·lis polítiques compromeses.
5: Molt a favor de les dues.
0: Sí,
5: totalment.
0: I de pioneres, esteu molt a favor?
7: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
12: Pues estás hablando con la persona adecuada.
7: ¿Tú dirás?
12: Mira.
7: Algo grande.
13: Ah, qué poca te escucho.
15: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
0: La nova pel·lícula de Marta Díaz, la de Mi querida cofradía, sobre el primer equip de futbol femení, tan pertinent per tots els èxits que estem visquent ara, no? Que va existir en aquest país i que, evidentment, ho van passar molt malament per arribar on van arribar. És una pel·lícula que a mi m'ha caigut simpàtica, i em sembla, a nivell de realització...
1: Sí, no, perquè és que no pretén d'altra cosa. És una comèdia que dona els clatellots, o n'ha de donar els clatellots, però que funciona molt bé com a comèdia. Fins i tot el vídeo aquest d'Un home de Bernat, de veritat, podria anar a veure la peli i l'entendria, i l'agradaria.
0: I musicalment, i l'ambientació, sí. està tot molt bé.
1: I que és de futbol.
0: És de futbol, efectivament. Spielberg encara va fer una miqueta més de fantasia i ciència-ficció amb Mi amigo el gigante i Ready Player One. Dos pel·lícules que em cauen molt bé, i Ready Player One sobretot crec que té moments molt brillants. Mi amigo el gigante, bueno, és una pel·lícula que potser no m'agrada.
1: Una trabada amb el Rylance.
0: Sí.
1: No, compte del Roald Dahl.
0: No m'entusiasma tant, però vaja, les respecto les dues, eh?
1: Sí, i Ready Player One és el Ciudadano Kane de l'Steven Spielberg.
0: A tu l'escena del Resplendor et va...
1: I tot entra al Resplendor, em sembla... Jo crec que és una pel·li... És que és tan apabullantment rica visualment i de referències. Jo crec que és la pel·li definitiva del segle XXI en general.
0: Mm-hmm. Tu la recordes, Eva?
5: Ready Player One, sí, em va agradar. Però,
0: home,
5: força.
0: És que és una pel·li que t'agrada.
5: L'altra no l'he vista.
0: L'altra és un com una mena de té, sí, així petitet. Bé, jo crec que n'ha fet de millors, també. I tothom es va quedar una mica sorprès quan de cop va fer un remake d'una pel·lícula gairebé intocable. Era un dels seus desitjos tornar a explicar West Side Story, i és una pel·lícula, Fausto, que t'he de dir, quan la vaig veure al cinema vaig sortir deslumbrat. Després, veient la casa, no és una pel·lícula que m'hagi anat a més, per entendre'ns, però em quedo amb aquell primer record.
1: Jo, és que no podria triar cap de les dues versions. La de Spielberg sí que respecta l'ordre de les cançons, com era el musical a Broadway, però jo crec que totes dues són pel·lícules absolutament brillants. Tot el que fa també amb la càmera i amb els números musicals, que no és replicar els números musicals de la primera, jo, xapo i un aplaudiment per l'Spielberg.
0: I acabam de Fabelmans, que és la pel·lícula on parla directament de la seva infància i d'on provenen tots aquests traumes, tots aquests somnis. Una pel·lícula que em passa al contrari. Quan la vaig veure al cine em va agradar, sobretot per una última escena absolutament...
1: Amb David Lynch.
0: Històrica. Hi havia una escena on hi ha Spielberg, David Lynch i John Ford junts.
1: Junts, tots
0: tres. A la mateixa habitació, no? Però que, sobretot, veient-la posteriorment, És una pel·lícula també petita, però dirigida amb una subtilitat i amb una sensibilitat. L'escena de la mare ballant davant dels llums del cotxe...
1: Una mare que té problemes i tal...
0: Sí, és una pel·lícula...
5: És una pel·li deliciosa, per mi, sí. És de les meves preferides.
1: Sí, jo me'n recordo que vas fer un speech sobre la pel·li a la nit dels Oscars, mm-hmm. que jo defensava de Fabelmas.
0: Vas emocionar la Desi parlant de...
1: És que Desi s'emociona molt fàcilment.
5: No com nosaltres, que no, som com insensibles.
0: No, ho vas fer molt bé, és veritat, perquè vas parlar de que fins i tot algú com Spielberg, que fa realitat els somnis dels altres, pot ser una persona infeliç, com demostra
1: sí,
0: que, aquesta pel·lícula.
1: És que va ser una persona infeliç, sí.
0: Hem arribat al moment de desvetllar les veritats. Todo será revelado. Parlem de Disclosure Day.
13: What did you steal?
16: Secrets. The data they paid me to protect.
0: Amb una nova banda sonora de John Williams, potser no tan espectacular i rica com altres vegades, però sempre...
1: Però funciona com ha de funcionar la pel·lícula. No li demanes a John Williams que faci una cosa per ell. Fa una peli, fa una banda sonora per la pel·lícula.
0: Què t'ha semblat Disclosure Day, Fausto?
1: A mi sembla una pel·lícula esplèndida. Jo crec que és una pel·lícula sobre retrobar la fe. Pots dir, la fe religiosa, perquè també juga amb això a la pel·lícula, la fe en la humanitat, la fe en els extraterrestres, però jo crec que el que fa la pel·lícula és una recerca per retrobar la fe en el cinema. I és una pel·lícula que pots passar a totes les escoles del cinema o les CAC i dir-los, el cinema és això, així es roda una pel·lícula. No necessites 40.000 plans per fer una escena de persecució amb un cotxe i un tren, o dos trens. No necessites explicar qui són els personatges des del començament perquè tu els situes. No, no cal. Has d'entrar i viure la i viure tot el que està passant, encara que no sàpigues què està passant, que en el fons és un conte, és la història de dos nens que es van perdre quan eren petits i que es retroben tots dos i troben les solucions i les respostes. Quina resposta? Ah, no ho sabem, perquè la pel·lícula acaba justament aquí. I això és el millor, es deixa que siguem nosaltres, els espectadors que ara estem només amb pantalletes dels mòbils, mirant tota l'estona, com el personatge del Colin Firth i tota la gent que té allà, tota aquesta mena com de grup estrany que estan intentant...
0: De Men in Blacks, vaja.
1: Sí, són els Men in Blacks. Doncs el que està dient això, aixequem la mirada i mirem al cel, que era el lema d'Encuentros a la tercera fase i de T, i mirem la vida i sobretot mirem al cinema. Per això m'ha agradat tant la pel·li.
0: Yeah.
5: Jo crec que ell ha fet una pel·li per gaudir d'ell i de l'espectador, i hi ha escenes que em van divertir, hi ha escenes que em van posar la pell de gallina i vaig gaudir, o sigui, no sabia què anava a veure gaudir la majoria de la pel·li.
0: Jo us he de dir, amb total honestedat, que hi ha coses del guió que no m'acaben de funcionar, coses que visualment no m'acaben de funcionar, però fent aquest repàs amb vosaltres de les pel·lícules i sentint el missatge del Fausto ara, potser t'ho compro més, tot i que m'hagués agradat molt un cameo al final que crec que hagués vinculat aquesta pel·lícula amb tota la carrera de Steven Spielberg, que en el fons és de Fabelmans, altra vegada, sí. És tota la seva vida, en aquest cas cinematogràfica, clar, explicada en una pel·lícula.
1: I totes les filmacions de Salim semblen les pel·lis caseres de l'Spielberg petit.
0: Doncs la teniu ja disponible ara aquest divendres, Disclosure Day. No deixeu que us l'expliquin, aneu a veure si val la pena l'últim Spielberg. N'hem pogut parlar poquet en realitat, però és que la carrera d'aquest home és gairebé inabastable, i el Fausto us vol proposar una última música. Ho sento, Fausto, no he trobat la versió...
1: És que hauries d'haver d'anar directament a la pel·lícula,
0: sí,
1: a buscar la
0: cena. Segurament no hagués sonat del tot bé.
1: Com ets insensible i és molt, molt poc professional, et compro aquesta versió, que també està molt bé.
0: Que és la de l'Elvis Presley, de la cançó When My Blue Moon Turns to Gold Again, del 1956, que cantava Goldie Hawn.
1: Cantava Goldie Hawn, Willa Atherton.
0: A Loca Evasión.
1: I Michael Parks, un moment, al cotxe, a Loca Evasión. I així tornem, doncs, a Loca Evasión, al començament de la carrera de Spielberg.
0: Correcte. Fins la setmana que ve, Gemma, Rosa, moltíssimes gràcies, Fausto.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per la lliçó de cinema que ens has donat avui, Fausto. Fins ara.
1: Ciao.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia dedicat a FM, avui a ritme de blues. Hem començat amb Tim Easton, un últim àlbum per a tots aquells que us agradi així blues, però amb una certa ascendència comercial, per dir-ho d'alguna manera. Avui girarem al voltant del gènere, dels clàssics, perquè a l'aparador del programa hi posarem el nou àlbum que acaben de publicar la banda barcelonina de Rambalaya. Ja us he explicat en diverses ocasions que es tracta d'un nou àlbum, el primer cantat en castellà. Volen fer les Espanyes, el Rambalaya. I això ens donarà peu a escantir un plegat de coses així que tenen un cert tall clàssic, com és, per exemple, el nou àlbum de Seth James.

músic de Texas, ha fet un àlbum d'aquells que va a mig camí d'unes quantes coses i totes clàssiques. Podria haver-hi allò Southern Blues, o sigui, blues del sud, resumint, i podria haver-hi també una mica d'americana, perquè també la practica, i podria haver-hi també una mica de country. El disc, molt recomanable, es diu Motor Mouth, i hi ha cançons com aquesta que heu sentit ara, I Can Find Your Mind. I un altre tipus, el vam veure ara fa no massa temps, crec que un o dos anys, al Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. Ell es diu, i també va estar una mica abans en el Black Music Festival. Aquests festivals a vegades que no surten amb lletra grossa en els titulars, però que porten artistes que valen molt i molt la pena. Ell es diu Jack Broadbent.

drinks of five. It's a long

Jack Broadbent. El disc es diu igual que aquesta cançó, Orchids, i és d'aquests tipus de que no es complica massa la vida. De fet, les últimes gires les feia acompanyat del seu pare, tot quedava en família amb una guitarra, amb dues guitarres, la veu i poca cosa més. La veritat és que és un músic que a mi em sembla realment extraordinari. I aquesta banda es dediquen a instruments de vent, metalls, a fer reinterpretacions de cançons, diguem que molt conegudes. T'agafen des dels Led Zeppelin, he sentit versions de tota mena. La última és una versió de Radiohead, del Creep. Es diuen Brass Against, i la veritat és que són resultons.

Es diu Embrace Again, és l'últim single que han publicat, es dediquen a fer això, versions, però amb una formació de metalls. I avui us deia que a l'aparador del programa hi posaríem un àlbum fet Made in Barcelona. Amb ganes de que se'ls comenci a escoltar també fora d'aquí, perquè a mi em semblen una banda realment magnífica, amb uns directes espectaculars. Es diuen Rambalaya i acaben de publicar nou àlbum sota el títol de Siete.

Cambalaya, la banda liderada per Anton Jahr, que és el bateria del grup, i al capdavant com a vocalista, doncs el Jonathan Herrero. Un músic que està en moltes bandes. El trobareu també contra blues i el trobareu amb qüestions així també personals, però és d'aquells músics amb una veu realment magnífica. El disc es diu Siete, malgrat que no és el setè àlbum de la seva carrera discogràfica, sinó que senzillament té 7 cançons, i han volgut fer doncs un primer disc cantat en castellà. I per acabar de donar-li encara més força, diguem, el tema de la visió cap a l'exterior, doncs han agafat tot un plegat de col·laboradors en aquest disc i han fet diverses cançons amb gent, doncs això, diversa. De fet, els col·laboradors són Tarque, Carlos Tarque, dels M-Clan, Ovidi, de Los Cigarros, també hi ha la presència del Carlos Segarra, de Los Rebeldes, i l'Angie Sánchez. I anem a sentir dues d'aquestes cançons, justament, que tenen col·laboració. Cantos de Sirena, Rambalaya amb Tarque.

Doncs dues veus que queden a les mil meravelles, una posada al costat de l'altra, la del Jonathan Herrero de Rambalaya i la de Carlos Tarque dels M-Clan. Després farem un recorregut per la música dels col·laboradors d'aquest disc perquè em venia de gust escoltar algunes coses. Però abans, una altra de les cançons d'aquest nou treball, aquest 7 de Rambalaya, amb l'Ovidi, Ovidi Tormo de Los Cigarros, una banda, diguem-ho així, que cosina germana dels M-Clan. Això es diu Estàs a la que salta.

Doncs amics que fa un a la carretera, que es diu el tòpic, no? En els camerinos, i que es troben doncs, per als diferents, no sé si festivals, perquè els Rambalaya no és una banda que toqui a massa festivals, però sí que han fet diverses actuacions ja amb prou sales de l'estat espanyol. I allà, doncs, la tirant d'agenda. Carlos Tarque, Ovidi Tormo, i ara, com us deia, doncs, escoltarem música dels col·laboradors d'aquest disc, però fent les seves coses, com per exemple a Tarque, al capdavant dels M-Clan.

Mare meva, com passa el temps. Això era de l'any 1995, un disc que van publicar els M-Clan, el primer de tot, Carlos Tarque amb Santiago Campillo, ara ja estan separats cada un per la seva banda, i es deia Un buen momento. 1995, mare meva. I més recent és aquest disc de, tot i que també té uns quants anyets, de Los Cigarros. Això es diu Hablar, Hablar, Hablar.

0: Estem fent exercicis de nostàlgia amb els col·laboradors d'aquest últim treball de Rambalaya i anant a buscar els seus discos originals. I s'ha de dir això era del 2013, tampoc la nostàlgia no és tan gran. Ara sí que patirem. 1900, se m'escapava. 1986. Los Rebeldes cantaven això.
1: Uno, dos, one!

Doncs els col·laboradors amb exercicis de nostàlgia. Evidentment, Carlos Egarra, que canta una cançó del disc, i aquí l'hem anat a buscar amb aquest mescalina de Los Rebeldes. I l'última col·laboradora és la Angie Sánchez, una cantant de Toledo i habitual, diguem, a les sales de Madrid. Ara tinc un dubte que vaig intentar solucionar-lo, per si després us ho explico. Vaja, és una colza d'aquelles del corazón.

0: possiblement sigui la més distant a Rambalaya, la més distant a Meclan, a Rebeldes i també a Los Cigarros, però també col·labora en aquest últim àlbum dels Rambalaya, que avui hem posat a l'aparador i hem seguit tirant del fil escoltant així els seus col·laboradors. I en aquesta recta final del programa sempre ve bé una mica de xarim.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

Si sou assidus per aquí, si sou dels habituals, ja sabreu que la recomanar-vos el disc de Xavi Marasté no és la primera ni serà l'última vegada. Es diu Punt de Creu, aquesta cançó al descens. I també alerta amb aquest jove músic de Mataró que es diu Jan Nier.

Excepcional aquesta cançó que es diu To Think Before To Talk, extreta d'un últim EP que ha publicat Jan Nieto, com us deia, des de Mataró, des de les cases de la música. I avui anirem acabant, i anirem acabant programa amb els Xaladàs, una banda que us vaig posar a l'aparador del programa ara no fa massa, i que acaben de publicar un àlbum, Son Pare i Totes les Criatures. Amb aquest Some Kind of Magic acabarem avui el programa. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos gustat i sigueu molt exigents amb la bona música. Per cert, demà celebrarem els 50 anys del primer concert dels Rolling Stones a la ciutat de Barcelona.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat.
2: Ja comença a fer-se clar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només